0: Cada matí, els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: i vam dir, sincerament, fa anys que el van perdre, el compte dels programes.
3: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel, mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes, per
4: 3.000
1: mi.
4: 3.000 programes el divendres!
5: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: programa d'informació.
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents Ficat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també te l'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya.

un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.

el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: listen to the beat.
1: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
2: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el cinema.
1: A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
3: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
1: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
4: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, programa força lliure, on cada cop més menja...
1: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

de Babylon. És la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra en són els anfitrions. Casa Babylon, els divendres a les 8 de

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Escolta, Zicat.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. La consulta sobre el preacord entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació començarà demà dilluns a les 12 del migdia i s'allargarà 3 dies més fins dijous. En paral·lel, USTEC i professors de secundària han decidit finalment suspendre les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous com a jornada de reflexió, precisament mentre estigui oberta la votació. De moment, els dos sindicats mantindran, això sí, la mobilització general del proper divendres, dia 5, convocada per a tots els docents de Catalunya. Organitzacions com la CGT o la Intersindical, per la seva banda, ja han anunciat que faran campanya pel no a la consulta i han apostat per mantindre el cicle de mobilització previst. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Molt bon dia. Aquestes primeres hores de l'últim dia del mes de maig tenim unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana. Amb un matí que majoritàriament serà molt assolellat, tindrem l'arribada de molts núvols als Pirineus pel Pirineu més occidental i també per la franja de Ponent. Però a partir del migdia tornarem a tenir creixement de nuvolades que ens portarà una tarda d'inestabilitat una altra vegada a les comarques més del Pirineu i Prepirineu, arribant a afectar també a les comarques de la Catalunya central. Haurem d'estar molt pendents perquè aquests ruixats aniran acompanyats de tempesta. I tot plegat amb unes temperatures que tant al migdia com primeres hores de la tarda podran recuperar-se lleugerament, sobretot al Pla de Lleida. Ho anirem seguint. Que tingueu bon dia.
2: I en plana política, la Generalitat impulsarà aquest mes de juny el programa Arrel, una nova línia d'ajuts dotada amb 2,1 milions d'euros per crear i mantenir comerços en micropobles amb l'objectiu de fixar l'activitat, reforçar la cohesió social i combatre la despoblació. El programa inclou subvencions i acompanyament tècnic i aposta especialment per establiments multiservei.

0: a la tanda de penals. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Des de l'emissora local de Sant Feliu de Codines, Ona Codinenca, jo sóc el Ramon Puig.
1: Estem al programa Va de Sardanes. Sóc Antoni Capdevila i avui parlarem de sardanes.
2: I jo, l'Albert Rodríguez, des de Control Tècnic.

0: Bon vespre, oients anacudinenca. Dimecres 27 de maig, i això ja s'està acabant el mes de maig, encara en el mes de juny, i despedirem la temporada, així com aquell qui no vol, vuitena temporada al sac. Doncs això, dimecres a les 9:02 toca sardanes a les zones hercianes d'Onacudinenca. I aquí no l'estudi 1, doncs l'equip titular, el complet. Toni, bon vespre.
1: Bona nit, què tal, com estem?
0: Doncs estupendos.
1: Millor, me n'alegro moltíssim, que estiguem bé. I un dimecres més per escoltar sardanes, per tant, ja anem bé.
0: Sí, senyor.
1: Ja anem bé.
0: Ja ho anem tenint tot a punt. Jordi.
2: Molt bona nit.
0: Què hi ha de...

0: Batman, quin temps fa? Amb interrogant, eh? Batman, quin temps fa? Doncs, a veure com sona, el Toni ja riu. O perquè la coneix, o perquè li fa gràcia el títol.
1: No. A menys el temps, tal com està, que està més boig que nosaltres.
0: Per això.
2: Batman, quin temps fa?
0: Comencem parlant del temps amb la contemporània i a veure què ens diu el Batman. Som-hi.

0: El banc, men, voltant per aquí i volant per aquí l'estudi.
1: I sí, sí, han sonat una pila de sintonies de dibuixos animats.
0: Exactament.
1: Ja es veia venir això.
0: Sí, quan parlem de contemporani ja sabem que el seu... Bueno, el seu...
1: Un dels
0: seus
1: hits.
0: Diguem, exactament. És agafar diverses sintonies i convertir-ho en una sardana. En Gerard Pastor, un xicot que va néixer a Barcelona el 1984, és pianista i director d'orquestra, i a més compositor, evidentment. Es va formar al Conservatori.

0: Conservatori de Sabadell i a l'Escola Superior de Música de Catalunya. Va ser el director musical de la banda de música de l'agrupació musical de Cerdanyola del Vallès, del qual es va acomiadar el juny del 2016 amb un concert que es diu Un castell de conte. El 2015 dirigeix el Furious Music Orchestra, especialitzada en bandes sonores de pel·lícules, que seria més o menys el que acabem d'escoltar. I va fer la banda sonora de la pel·lícula Sonata per a violoncel d'Anna Bofarull. I també va ser guionista i compositor de la banda sonora de Barcelona 1714. Aquesta pel·lícula tan famosa que vam tenir, que es va fer a Barcelona, doncs ell va ser un dels compositors de la música. Bé, no surt gaire com a sardanista, potser segurament en té poques de sardanes, però aquesta l'ensopegada i l'ensopegada bé.
1: Picar l'ullet amb la contemporània, no? Van anar a buscar un.
0: Clar, ja que sabien que això ja ho feia, ja ho tocava.
1: La tocava bé.
0: Va dir, doncs va, fes en una sardana i va sortir aquesta sardana, que bueno, pels del Sard de Show, doncs ja els hi va bé.
1: Sí, sí.
0: Ja els hi va bé.
1: I amb el Sard de Show 8 va sonar aquesta peça. Molt bé, doncs tenim sintonia de la sardana cantada? Sí? Doncs va, endavant.

Hola, bona nit. Avui hem proposat una sardana que el títol és Junts amb les Serres. El nom Serres, jo l'he buscat i em sembla que és una red d'hotels de Pineda de Mar. Perquè a la cançó veureu que... A veure, la cantada es dedica molt a potenciar el seu territori, no? La música és d'en Joaquim Soms, de Pineda de Mar, que és un gran compositor també. D'algunes sardanes composades per ell, se n'ha fet una cantada. La lletra és de Narcís Remió. I el solista és el tenor Josep Cordón. Jo d'aquesta tampoc he trobat gaire biografia, perquè suposo que són espontanis, però m'ha semblat que era maca. I tot és per la... Bueno, acompanyada de la cobla, la principal de la Bisbal.

és la nostra terra catalana, la que s'ofereix al viatger. Sol, blau mar, paisatge i esperit que agermana, tradició, cultura i cortesia al foraster.

0: És una crida al turisme, eh?
1: Curiosa.
0: Sí, curiosa, sí. Aquest home li va posar...
1: Deuria tenir part amb aquesta empresa.
0: Amb aquesta empresa, sí.
1: D'hostaleria.
0: Sí, perquè està buscant bibliografia i aquest home era home de negocis. Que pas cantava, doncs bueno, pues, canti. Aquest és un CD dedicat a Joaquim Soms. Uh-huh. Hi ha sardanes d'ell i he trobat aquesta cantada. N'hi ha alguna altra.
2: El Joaquim Soms ens va fer una sardana per Sant Feliu, eh?
0: Sí?
2: Tenim una. Ja fa 10 o 12 anys. Igual que el Carles Rovira i tots
0: ells. Aquests, no?
2: Ens en va fer una.
0: Molt bé.
2: El Joaquim Soms va néixer a Pineda de Mar el 1914 i ens va deixar el 2012. A més de ser un compositor de sardanes, a més feia músiques també de sarsuela, música ballables, es dedicava una miqueta a tot perquè va enganxar la Guerra Civil, va acabar sent director de l'orquestra militar allà quan feia la guerra.
0: Ah, sí?
2: Hi havia la banda, diguem, la banda.
0: Que va desplaçar la guerra.
2: I el van acabar fent director perquè ell era un gran músic i el van acabar fent director fins al punt que quan es va acabar la guerra va acabar tan fart de guerra i tant d'això que va fer una sardana que se'n diu 10.000 catalans i catalanes a l'Alcàrria.
0: Que és el que vam posar una vegada, oi?
2: Sí, que sí, això el va portar... No, catalans a l'Alcàrria és un altre.
0: És un altre, 10.000 catalans és un altre.
2: 10.000 catalans i catalanes a l'Alcàrria. Que aquesta sardana el va portar un any a la presó. I això que havia estat amb ells, era...
0: I no va restar punts.
2: No va restar punts. No. El Franco no tenia manies en aquest sentit.
0: Bé
2: un dia en podem parlar d'ell, però...
0: Sí, vam fer un programa una vegada.
2: Em sembla que en devíem parlar d'ell.
0: Un programa. Sí, molt bé. Sí. Ha fet també Calella Sardanista, em sembla.
2: Sí.
0: Unes peces...
2: Té 300 sardanes, en Joaquim Soms. A part dels ballables i sarsuela i tot el que tu vulguis.
0: Molt bé. La següent ens proposem una dansa del Moianès, bueno, de Castelldesol. És la dansa de Castelldesol. Aquesta dansa, que ho acaba de Siri, es balla per la festa major. La farem cantada per la coral de Castelldesol i primer per la cobla de la Princesa de la Bisbal, que té un CD... també recull de danses. Va fer un CD, van fer un recull de danses i de castell, dedicades a Castelldesol. I balls i danses, vull dir, jo tot un CD, vull dir que a la principal de la Bisbal, i va dir que primer la farem tocada i llavors la farem cantada. Neix aquesta lletra i tradició és del segle XIV, però no hi ha ni autor ni se sap... qui la va fer, però són tradicions que encara estan vigents. Primer, per la cobla, la principal de la Bisbal, la dansa de Castelldesol.

0: Aquest és el ball del Ciri.
1: No, aquesta és la dansa.
0: Aquesta és la dansa?
1: Sí, el ball del Ciri és una altra. No? Aquesta és la dansa... primer ballant el ball del Ciri i llavors ballant la dansa del Castell de Sol. L'any passat hi havia la juvenil de Sabadell, em sembla.
0: Sempre tenen la juvenil.
1: La juvenil també sí. Toquen, oi que sí?
0: Sí, sí.
1: Després la van enregistrar també a Coral de Castell de Sol. Sobre la direcció de Gabriel Miralles, no sé si era abans, almenys el d'ara, i el piano Miguel Ferrer. Dansa que expressa el sentiment d'un poble, de l'entitat de la seva gent. La dansa de Castell de Sol està catalogada com una de les danses ceremonials més importants dins el folclore català, declarada d'interès nacional el 1985 pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Es balla al transcurs de la Festa Major, el quart cap de setmana del mes d'agost. El diumenge de Festa Major, un cop acabat l'ofici, a les 12 del migdia, les 6 parelles de balladors, precedides pels gegants, les autoritats i els músics de la cobla, baixen a l'església, a la plaça Vella, on té lloc el ball del Ciri i, posteriorment, la dansa. Tant per la bellesa i originalitat de la seva música com per la seva coreografia solemne i genorial, la dansa de Castell de Sol va ser declarada de gran interès. La història de la Coral de Castell de Sol comença el 1957. Al principi va ser una entitat molt vinculada a la parròquia amb el nom de cor mixta parroquial, el que començarà amb la participació dels pastorets, les celebracions religioses, va anar ampliant-se amb cantades de caramelles. Es comencen així les corals. I els concerts diversos. Des del principi van treballar sempre el repertori molt variat. Sols i col·laborant amb altres entitats participen en la vida cultural del poble i procuren ser bons portaveus de Castell de Sol, allà on anem. Estan vinculats a la Federació Catalana d'Entitats Corals i també han actuat a diferents pobles de Catalunya, Mallorca, País Basc, Alemanya, Itàlia, França, País Valencià, entre altres. Això ens ha permès conèixer els corals i costums d'altres diferents. Bé, per tots vosaltres la sentireu cantada, la dansa de Castell de Sol per la coral.

0: Bé.
1: Un gran coro, eh?
0: Sí, molt maco, coro aquest.
1: Una gran coral.
0: Són grans, i, bueno, hi ha bastanta gent i pota molt bé, fa molts anys.
1: Ho fan molt bé, ho fan molt bé.
0: Vaig estar a punt d'anar a cantar allà dalt, però ja... Voltava això, ara.
2: No hi havia hores.
0: No, no, però... A veure, t'agraden els corals que veus que van bé, que funcionen, que, no sé, que hi ha... direcció funciona i repertori...
2: Per poder disfrutar, oi?
0: Sí, perquè és, quan vas a cantar és per poder-ho fer passar bé.
2: Sí, sí.
1: Ah, evidentment.
0: Ara, aquest any a Caldes fem l'any un concert dedicat a Pau Casals, que és l'any que posarem una peça aquí, no de la coral, perquè... I, bueno, farem això. Molt bé.
1: D'acord.
2: Doncs, seguim. I aquesta setmana tenim la gala final dels Premis Pedro Ludwig, i just dilluns es feia la tercera gala del tema de la secció d'audiència.
1: Categoria audiència.
2: Categoria sí. Audiència. I, per tant, tenim tres finalistes que passen a la final de dissabte, i, si us sembla, escoltarem els talls de YouTube on fa la presentació de cada sardana que ha guanyat, on tenim la presentació del compositor, i també escoltarem la sardana en qüestió. Per tant, comencem amb la del Jordi Molina. Doncs escoltem l'Arnau Tordera, a veure com va anar això de la gala, a la primera gala que van fer.

0: I l'anècdota és que, clar, a mi em va trucar en Josep Maria.
1: Fantàstic, doncs moltes gràcies als mongrins per haver-se sumat a aquesta gala d'avui, justament per...
2: Doncs esmenem error que passem a la segona gala, que és l'Anna Abad, que va ser seleccionada. Per tant, escoltem aquest tall, que el primer hem tingut un petit error tècnic. Som-hi.
1: Interpretar-nos a dues coples aquesta obra de Martí Delgado, d'Avis Anetes. I nosaltres arribem a la darrera sardana de la nit, la darrera de les que participen, diguéssim, a la gala d'avui. Demanem que ens acompanyi la compositora Anna Abad per presentar la seva sardana galanesa. Un fort aplaudiment per ella, si us plau. Hola, Anna, què tal?
0: Molt bé.
1: Benvinguda.
0: Merci.
1: Què ens pots dir d'aquesta sardana de títol tan suggestiu, galanesa? D'on surt tot plegat?
0: Doncs bé, Galanesa és una sardana dedicada a la Dolors Tona, va celebrar el seu 70è aniversari i tots els seus amics sardanistes i no sardanistes i familiars de l'agrupació Riallera Vic doncs li van voler fer aquest regal, van juntar forces i l'anècdota és que, clar, a mi em va trucar en Josep Maria Font, que des d'aquí li envio una abraçada, i ell ja em va enfocar des del primer moment i em va dir, mira, vull que facis una sardana gairebé descriptiva. La Dolors és una persona encantadora, d'aquelles que vas pel carrer i dius, ostres, quina elegància, quina manera de ser, molt galana. I de fet va ser ell mateix al cap d'un parell de dies que em va dir, mira, Anna, jo voldria, hem parlat i voldríem que la sardana es digués galanesa. I a moda curiós va néixer abans el títol que la sardana. I això a mi em va donar moltes pistes per escriure.
1: Com en el cas d'en Martí, el títol d'alguna manera et va obrir una porta a un món que de composició més plàcida o més inspiradora, potser, que el no-res.
0: Clar, a mi em va donar moltes eines, em va obrir un món perquè, a més, Josep Maria em va enfocar molt de dir, mira, jo crec que li agradaria una sardana esperançadora, que anés amunt, no? I que sobretot fos molt, molt elegant, molt, molt coquetona, no? Com ella.
1: I com has traslladat justament aquest caràcter coquetó a l'àmbit de la música i de la sardana?
0: Clar, era el gran repte.
1: Permet-me dir que és un repte notable,
0: sí,
1: però no impossible, tanmateix.
0: No, i de fet vaig optar per una cosa molt, molt recurrent que després pensava, ostres, s'ha utilitzat molt en aquest sentit, que és el cromatisme. Uh-huh. Que aquí, si sí, margot popular, no? Si tenim una escala, el cromatisme no seria com aquests mitjos esgraons, no sé si tu pots explicar o...
1: Ho has dit de manera diàfana, l'audiència t'ha entès perfectament.
0: Aquests mitjos esgraons, i llavors pensava...
1: L'Anna també és cantant, eh?
0: No,
1: d'aquí aquesta precisió
0: ara...
1: perfecta en l'entonació.
0: No. I pensava, ostres, fixa't, peces com el vestit d'en Pasqual... Uh-huh. Utilitzen molt aquests cromatismes. Vaig pensar, tiraré cap aquí. I precisament aquest trosset, aquest de melodia, és el que va naixent, el que va apareixent a tota la sardana, de manera cromàtica, amb aquests mitjos esgraons, i després de manera diatònica, amb l'esgraó sencer.
1: Carai, quin desplegament de recursos.
0: Estic una mica... Una xapa que aquí que estic...
1: Hi ha alguna qüestió vinculada a la instrumentació de la cobla? Com l'has tractat per aconseguir traslladar la sofisticació que ens parlaves de la inspiració de la peça?
0: Doncs la peça la vaig començar a fer pels llargs i permet-me dir que us felicito per deixar-nos parlar, perquè crec que és molt més interessant escoltar una peça quan escoltes com està feta, que això ho volia dir sí o sí perquè estic molt contenta. I vaig començar pels llargs, amb aquesta melodia. Curiosament, la sardana ja, els llargs ja comencen amb el cant de tenora. Jo vinc del món de la sardana de competició abans que de composició i jo sempre també faig l'estructura convencional de cant de tenora. Bueno, introducció, cant de tenora, salt petit i salt final, no? I sense enrotllar-me massa, doncs aquí curiosament començava ja directament amb el cant i tota la sardana l'he plantejat com un viatge. I els llargs comencen amb aquest cant i a mesura que avança la sardana és com que s'instaura un punt de maduresa a mesura que va avançant. I aquesta cèl·lula que us deia, de sobte el petit també apareix, però de manera descendent. O després, al camp final, el contracant dels metalls també deixa anar aquest tararara. Bueno, no sé si s'entén res, perquè estic...
1: Sí, home,
0: I, la... I ja per acabar, sí que, clar, pensava, ostres, comencen els llargs amb el cant. Què faig d'introducció? Vaig dir, faré els curts, que els curts siguin com, com si t'imagines com serà la vida, no? Com seran aquests 70 anys, ets jovenet. Doncs el Fiscorn dibuixarà un esbós de com serà la meva vida. I a final de curs, aquesta cèl·lula anirà apareixent amb diversos instruments. Començarà les llargs, ara anirà avançant i al final de llargs trobarem aquest motiu del Fiscorn ja desenvolupat del tot. I a final de tota la sardana hi ha un gir allí, com a finals de curs, harmònic, que és com per dir, bueno, fins aquí, però ara comença una altra etapa.
1: Carai, una sardana que és un recorregut vital.
0: M'he enrotllat una mica.
1: I la destinatària com la va rebre, la peça?
0: Molt bé, mira, a mi em van dir, com en ella el dit, li va, i em vaig quedar feliç. I, a més, la vaig fer com a punt final, ja callo, eh? Ja callo.
1: Si estan gaudint, escoltant-te.
0: No, no, que jo ja, és que estic una mica verborreica dels nervis, però he de dir que això és un debat que et trasllado perquè un dia...
1: Ara jo tinc prou feina, Anna, ara que...
0: Que clar, ostres, els hi va agradar molt la sardana. Jo crec que té una, transmet una tendresa i un amor molt bonic que m'agrada perquè és molta gent la que es va reunir i va fer l'esforç per fer aquesta sardana, per regalar-li aquesta sardana. Senyal que ella segur que s'ho mereix tot i més. I jo he de dir que vaig escriure aquesta sardana en un context per mi personal, emocional, una mica complicat i em va acompanyar en un moment, ostres, una mica delicat. I clar, es trasllada a la composició el context del compositor o compositora?
1: La nostra audiència hi reflexionarà, ara sentint-la. Moltes gràcies, Anna. Deixem que tornis al teu lloc.
0: Gràcies.
1: Nosaltres, mentrestant... Mentrestant, recuperem justament, què en deia de galanesa, el jurat del tamborí. Vegem-ho.
3: M'ha agradat molt, d'aquesta sardana, l'ambient. L'ambient que es crea ja des del primer moment. Que et situa en un lloc, cadascú el situarà, evidentment, en un lloc diferent, imagino, o almenys això que és la sensació que he tingut. Llavors, bé, a partir d'aquí, la gràcia està, un cop t'has situat, et comença a conduir. I llavors, aquesta és la màgia de la música, no? És et situa, diu, no estàs a qualsevol lloc, estàs a la meva sardana. I a partir d'aquí, et començo a fer viatge, no? I això és el que ens fa l'Anna.
4: Déu-n'hi-do.
1: Doncs preparem-nos per aquest viatge vital i musical que ens proposa l'Anna Abad amb la seva sardana galanesa.

0: Galanesa, amb la debat.
1: Una gran sardana, aviam si què està passat a la final, aviam què tal va. Els...
0: Estarà renyit,
1: sí.
0: La intenció era fer sonar els talls aquests dels premis Preludi, però són massa llargs, per tant, reformulem una mica. Mirem l'agenda com tenim el cap de setmana.
1: Mirem-ho.
0: A part d'anar al concert de la Garriga amb el... amb aquesta gran final dels Premis Preludi, hi ha altres actes, per tant...
1: I tant, i forces.
0: Que passi la trinca a veure com va, i en acabat t'escoltarem les altres dues de finalistes de la categoria audiència. Som-hi.
1: Bé, doncs anem a veure com podem anar a ballar sardanes aquest cap de setmana. Tenim 5 aplecs, 29 ballades i 2 concerts. Quasi res. Poca cosa, diuen, no? Començarem aquest dissabte a les 10 del matí i a les 6 de la tarda, que fan dinar al mig, amb el primer aplec de la sardana de Blanes, amb dues coples, la copla banda del Col·legi Santa Maria, de Blanes, i la principal de Banyoles. Després, també aquest dissabte, tot això són ballades, eh? A Rubí tenim una ballada amb la copla Marinada a 11:45. A Taià, a les 12, una ballada amb la copla Reus Jove. A Barcelona, al Pla de la Catedral, a les 5 de la tarda, tenim una ballada amb la Ciutat de Girona. A Fontanilles, a 6:15, tenim la principal de Porqueres. També a Gavà. A 6:15 tenim el 21è aplec de Gavà del Caliu de la Sardana amb la copla Baix Llobregat. A 6:15 tenim una ballada dels Premis Preludi, que ja seria la primera part dels pregats Premis Preludi, que amb la copla Montgrins ens fan una ballada a la plaça del Drac, o del Drax, Dax, perdoneu, del Can Dax de la Garriga. Tenim una altra ballada a Ordanyà, amb la copla Moreneta, a les 6 de la tarda. També a les 6 de la tarda, a Hostalric, tenim la Bisbal Jove. A les 7 de la tarda, a Santa Coloma de Gramenet, hi tenim la copla Sabadell. A Mataró, a 8:15, tenim la copla Xaloc. I a la Garriga, a 9:15, tenim els Premis Preludi, amb la principal de Llobregat. I a les 10 del vespre, a Ordanyà, una altra vegada, tenim la copla Moreneta amb una trobada d'amics de la sardana de l'Alt Urgell, que en aquest cas no és una ballada, sinó que és un concert. Llavors ja saltaríem el diumenge. El diumenge tenim 3 aplecs que ens venen tot seguit. A 11:15 del matí i a les 5, a Santa Coloma de Gramenet. Aplec amb la copla Sabadell, Bisbal Jove i Juvenívolo de Sabadell. També a la mateixa hora, a 11:15 del matí i a les 4 de la tarda, 68è aplec de la sardana de Girona, Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, Montgrins i Ciutat de Girona. També 16è aplec de la sardana al Morell, amb 3 coples, la Reus Jove, la Maricel i la principal de Tarragona, a 11:15 i a 4:15 de la tarda. I ara tot el que venen són ballades. Al Pla de la Catedral, a Montllusos Coble, a Barcelona, a 11:45. A 12:15, també a Barcelona, al Parc de la Guineu, de la Guineueta, amb la Copla Principal de Llobregat. A 12:15, a l'Hospitalet de Llobregat, amb la Copla Ciutat de Terrassa. A 12:15, al Prat de Llobregat, amb la Baix Llobregat. A 12:15, a Sant Just d'Esbert, la Copla Sabadell. A les 12, a Figueres, amb la copla Nova Vallès. També a les 12, a Tàrrega, amb la copla Tàrrega. A les 12, a Cabrianes, amb la copla Lluïsos Coble. També a les 12, a Sant Vicenç de Montal, amb la copla Catània. A les 12, també, a les Olives, a Garrigoles, amb la principal de Porqueres. A 12:15, a Fonollosa, tenim la principal de Terrassa. A Sant Esteve d'en Bas, a 12:15, tenim la principal de Banyoles. A Viladrau, a 3:15 de la tarda, tenim la copla Canigó. Un altre aplec, 41è aplec de la sardana, a Vilafranca del Penedès, amb les coples Catània i Maricel, a les 5 de la tarda. A 6:15 de la tarda tenim a Berga una ballada amb la copla Pirineu. A Brera, a les 6 de la tarda, tenim una ballada amb la copla Nova Vallès. A Sant Joan de les Abadeses, a les 6 de la tarda, tenim una ballada amb la vila de la Jonquera. Santa Coloma de Cervelló hi tenim la ciutat de Girona a les 7 de la tarda. A Llinars del Vallès, a les 7 de la tarda, tenim la principal de Banyoles. I l'última, a Molins de Rei, la principal de Llobregat, també a les 7 de la tarda. I això crec que és tot el que tenim aquest cap de setmana a l'agenda, que no és poc.
2: Tot, eh?
1: Quasi bé tot, sí.
2: Ja, que no vol ballar sardanes perquè no vol, eh?
1: Exactament, sempre ho dic jo, que no vulgui ballar sardanes, doncs...
2: Que no, és perquè
1: se'n vol anar al cine, una altra cosa.
0: I el que fem també, que és passar la gent de local,
1: sí.
0: No la passarem, perquè també no tindrem prou estona, però sí que el dissabte hi ha el Festival del Ganxo.
1: Sí. Ah, veritat.
0: Que... durant tot el dia hi haurà espectacles i...
2: Ens ho podré perdre la meitat.
0: Perdràs la meitat? Ah, sí, a la tarda, si anem a la Garriga, serà complicat, sí.
1: Això són diferents espais del poble.
0: Sí, diferents llocs, hi ha diferents companyies que fan espectacles.
2: Plaça, que...
1: I això qui ho porta, això?
0: Això directament l'Ajuntament ho porta, sí. Doncs això tenim... una agenda plena i completa per anar a ballar sardanes i anar a veure teatre a quilòmetre zero. I el que us volíem fer ara era fer escoltar les dues finalistes que tindrem aquest dissabte dels Premis Preludi amb la categoria audiència. I una és del mestre Jordi Molina, porta per títol a Montserrat Caupena, que la tenim a punt per escoltar. Doncs endavant la copla, a veure com sona.
3: A continuació, a Montserrat Caupena, de Jordi Molina.

Doncs la sardana de Montserrat Caupena del Jordi Molina, una sardana que ha passat a la final d'aquests Premis Preludi, primera edició d'aquests Premis Preludi, amb podcast, amb gales en directe, i ara...

0: Sigueu com sempre molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa de la bona música. Vivències musicals que us oferim tots els diumenges de 10 a 11 al matí, el dilluns a la 1 del migdia i el divendres a les 3 de la tarda. Vivències musicals és un programa que col·laborem l'Àngel Falqués, l'Àngel...
1: Hola, bon diumenge.
0: El Josep Maria Joneda.
2: Molt bé, gràcies. Ben trobats tots.
0: La Maria Torrents no hi és avui, vull dir que avui no la sentirem.
1: No.
0: Està d'un evento, no? La que us parla, Rosita Figueres, i el control, com ja és habitual, el Pau Ibars.
3: Bon dia, bon diumenge.
0: Hola, Pau. Avui tenim públic, no?, aquí que ens està escoltant,
1: sí,
0: Àngel.
1: Sí, sí, ara ens hem començat a fer famosos. No sí. Puc sortir al carrer sense haver de signar aquí...
0: Autògrafes i tot,
2: sí,
0: no?
2: Autògrafes sí. Tot el dia.
1: Però, bueno, sí. És millor això.
0: Bueno, però, clar, explico tot, que la idea del programa de música no és tota teva aquesta vegada,
1: No, no, no, no, no. No, no, aquesta... Aviam, vols la senyoreta de Jaime...
4: Hola, bona tarda a tothom.
1: Bona tarda, que va ser tu, que tu i el teu pare, que veu triar quin tema, quina temàtica ens veu demanar?
4: La temàtica dels transports.
1: Els transports?
4: Sí.
2: Doncs parlarem de transport.
1: Parlarem de transport, perquè aquí...
0: Programa de música i de transports.
1: Fem el que convingui, sí. Si, i més si se'ns demana.
0: Aviam què haurà fet l'Àngel i Josep Maria.
2: Doncs bé, que sou tots benvinguts a aquest viatge musical sobre rodes. Avui parlarem de transports terrestres, trens, cotxes, motos, autobusos, però, sobretot, viatjarem amb la música. I ja us avisem que aquí no hi ha límits. Passarem del rock al pop, de la rumba a l'electrònica i potser fins i tot alguna sorpresa inesperada. Així serà com una autopista sense peatges ni senyals. Si algú es mareja amb tants revolts musicals que tanqui a la ràdio una estoneta i després, sobretot, després que torni...
0: Sí, que torni a engegar-la.
2: Clar.
0: Prepareu-vos perquè avui agafarem tota mena de transports i també tota mena d'estils musicals. Aquí no hi ha bitllet únic. Cada cançó anirà per la seva via. Potser ara sona un clàssic de carretera americana i després ens plantem en plena festa disco o un tema tranquil per mirar el paisatge per la finestra. Nosaltres us hem avisat. Aquest programa no porta suspensió ni amortiguadors. Si noteu massa sotrac, ja ho sabeu, baixeu el volum... No, tancar la ràdio no, eh? Baixar el volum i prou.
2: Bé, avui fem un programa amb un fil conductor molt clar. El transport per

0: Però, atenció, perquè el viatge d'avui serà imprevisible. Passarem per dècades diferents, idiomes diferents i ritmes completament oposats. Això és com compartir cotxe amb quatre conductors diferents. Mai saps quina música sortirà després. Nosaltres hi posem gasolina, humor i moltes ganes de passar-ho bé. Ara bé, si algú no suporta tants canvis de marxa musicals, que faci com els túnels, esperi la següent sortida.
1: Ara. I abans dels cotxes, dels trens i de les motos, hi havia una manera de moure's molt més senzilla. Caminar. Fer camí pas a pas, sense presses, descobrint món, mentre un avança. I de camins, precisament, ens va escriure uns versos immortals Antonio Machado.
2: Uns versos que anys més tard va convertir en cançó un senyor que coneixem tothom, Joan Manel Serrat, amb aquella sensibilitat tan seva. Una peça tranquil·la, reflexiva i perfecta per començar aquest viatge musical sobre transport terrestre, començant pel més antic de tots, anar a peu. Escoltem He andado muchos caminos.

0: I si caminar era el primer pas, després arriba el moment d'accelerar el ritme. Corre, sentir l'aire a la cara i aquella sensació que el món passa més ràpid sota els peus. Des de les curses olímpiques fins a les corredisses del dia a dia. Corre també té banda sonora pròpia.
1: I segurament n'hi ha una que tots tenim al cap, la música inconfusible d'Evangelis per la pel·lícula

Carros de foc, una melodia èpica, emocionant i capaç de fer-nos sentir atletes encara que només anem corrent darrere l'autobús. Escoltem aquests carros de foc.

0: Després de caminar i de córrer, la humanitat va decidir que potser era millor avançar una mica més de pressa, però sense perdre aquell contacte directe amb el camí. I així arribem a un vehicle senzill, ecològic i molt estimat, la bicicleta.
1: És un invent que té alguna cosa de llibertat, d'estiu i de passeig tranquil. I per acompanyar aquest moment sobre dues rodes, escoltarem una cançó plena d'encant, de grans veus, Yves Montand, a bicicleta, preparats per pedalar musicalment.

0: Deixem aparcada la bicicleta i pugem un graó més en la velocitat. Ara toca sentir el soroll del motor, l'olor de la gasolina i aquella sensació de carretera oberta que només dona una moto.
1: I si parlem de motos amb humor i accent ben nostre, hem de passar sí o sí per Pere Tàpies. Amb el seu sentit desenfadat i irreverent, ens porta una peça ideal per continuar aquest viatge musical sobre rodes. Endavant amb la moto i amb Pere Tàpies.
2: Hola, Pere, vinga, hola, Tàpies. On va, Tàpies? Va, tu, hola, Tàpies.

ay, quan en llego la mot. Quin orgasme sideral. És com si d'un glob em fes tota l'escala social. Oh, oh, oh, a moto, tipo, pa, pa, pa, a moto, tipo, pa, pa, pa, a moto, tipo, pa, pa, pa, a moto, tipo, pa, pa, pa, que fan a les seves banyes, que fan boles al seient. Ah, tot el llet soc terrible.

0: bugia. Sóc la roda i sóc pistó, i m'accelero, cor i freno. Sóc la moto que duc jo. Que va la foto, que em mato. Però t'he posat la paret, i he posat aquesta paret aquí davant, que encara ens parlem mal avui. Encara parlem mal com el senyor, però coi, com la foto aquesta que és mare.
1: Molt, molt abans que existissin els motors, durant segles i segles, hi va haver un animal que va portar persones, mercaderies i exèrcits d'un lloc a altre. Qui pot ser? El cavall. Company inseparable de viatgers, comerciants i soldats, és probablement el gran símbol del transport en la història de la humanitat.
2: Ara farem parada en un paisatge immens i gairebé infinit, les estepes asiàtiques. Allà el compositor Alexandre Borodin va imaginar musicalment la trobada de dues caravanes molt diferents, una de comercial i l'altra militar.
3: I el més fascinant és que cada caravana té la seva pròpia melodia. Les dues músiques avancen separades, es creuen enmig de la immensitat de les estepes i acaben convivint dins la mateixa obra, com si veiéssim passar els cavalls davant nostre. Escoltem en les estepes de l'Àsia Central.

0: Però el cavall no només servia per muntar-hi al damunt. Amb el temps, també va arrossegar carros carregats de persones, eines i mercaderies, convertint-se en el motor de molts camins i moltes vides.
1: I ara ens anem cap als paisatges rurals de l'Argentina de la mà d'Atahualpa Yupanqui. Els ejes de mi carreta, el carro que grinyola, es converteix gairebé en una manera d'entendre la vida, senzilla, lliure i sense presses.
2: I ara una cançó profunda i plena d'imatges de pols, camins i horitzons oberts. Deixem que sonin aquests eixos que cruixen, perquè, com diu la cançó, no cal greixar-los si així ja fan companyia. Escoltem Los ejes de mi carreta.

0: I del carro solitari, dels camins rurals, passen a les grans caravanes de carros que van travessar els immensos paisatges dels Estats Units, camí de l'Oest. Famílies senceres avançant entre pols, rius i muntanyes, buscant una nova vida a la frontera.
1: Un viatge dur, immens i aventurer, que el cinema ha convertit en mite, moltes vegades. I nosaltres el recordarem amb una gran música de la pel·lícula Horizontes de Grandeza, una banda sonora majestuosa que sembla dibuixar davant nostre aquelles praderies infinites i els carros avançant lentament cap a l'horitzó.

0: I continuem parlant de caravanes, però ara deixem enrere la pols del Fort West i ens endinsem en un ambient molt més nocturn, elegant i ple de fum de club de jazz.
1: Una caravana també pot ser musical, misteriosa i plena de ritme. I això és exactament el que aconsegueix Duke Ellington amb Caravan. És un clàssic irresistible que barreja exotisme i swing amb aquella força inconfusible del jazz. Prepareu-vos perquè aquesta caravana ve amb molt de ritme.

0: Hi ha paisatges tan immensos que gairebé sembla impossible descriure'ls en paraules. I un d'aquests és el Gran Canyó, amb els seus camins perduts, els genets solitaris i aquell silenci espectacular de l'oest americà.
1: Qui va saber convertir tot això en música va ser Ferd de Groffé, amb la seva famosa Gran Canyón Suite. En aquest fragment, gairebé podem imaginar un viatger avançant tot sol entre les roques i els grans espais oberts del canyó. Tanquem els ulls i deixem que la música ens hi transporti.

0: Bé, i farem un petit recordatori per si algú s'ha perdut entre caravanes, cavalls i canyons. Avui estem fent un programa dedicat als mitjans de transport. I si hi ha un protagonista absolut del segle XX i del món actual, és aquest, sem dubte. Què serà? Pues el cotxe, l'automòbil.
1: Cotxes, trànsit, carrers plens de vida i aquell caos tan característic de les grans ciutats. Tot això va impressionar molt el compositor George Gershwin durant una visita a París.
2: Tant que la seva obra, Un americà en París, va voler reproduir musicalment aquella experiència urbana. I ho va fer fins al punt d'emportar-se'n les botzines reals dels taxis parisencs per incorporar-los dins de l'orquestra. Una manera brillant i molt original de convertir el trànsit de la ciutat en música.

0: I arriba el moment de pujar a un dels grans símbols del transport modern, el tren. Durant molts anys va unir pobles i ciutats. Va portar emigrants, mercaderies i somnis, sempre amb aquell ritme hipnòtic de les rodes sobre la via.
1: Bé, i tots nosaltres hi pujarem amb una cançó molt, molt especial, Dalt del tren. Està interpretada pel grup de folk. És una peça que, en realitat, adapta al català un vell espiritual i gospel nord-americà titulat Get on the Board.
2: Una música que conserva aquell aire popular i viatger dels trens de llarg recorregut, amb el ritme gairebé marcant el moviment del comboi. Així que prepareu el bitllet, perquè ara marxem dalt del tren.

0: Continuem sobre els rails, però ara canviem completament d'ambient. Deixem els trens populars i tradicionals per entrar en un viatge molt més íntim i nocturn.
1: Perquè arriba el moment d'escoltar Sau amb El tren de mitjanit, una cançó plena de nostàlgia i d'aquelles imatges que només tenen els viatges de nit, quan el tren sembla emportar-se pensaments, records i històries cap a algun lloc desconegut.

0: beautiful Santa, so warm. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
1: I si parlem de trens mítics, n'hi ha un que gairebé podem sentir abans, fins i tot que comenci la cançó. Xiulets, rodes, vapor i aquell ritme tan característic de locomotora antiga avançant per la via.
2: I tot això ho va convertir en música Glenn Miller amb Chattanooga Shoo-Shoo, un clàssic del swing que juga constantment a reproduir el so i el moviment d'un tren en marxa. Així que tots a bord, que la locomotora ja arrenca.

0: El trineu del Pare Noel, lliscant sobre la neu i carregat de campanetes. I quina millor manera d'acomiadar el programa que amb una cançó que tothom reconeix des de la primera nota. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Endavant.
1: Arriba Nadal.

0: Bé, bon diumenge a tothom, sí. I fins la propera.
1: Bon diumenge i bon Nadal.
0: I nosaltres marxem a peu, per això, eh?
2: I bona
0: marxem
2: setmana.
1: A peu, sí.
2: I sobretot els fans que tenim aquí. Tenim gent present que ens estima molt.
1: Molt bé.

0: Espanya del mes de maig, passes de gegant, ara ja cap al final de temporada. Són les 9 i 5 minuts d'aquesta nit del 25 de maig de 2026. Torno a repetir la data, 25 de maig de 2026, perquè sembla que estiguem als vols de Sant Joan o sembla que estiguem a principis de juliol, perquè Déu-n'hi-do, quina calorada d'aquests dies. Déu-n'hi-do com pica el sol. És ben bé, després en parlarem al final del programa, però és ben bé que estem, jo crec que tots, una mica despistats amb el que està passant. Però no estem gens despistats d'on som, que estem aquí a l'estudi d'Ona Cuinenca, a punt de començar el programa d'avui, amb aquesta olor ja d'estiu per totes bandes que es va respirant i amb ganes de compartir els pròxims 53 minuts amb tots vosaltres. Escolteu-nos en directe o a través de totes les maneres que són possibles, que també estarem molt contents de que ens escolteu. Sense cap més paraula, ja donem la benvinguda a tots els membres de l'Anem a la Muntanya que estan aquí davant dels micros verds que tant ens caracteritzen, que tant caracteritzen a Ona Cuinenca. Què tal, com esteu?
1: Bé.
2: Molt bé.
0: I... aguantant aquesta calorada ja.
1: Crec sí, millor, màniga curta, tot taco i pantalons curts.
0: Jo encara he anat amb màniga llarga, ara.
1: Bueno, és que ara quan sortim ja estaran per sota dels 20 graus, això suposo.
0: Sí.
3: Ja farà fred.
1: Llavors ja farà una mica, ja.
0: Però ha canviat com un mitjó en pocs dies, després en parlarem.
2: En dos dies ha passat de ser primavera fresca a estiu calorós.
0: Dius passat encara plovia i fins i tot va nevar al Pirineu, dius passat, en algun lloc bastant, i en 4 dies ha fet això un tom realment extraordinari. I bueno, estic... Després... No allargo. Després ho parlarem. Vaig anar a caminar per això, pels vols de Sant Feliu, el dissabte. I encara està tot molt obert, per això. Encara...
1: Sí.
0: Jo crec que si ara acaben unes tempestes així al juny, que segur que plou una mica al juny, ho tenim molt, molt salvat,
1: Sí, el que passa...
0: Encara que farà aquella calor tan
1: gran... El que passa és que quan comenci a fotre dues setmanes o tres de calor seguida sense ploure...
0: Sí,
1: s'assecarà tota l'herba que hi ha aquesta, tota aquesta herba que ha crescut i així, veuràs tu llavors com riurem,
2: Sí, que...
0: Sí, però crec que els arbres grans tenen...
1: Ah, no, els arbres grans tenen... no, en principi no. Tots els que havien de caure, tots encara no, Jo en tinc a la carretera algun de controlat que encara no ha caigut. O sigui que... I cada vegada que hi passo me'l miro a veure què passa, a veure si cau en aquell moment o no. Hòstia.
0: Sí, no. O sigui que... Jo feia dies que no feia una ruta tan llarga que va votar en Sant Feliu i en cas nota els efectes de les arbres caiguts.
2: I tant.
0: Va caure moltíssim, Una trinxada...
1: N'hi ha molts, no molts.
0: Espectaculars, sí, aquell dia va fer una ventana.
1: No, i anant pel bosc, de vegades vas per un camí que has fet sempre i tot de cop fas una curva i et trobes un arbre allà al mig que ha caigut i que, bueno, has de començar a mirar per veure on el passes i...
0: No, és que... Clar, ara ja faria que ha passat, però... Déu-n'hi-do aquella ventada, Déu-n'hi-do aquell dia, Va ser forta, Va ser molt, molt forta, sobretot a la nostra zona. És on més ens va tocar. Molt bé, algú més a destacar?
1: No, bueno, jo, mira, volia comentar... Jo volia comentar una cosa que em va passar ahir i que pot passar a qualsevol. I és que vaig anar a caminar per allà a Cabanyelles i quan ja tornava... se m'acosta un gos amb una mala cara i una mala llet. I, hòstia, jo portava un pal, perquè sempre surto molt pal, i li vaig ensenyar el pal i tal, però em bordava i m'ensenyava les dents, O sigui que...
2: I et ve l'amo i diu, no fa res.
1: Sí, no, espera't.
0: Era gros?
1: Se'n va anar, era grosset. No enorme, però era grosset. Se'n va anar i al cap d'una estona torna. I tornem, i altra vegada. Jo ja nerviós, ja saps? I, bueno, finalment se'n va tornar. I llavors vaig veure la parella que... I els vaig fotre una bronca com una casa. Home, esclar, vull dir, els gossos s'han de portar lligats, tu. I més quan és un gos com aquest, que els amos segur que saben com és el gos, no?
2: I tant.
1: Doncs, vull dir, collons, un gos...

0: Un gos així no pot anar de sol per la muntanya, tu, no hi pot anar, no, home. Mira,
1: si has d'espantar a l'altra gent...
0: Sí, sí, no, no, mira, i ara estic pensant en comprar-me algun esprai d'aquests de pebre o així per portar-lo a sobre, tu, perquè algun dia et pot passar alguna cosa i tens un disgust com una catedral, tu. Sí. I et fot una mossegada i...
2: No, és que pot fer molt mal, eh?
0: Home, i tant, que et pot fotre mal, tu. Un gos i a les dimensions que tenia la cara que fotia, tu, de veritat, eh? Mira que m'he trobat gossos pels carrers i per les muntanyes i per tot. Però em sembla que és la primera vegada que m'ha acollonit un gos, eh? O sigui que sí, sí, no?
2: Sí, estaves acollonit, vaja.
0: Bueno, estava... No ben acollonit del tot, però sí, perquè portava el pal, i amb el pal jo pensava que me'n podia una mica escapar, no? Perquè li podia fotre alguna hòstia, però si no hagués anat amb el pal, m'hagués acollonit molt, eh? Sí.
1: Jo m'hi he trobat, Joan, sí, i alguna vegada m'he acollonit fort. Sí. I d'altres, el que et deia, ve el gos corrent de lluny i de lluny sents... No fa res. Sí, i penso, ja el tinc a sobre, espero que no em faci res.
0: Sí, sí. No, no, però és que aquesta parella estaven molt lluny, que no el veien. O sigui, no van veure com a mi se'm posava el gust. Eh? No el van veure perquè estaven molt lluny, no es veien, encara no els veien. Els vaig veure després caminant cap allà, els vaig veure, els vaig trobar.
2: Sí, sí. Bueno, però més s'ha portat...
3: Jo fa unes setmanes també, pujant, vaig sortir a fer una volta... Vaig anar cap a... Volta Solanes, diria, sí. Cap a les Elies i després cap a l'altra banda. I just sortir darrere el cementiri de Sant Feliu, pujant cap amunt pel Corriol, també dos nois amb un gos, i el gos em va marcar. O sigui, em va saltar i em va marcar el braç.
0: Hòstia. O sigui, et va arribar...
3: Sí, sí, sí. O sigui, no va ser una mossegada com a tal, però va ser com un cop de...
1: Sí, sí.
3: De morro, saps? Vull dir, em va dir, hòstia, està bé? Dic, sí, estic bé, però dic, això no? Vull dir, no és normal, això, no? Vull dir...
1: Sí, ja pots estar lligant.
3: Vull dir, clar, vull dir...
0: Sí, no hi ha dret, eh? Amb l'assumpte dels gossos, vull dir, collons, els amos, no els, si és un gos que saben que és perillós, sí, perquè aquest segur que ho sabien que feia aquestes coses perquè no serà la primera vegada.
3: Jo em vaig quedar...
0: I el que se'n va enfrontar amb mi portava molta mala llet, eh? O sigui que...
2: Però a part...
3: I encara ens pregunten, quan aquest diumenge que vam fer la caminada de l'entrega al Xec de l'Enquins, encara ens pregunten si poden portar gossos la gent. Cada acte que fem hi ha algú que pregunta si poden portar gos. I diem, no, és que... Per molt que estigui acostumat a la gent, el que dic, i a més perquè si no seria sentar un precedent que no volem. Però és que no amb tanta gent, no, els animals. Bueno, millor que no.
1: Sí, perquè si després deixes a un, has de deixar
3: a tothom. Sí, sí.
2: No, llavors, acabin dient 30 gossos.
3: Clar, llavors quin gos es porta a mi i quin no, seria un drama. Per això diem que no. Però sí.
2: I a part per la fauna salvatge, no sé.
0: Sí. No, per això que jo em compraré un esprai d'aquests i el portes a la motxilla, perquè un dia et pots trobar un senglar, que sembla ser que això no és massa efectiu amb els senglars, però bueno, el senglar normalment, si sent soroll, també fot el camp. Mai se m'ha enfrontat mai un senglar, no? O sigui que...
1: Bueno, i això de la fauna salvatge potser no crec que sigui tan important, perquè al final sempre s'han tret gossos, però la cosa és educa'l. Si el gos no fa res realment i et creu això, oita, si vol deslligat, deslligat, però si saps perfectament que el teu gos no el creu, i que pot saltar, encara que sigui saltar, eh? Que no vol dir ni marcar ni res. Però hi ha gent que no li agrada que li saltin els gossos. Doncs, si no el pots controlar...
4: No saps el que et farà.
1: Clar. Mm.
0: No, jo havia tingut un gos, un pastor belga, que et posava les potes així, però era un gos que era molt inofensiu, però et posava les potes a sobre. Clar, podia collonir una mica, però no feia res. A part que jo no el deixava córrer, no? Però és que aquest tenia... Vull dir, em va ensenyar les dents, eh? Allò que quan se't foten així del davant i t'ensenyen les dents... Ni cago en Déu, fot una caguera que és massa, no? I això, hòstia...
2: L'altre dia em va passar un senglar per sobre. Fa... Bé, per sobre no. Va passar un senglar per... Va esperar un moment perquè vaig anar a comprar el bon preu.
3: Els senglars no volen, de moment, Pep? Els senglars no volen. Vull dir que això passa a sobre, aviam, explico bé perquè...
2: El cotxe, com si no m'anés, dic, collons, para un moment, allà en un lloc que sé dels Vivers Arnés a davant, que hi ha un lloc per parar, i sento una remor pels d'allò. Em pensava que era un tio, i dic, ja agafo una roca, dic, si en sou un tio d'aquí, li foto el cap. I no, em surt un senglar, però...
3: Com una vaca.
2: Però molt gran, eh? I em va passar, però com d'aquí al pal. O sigui, aquest tio devia estar acostumat a moltes persones, perquè és que si no, no... No, no em va dir res, no em va dir mirar.
4: No em va dir ni hola.
2: No, no. Va continuar, pam,
5: et podia preguntar on vas.
2: Jo crec que vaig a la Riera, els agrada molt les Rieres a les nits i això, jo crec que van anar a buscar la Riera, els havia despertar, perquè com que volen de dia, els havia despertar i van anar a buscar la Riera, però no... Però, hòstia, m'ataca allò i... Buah, jo sí que m'ho collo, no m'ho collo, buah.
0: Sí, sí.
2: He fet un par de córrer, que bueno, però tela. Molt bé, alguna cosa més? Tot bé?
0: No, tot bé.
2: Molt bé, doncs anem a... per l'editorial d'avui, d'aquests parlars, Joan?
0: Doncs avui parlarem de la trinca. Parlarem de la trinca.
2: Molt bé.
0: Sí, és un article.
2: Posem la cintura, sisplau, Pau, i hi ha l'editorial d'avui dedicada a la trinca.

Doncs sí, es tracta d'un article que vaig llegir al Punt Avui d'ahir i l'està escrit per el Josep Poch Clara, catedràtic d'ensenyament de secundària, i diu la transició segons la trinca. No llegiré tot l'article sencer, però la major part. Diu, la trinca va posar l'accent satíric a la transició amb cançons irreverents que feien broma dels fets del moment i van fer riure tota una generació de catalans. Des del novembre de l'any passat, 50è aniversari de la mort del Franco, anem llegint la premsa un munt d'efemèrides que rememoren fets de la transició que ens va portar cap al règim sorgit de la Constitució del 1978, en el qual, per bé o per mal, encara estem vivint. Tota etapa històrica té associada una banda sonora. La música en què ens produeix en aquell moment, inspirada en els fets polítics o socials, les terres de parla catalana, bressol de cantautors, van ser fecundes en aquest sentit. Autors com Lluís Llach, Ramon Muntaner, Quico Pi de la Serra, Joan Isaac, Maria del Mar Bonet o Raimon van produir cançons de gran impacte en aquells anys, que en alguns casos encara escoltem i recordem. Per altra banda, va haver-hi també un trio de Canet de Mar que hi va posar l'accent satíric amb cançons irreverents que feien broma dels fets del moment amb caricatures, paròdies i unes lletres molt enginyoses que van fer riure tota una generació de catalans. A moltes cases hi havia discos i casets de la trinca, que va esdevenir tot un fenomen popular. La cançó per primer cop explica les sensacions d'una persona que vota per primera vegada i enganya l'oient fent-li creure que el protagonista va a practicar sexe. Un altre tema que havia estat reprimit durant la dictadura i va esclatar durant la transició. És avui quan ho faré per primer cop, perquè un dia és un dia o ara o mai. Que un tingui necessitats és llei de vida i també el cos m'ho demana. Què carai? El tema Un gran dia ironitza sobre la primera comunió, un costum tradicional de la societat del moment. I diu així, per un pare i una mare n'és alegria millor al veure el fill fer la primera manifestació. Califa, composta en temps del franquista, és una crítica als abusos del poder a un ritme de xotis. I diu... Diu l'article 26 que en cas de compromís el califa pot, si cal, refregar-se a l'engonal i passar-se pels de llonces totes les lleis del país. També van tractar el fet polític català a una cançó com el Far West no hi ha res. I diu que una tribu d'indis a l'oest americà que té alguna retirada amb el poble català. I continua. I per asserenar els ànims d'aquest poble tan tossut es firmà un tractat de pau que li diuen l'Estatut. Però com sempre passa al cine i a l'hora de la veritat es tracta amb rostres pàl·lids, sempre són paper mullat. I fins aquí l'editorial d'avui.

I us llegiré un preu de dites que m'han passat i la primera diu: el que aprèn d'observar no li cal preguntar. I l'altra que diu: que la força, el coratge i les ganes de lluitar mai ens abandonin.

0: Moltes gràcies, Joan, per l'editorial d'avui dedicat a la trinca. Molt bé, van marcar una època, eh?
1: I tant. Van fer molta conya, i tant cantant així a través del disc com a través de la televisió, que també va fotre uns programes sensacionals. Per mi estaven força bé, dir, se n'enfotien de tot Déu.
0: Sí.
1: Dels polítics i de la mare que els va parir. O sigui que... I la llàstima és que ara tindrien molta feina.
0: No s'hi posarien ja. Passarien ja tot. Molt bé, moltes gràcies. La setmana vinent, la primera editorial del mes de juny. I passem al coll del dimecres. Pep Sanz, on anem avui?
2: Avui anem al Castell de Montpalau, aquí a la Serralada Litoral.
0: Molt bé, anem cap al Castell de Montpalau amb la coll del dimecres.
3: Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Montbrú.

Doncs bona nit a tothom. Comencem la redacció de la Colla del Dimecres. Avui ens dirigim fins a Pineda de Mar i passat pel seu municipi anem a trobar un petit espai de pàrquing que està a prop del molí de Can Marquès. Comencem per pista asfaltada i a pocs metres endavant hi ha un encreuament de pistes. Agafem la de la dreta. En aquest mateix punt i endinsant vora el bosc hi ha el molí fariner de Can Marquès. Sembla, segons diuen, es va construir al segle XI i ampliat al segle XIV. Tenia la funció principal d'aprofitar l'aigua que baixava de la riera per moldre el gra de blat. Seguim per aquesta pista asfaltada, que comença a agafar desnivell. Al poc la deixem per entrar un camí que voreja la riera i que ens porta fins a la font del ferro que portava un bon raig. Aquesta font prové d'una mina d'aigua ferruginosa que va ser parcialment desfigurada amb la construcció de l'autopista C32. A pocs metres salvant la torrentera, en època romana, es va construir una arcada que s'inclou dins la mateixa conducció d'aigua que el tram d'aqueducte de Can Cua. Deixem la font i seguim pista amunt fins a arribar a l'espai on hi ha l'església de Sant Pere de Riu, l'església romànica. Les primeres notícies que es tenen remunten a l'any 1014. Feta la visita, girem cua i retornem fins al començament de la pista principal. Ara seguim per la carretera asfaltada i al poc la deixem per entrar a una pista de terra, on hi ha indicacions per pujar cap al turó i castell de Montpalau. Al mateix camí hi tenim una altra visita, un forn de calç en perfecte estat. El deixem també. Aquí hi ha dues opcions de pujada, pista i corriol. Nosaltres optem pel corriol. És costerut i pedregós. Es puja fins a un coll i seguidament s'arriba al cim del turó de Montpalau, de 264 metres. Situat als vessants, coberts de pins del massís del Mont Negre, hi trobem també les ruïnes de l'antic castell de Montpalau. La vista panoràmica de l'Alt Maresme és immillorable. En el mateix espai, molts segles enrere de la construcció del castell, el lloc havia estat ocupat per un assentament ibèric que ha deixat vestigis de tables a partir del segle IV abans de Crist. De la fortalesa medieval en queden alguns murs i restes de la torre de l'homenatge. Desfem el camí i fent una petita circular retornem de nou a l'aparcament. Durant el camí amb els cotxes fem dues aturades per veure el pont del Diable i visitar l'aqueducte romà de Can Clua, una mostra del passat imperial romà. Aquest vestigi recollia les aigües d'un petit congost de la vall del riu, assentament i l'existència d'un dipòsit de rec als voltants. Una curta caminada matinal de 6 quilòmetres amb un temps de caminada de 2 hores 15 minuts i un temps total de 3 hores 25 i un desnivell acumulat de 313 metres. Molt boca aquesta excursió.

0: Moltes gràcies, Pep. Cim modest, 264 metres.
1: Bueno, no tots els cims són 3.000 metres.
0: No. Hi ha molts cims baixos, diguem, que són molt macos, eh? Són molt macos.
1: Jo aquest cap de setmana vaig estar a Figuerassa, al prop de Rasos de Peguera, i ja heu estat, al mirador de la Figuerassa.
2: Em sembla que sí, em sona molt.
1: Està a prop de, entre el Santuari de Caral i Rasos de Peguera, entremig.
3: Hi havia parapents?
1: Sí, estava ple, Pau.
3: Es vola allà des de...
1: I la veritat és que no és un cim, però és espectacular. Les vistes que hi havia del pantà de la Vells, que està ple, Pep, està ple de vessar aquell pantà.
0: Jo vaig anar també a un mirador, el mirador Paré, també. Estava el cel net des del Paré, extraordinari, també.
1: Aquest mirador també és molt maco,
0: molt maco, és molt maco,
1: el que tenim aquí.
0: Sí. No tenim gaire explotat això, però molt maco, És molt maco, molt maco. Molt bé! Moltes gràcies. La setmana vinent, la primera colla del dimecres del mes de juny. I ara ja tenim aquí el Josep. Josep,
4: bona nit.
0: Amb totes les novetats del Centre Excursionista.
4: Això que s'acaba el mes, Pep, ja s'està acabant el mes. I ahir vam tenir la xifra final de Long Codines Trail, tu, que a veure si havien arribat als 300.000, doncs van passar. 303.733, tu, vull dir que ha sigut un èxit total, tu, vull dir que això d'una alegria de denunciar-ho, saps? Bueno, i què ens queda? Només que els dissabtes hi ha una sortida a l'Ametlla de Mar, el camí de Ronda, que si veniu el dijous o el dia 28 us hi podeu apuntar, i el mateix dia amb el president nosaltres anem doncs d'allò és l'Ametlla de Mar a fer l'Assemblea General Ordinària i Extraordinària de l'AFEC. Vull dir que passes unes quantes hores per allà en xitxat a veure ja amb què, per on van els tiros i anar aguantant. I bueno, ja encetem el mes de juny. Què tenim el mes de juny? Comencem el dia 7, la Coral La Llum va a Rupit amb la 59a cançó de muntanya de l'AFEC. Llavors, què ens ve? El dia 14 fem una matinal al Gerra, perquè com a cuidadors del Gerra el tenim molt descuidat i hem de veure ja amb què, com estan tu, perquè no pot ser això, saps? Hem d'estar al cas. Llavors, ens ve el dia 18, hi ha la Mir, es fa una Mir a l'institut. A l'Institut Manel Carrasco i Formiguera, que ja en portem, aquest serà el tercer, vam fer la Mir al Jaume Balmes, al FEDAC, i ara tocava a l'Institut. El dia 19 ja comencem els audiovisuals, Teresa, els audiovisuals a la fresca. Suposo que serà així, oi? Bueno, ja de moment a la fresca. Ens ve l'Albert Naudín, que ens parlarà del nord del Pamir. Veu què ens dirà, és una incògnita, aquest senyor ho porta molt ben estudiat. El dia 21, una altra sortida, que es anirà de Portbou a Llançà. La reunió serà el dia dijous, dia 18, que us hi podeu apuntar. I, per últim, el dia 28, una altra matinal per veure un altre tros del Gerra, a veure si ho tenim, ja acabem pitat i ben d'or, perquè la federació això ens ho demana, que almenys com a cuidadors ho tinguem bé, saps, Pep?
0: Molt bé.
4: Vull dir que aquest, de moment, serà això. Ja suposo que quan hàgim anat d'allò a la federació o a l'assemblea a veure quines novetats, us podem anunciar.
0: Perfecte, recordar, sobretot aquest dissabte, la matinal, oi? El dia 30?
4: Sí.
0: Molt bé, molt bé. I després ja anirem actualitzant cada setmana
4: a veure
0: les novetats del mes de juny.
4: Ara està d'allò, tot just s'ha...
0: Perfecte.
4: Ja està.
0: Molt bé, moltes gràcies, Josep.
4: Molt bé.
0: La setmana vinent, més novetats del Centre Excursionista i més agent del Centre Excursionista. I ara, si us plau, Pau, la sintonia de l'entrevista estatal del programa d'avui i tot seguit ja escoltareu a Pep Sanz.
5: L'entrevista de la setmana.
1: Bé, doncs, bona nit a tothom. Avui ens acompanya Pau Calero. Pau Calero és un especialista en el caiac, sobretot en el caiac de mar, i, de fet, potser és un dels pioners aquí a Catalunya. És guia i formador de caiac, i, a més, doncs, també especialitzat en divulgar i en fer servir, doncs, en fer formacions de caiac i també ajudar a que hi hagi un ecoturisme en el mar i la natura per molta gent. Bona nit, Pau.
5: Molt bona nit.
1: Com estàs?
5: Com esteu?
1: Com estàs,
5: bé,
1: Pau?
5: Molt bé. Molt bé. Mira, doncs ara mateix em trobo a la punta del Cap de Creus.
1: Què dius?
5: Al far, veient la posta del sol i, res, aprofitant aquesta meravella de la natura per sopar una miqueta.
1: Ostres!
5: És a dir, un lloc molt especial, molt recomanable.
1: Oi tant que ho és.
2: Ets una mica privilegiat, doncs, no? Carai,
5: bueno,
2: tu, per què?
5: Bueno, la vida rinda moments i cal aprofitar-los, oi?
1: Oi tant!
2: Encara s'hi pot anar al Cap de Creus, així més o menys per lliure, o s'ha de demanar, sí, permisos i no sé quantes coses més?
5: Bueno, ara el que passa és que fins a certa hora del matí pots accedir amb el teu vehicle particular i a partir d'una certa hora, doncs, has d'agafar el servei que tenen muntat des del parc, que és una llançadera que et porta fins a la punta o fins al Pla de Tudela, que és aquest lloc tan màgic on Dalí s'inspirava per crear les seves obres tan fantàstiques, no?
1: Sí.
5: Però sí, la veritat és que a fora temporada és de fàcil accés i quan, doncs, estem a la temporada alta i tot està molt petat, doncs una mica més restringit. Però, bueno, s'hi pot accedir. Hi ha maneres de fer-ho, sí.
1: Doncs, Pau, espero que ens puguis sentir bé. I res, l'únic que... Ens sents bé, eh? Una pregunta dins del món del caiac com a un dels pioners aquí és com vas començar a introduir-te en aquest món i intentar, doncs, fer de mestre i de formador de caiac, no? Que et va cridar l'atenció.
5: Doncs mira, jo vaig estudiar turisme i després d'estudiar turisme vaig fer un postgrau en guiatge turístic. I la meva idea, doncs, era, doncs, dedicar-me més a aquest turisme cultural o inclús a treballar arreu del món, ja que tenia idiomes, no?, doncs, per poder córrer món i tot plegat. Llavors, un dia em vaig enfilar damunt d'un caiac i allà va canviar absolutament la meva vida, perquè allà vaig descobrir una manera molt íntima de relacionar-me amb el mar, poder explicar la nostra cultura, explicar la nostra natura i explicar una mica allà on jo vivia a través del caiac. I allà va començar, doncs, una passió. Aquesta passió es va convertir, doncs, en una idea o en un projecte, no? Vaig somiar amb que potser podria muntar una escola, podria muntar un centre, doncs, per poder a explicar les coses. Aquest projecte es va convertir en una realitat. Quan els meus pares em van avalar, vaig demanar un crèdit i es va tirar endavant. I des d'aleshores, doncs, m'he dedicat a això, a explicar el Cap de Creus, a explicar la nostra cultura i la nostra natura a través del caiac.
1: Molt bé, carai. I quants anys fa ara que
5: doncs,
1: tens aquest projecte?
5: Doncs 25 anys.
1: 25 anys.
5: Fa exactament l'any passat va ser 25 anys, que vam fer una festa de celebració, i també va ser un moment en què vaig decidir fer un canvi de rumb a la meva vida i vaig vendre el negoci i vaig emprendre un altre nou camí.
1: Molt bé. I quin és aquest nou camí que has emprès?
5: Hòstia, doncs mira, m'agrada que em facis aquesta pregunta, no? Jo, més que caiac, aquesta escola que vaig muntar a Llançà,
1: sí,
5: sempre havia intentat de fer com dues coses, no? Una era ensenyar, que a mi m'agrada molt ensenyar i m'agrada molt, doncs, poder compartir coneixement i fer que les persones creixin, això per un costat.
1: Sí.
5: I per l'altra banda, també m'agrada molt el fet de teixir i fer que, doncs, passessin coses, no?
1: Uh-huh.
5: I per això, si en un principi, doncs, l'empresa estava molt dedicada, érem molt especialistes en donar cursos i érem molt especialistes en anar amb caiac tancat i tot plegat, Va haver un moment que vam començar també a fer rutes amb caiacs oberts, perquè així ens ho va demanar el mercat i vam entendre doncs, que el caiac era un mitjà. Uh-huh. Al cap d'un cert temps vam començar també a posar en valor doncs, això que dèiem, no? El territori, la gent local, el que ens fa diferents, i vam començar a fer que els nostres productes, les nostres experiències, es converteixen en experiències ecoturístiques, no? Uh-huh. I d'allà vam començar doncs, això a teixir. I llavors ara, en l'estat en què estic, doncs, per un costat segueixo ensenyant, perquè jo feia de professor especialista en diferents cicles formatius, i un institut ens ha demanat a mi un altre company que els ajudem a desenvolupar tota la programació i continguts per fer el cicle inicial i final de formatius de tema de piragüisme.
1: Molt bé.
5: I per una altra banda estic amb l'AMNE, que és una entitat de referència i que veritablement m'omple d'orgull i em fa molta il·lusió, una entitat naturalista que fa molts anys que està a l'Empordà, doncs els ajudo amb el tema de la coordinació i per tant allà segueixo teixint. I per tant allò que era la meva essència, no? Perquè al final quan un té un projecte personal doncs acaba transmetent aquest projecte personal al com un és, no? com nosaltres som, sí. Doncs per un costat era molt de compartir els meus coneixements i per l'altre era molt de teixir, que sempre passés coses amb la gent que tenia al voltant, ho estic fent amb el món de l'ensenyament i ho estic fent amb l'APNE, no? Sí. Els amics dels aigomolls i del patrimoni natural de l'Empordà, i això és màgic.
1: Oh, i tant. Perquè, oh, i tant.
5: Perquè fa que encara estigui vibrant molt amb aquestes dues històries, no?
1: Uh-huh. I amb tots aquests anys i aquesta trajectòria d'ensenyar i d'aprendre, no?, també del caiac i la natura i Catalunya i el Cap de Creus i l'Empordà en general, tu has vist com ha canviat, també deus haver vist moltes coses, no? Com ha canviat, com també la gent doncs, també ha anat tenint doncs, també més interès, no?, pel caia, potser. Com has vist tots aquests canvis? Quins són els que t'han sorprès més?
5: Bueno, pensa que quan jo vaig començar amb el món del caiac, vull dir, érem quatre empreses de Catalunya. Vull dir, i de ser quatre empreses de Catalunya, mica en mica es van anar muntant més centres, més punts de lloguer, i ara, veritablement, a la costa catalana, quasi, o a la Costa Brava, que és el que jo més em referencio, des de Portbou fins a Blanes, uh-huh. Hi ha un lloc on pots llogar un caiac a cada poble, no?, a cada municipi.
1: I tant.
5: Això per un costat. Per tant, s'ha popularitzat molt. També ho ha fet que grans superfícies de venda de material esportiu, vull dir, venen caiacs, vull dir, tant ho pots trobar a supermercats, com qui diu, com a grans superfícies de material esportiu, no? I això també ha fet que s'ha costat a molta gent, i allò que abans era d'unes quantes persones i que eren molt especialistes, s'ha popularitzat molt.
1: Clar.
5: Antigament la gent comprava molt el seu material propi per fer la seva aventura, i ara això jo crec que també ha canviat, perquè també, com que hi ha més proveïdors de material, doncs ja no hi ha la necessitat de tenir el teu material propi, sinó que el pots anar llogant. I un dia pots anar a Montrevell, l'altre dia pots anar a Llançà per descobrir el Cap de Creus, pots anar a Fluvià per fer els aigomolls de l'Empordà, o pots anar a altres llocs, i a cada lloc tens un proveïdor. No?
1: Sí.
5: I això ha facilitat molt la història. I per una altra banda, jo crec que, i sobretot havent passat doncs, la pandèmia que vam passar, la gent s'ha sensibilitzat més de que és relacionar-se amb els espais naturals ens dona alguna cosa intangible, que de fet sí que és tangible, que ens alinea, no? Que ens alinea en tornar a recuperar qui som i perquè estem allà on estem, no?
1: Clar.
5: I
1: sobretot aquí a l'Empordà, que és on més et toca, no? Tot aquest tema de l'ecoturisme i de la divulgació ambiental que feu, que és molt important i que segurament moltíssima gent doncs fa molt bona feina i també li agrada i vol aprendre'n, a la vegada, com més a l'abast està de tothom, també potser pot ser una mica més difícil o més fàcil que molta gent no cuidi la natura com ho hauria de fer, no? El fet de tenir-ho tot tan a l'abast i tan fàcil. Quina és la part més difícil de fer aquesta divulgació ambiental?
5: Bueno, ho prenc de consciència, de que a vegades allò que estem intentant d'ensenyar és fràgil i per de ser conscient de que hi ha coses que són delicades, no? En aquest sentit, jo li explicava l'altre dia a la Teresa que jo vaig fer una formació, un postgrau de valors i significats espirituals de la natura, en el qual allà vaig aprendre que hi havia valors intangibles de la natura i d'allò que expliquem o d'allò que vivim que són molt fràgils, no? I un exemple molt clar podria ser el silenci, no? Llavors, jo molts dels guiatges que proposo, inclús quan faig un caiac snorkel aquí llançar, doncs jo intento començar la sessió escoltant el mar, no? Per dir-ho d'una manera. I això et posa en una situació o et posa en una predisposició a viure allò d'una certa manera. Però, a més, hem d'estar agraïts, perquè ja que em parles de l'Empordà, com bé sabeu, doncs hi ha el Parc Natural del Cap de Creus, hi ha el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, hi ha el Parc Natural del Montgrí Medes Baix Ter, inclús hi ha el Penin de l'Albera.
1: Sí.
5: Això vol dir que tenim molta part del territori que està gestionada per uns gestors que s'encarreguen d'intentar preservar aquests valors naturals. I, en algun dels casos, com pot ser el Cap de Creus i el Montgrí Medes Baix Ter, ho fan alineant el que és els visitants, és a dir, el turisme, amb el que és la preservació de la natura. Amb una cosa, amb una eina d'Europarc que es diu la CETS, la Carta Europea de Turisme Sostenible. I això què vol dir? Abans hem de pensar, per exemple, no? Jo era un empresari del sector turístic i, per tant, el sector més conservacionista a mi em veia com un perill, no? Perquè jo era un empresari del sector turístic, per ells. Però entre el sector de lo que eren els empresaris turístics, jo era un hippie, jo era el hippie dels caiacs. Per tant, jo era... Saps?
1: Sí, sí, sí.
5: Llavors, al final, s'han casat les dues històries i s'han començat a sentar a la taula les persones que es dediquen a la preservació del nostre medi natural amb els gestors del que és la indústria turística i estan aconseguint generar sinergies o generar maneres d'entendre el com volem que es visitin els espais naturals que són beneficiosos per tothom, no?
1: Clar, clar, clar.
5: I això, jo crec que a l'Empordà tenim un bon exemple. I si parlem de la Garrotxa, si parléssim de la Garrotxa, allà és on va néixer tot, no? Allà és on hi ha quasi bé la primera Carta Europea de Turisme Sostenible. I allà, que no hi havia turisme, van buscar amb el turisme una manera d'activar l'economia de manera sostenible i posant en valor el territori, posant en valor les coses que els feia únics, que jo crec que és molt interessant. I és el que, de fet, aquí a la Costa Brava intentem de fer, no? El model turístic de la Costa Brava és un model, si tu vols, que ja és una mica antic, vull dir que ja fa molts anys que hi som, és un model turístic madur. I ara que ens estem adonant, doncs, que no tot s'hi val i que posar en valor allò que ens fa diferents i posar en valor la natura i la qualitat del mar i la qualitat dels nostres serveis i de la nostra gastronomia, al final ens posiciona molt millor davant de destinacions que sempre seran més barates, no?
1: Ah.
5: I, per tant, no té sentit, ja no només pel turisme, sinó per qualsevol tipus de negoci, per mi, per com jo penso, no té sentit anar per la lluita de preus, no?
1: I tant.
5: I hi ha altres valors que poden fer que el teu servei, que la teva experiència proposada o que el teu producte acabi siguent molt valorat i sigui el triat perquè aporta uns valors que són, doncs, especials, no? I a casa nostra, i ara ja no només parlo de l'Empordà,
1: sí,
5: que evidentment som molt afortunats, podríem parlar de Girona, que evidentment, doncs, som molt afortunats, però de Catalunya, de Tarragona, de Lleida, de Girona...
1: Sí, sí, sí.
5: I de Barcelona, som molt afortunats.
1: Sí, sí.
5: I, per tant, val la pena que ens ho creguem, no? I a mi, a vegades, quan veig com Barcelona a vegades es dibuixa, jo crec que tornar-la a dibuixar ens tornarà a posicionar encara molt més, per dir alguna cosa, no?
1: Sí, depèn de per on tu miris, sembla que s'hagin venut una mica, no?, el turisme i... Depèn de tu, des d'aquí a la Girona ho pots veure i depèn de quin sector ho pots comparar més fàcilment, no, també?
5: Correcte. Pensa una cosa, jo ara estic en un projecte a través d'un amic, un bon amic, que va estudiar turisme junts, que té una empresa de consultoria de destinacions esportives, amb Maurici Carbó, i amb ell ara estem fent un projecte a Múrcia. I si jo et dic Múrcia, a priori, tu dius, hòstia, Múrcia, pobra gent, no? I perquè sembla tot com molt cremat i la Mar Menor i tal. Doncs, bueno, allà ens han encarregat un projecte d'intentar de posar en valor tot això, amb una història que farem que es diuen Senderos Azules, no?
1: Sí.
5: I intentem de posar en valor recuperar l'essència. I estem fent una sèrie de rutes que són ecoturístiques, d'accessibilitat universal, i que intentem, doncs, de tornar, que tornin a creure en allò que eren i posar en valor, doncs, o sigui, aquell pescador, aquell restaurant, tot allò que ens torna a posar a mercat, no?
1: Clar.
5: I en aquest projecte, doncs, estem jo i en Miquel Sunyer, que va ser el creador de les Vies Braves d'aquí de la Costa Brava i de Catalunya. Vull dir, bueno, hi ha tota una sèrie de professionals que el que intentem de fer és tornar a posar en valor això que a vegades, doncs, ens hem desdibuixat, el que tu deies, no?
1: Bueno, i justament, i ara potser em desvio una mica, una manera de barrejar el caiac, la cultura i el producte local és l'enocaiac.
5: Ah, és
1: una de les coses que ofereixes o heu inventat, no sé si ho heu inventat vosaltres o no, però una activitat que barreja el caiac amb el vi, no? Explica'ns una mica com funciona.
5: Doncs mira, l'enocaiac és una experiència en la qual el que fem és posar el paisatge a la copa. Fem una navegació, en aquest cas per Llançà, sortint de la platja del Port, per anar cap a una zona molt bonica, que és la zona Cap-ras, la zona més verge del litoral de Llançà, i en allà hi ha vistes del que són les vinyes d'Ugues de Valla. Expliquem una mica el tipus de viticultura que tenim a l'Empordà, expliquem les varietats autòctones, expliquem una mica el tipus de terroir que tenim, i després, anant a una platja, doncs, ve algú de la bodega, normalment o l'Edu o l'Ester, i ens explica una mica, ens fa un tast, i doncs podem provar doncs, dos, tres vins, i podem doncs, veure doncs, aquest paisatge. No? A més, hem fet alguna cosa molt divertida, que han sigut tastos verticals. I això què vol dir? Que hem agafat una referència, per exemple, els Coma Feredosa, que és un dels vins bons que té, o que a mi m'agraden molt, vaja, que té Ugues de Valla, a l'Edu, i fem un tast vertical en el qual fem tres o quatre anyades diferents i les provem, no? I llavors te n'adones que al final l'ampolla, el carreter, és el que ha passat aquell any. Aquella climatologia, aquella calorada, aquella pluja...
1: Sí,
5: i és molt interessant. I llavors l'Enocaia, que és un d'aquests exemples que hem fet i hem intentat d'abordar per fer que el caiac ja no és la finalitat, com quan vaig començar, sinó que el caiac és un mitjà de descoberta, no? I l'Enocaiac, o l'Herbocaiac que fèiem el de Brismar, que era un dels consellers del celler de Can Roca, i que havia estat fent moltes coses en tema d'etnobotànica i de botànica culinària, doncs l'herbocaia què era? Doncs fer una ruta identificant les plantes i la flora que hi havia pel camí, no? I llavors fer un tastet d'això que anàvem veient, no? Vull dir que coses que veritablement molt xules.
1: Oh, i tant. I a més molt interessants. I aprendre mentre practiques i fas exercici...
5: Home, fantàstic.
1: Sí.
5: Fantàstic.
1: A més, anar amb caiac per la Costa Brava, jo que hi he anat, és un espectacle. Tots els penya-segats, depèn de les platges, les cales, les formacions
5: Totalment.
1: Amb la tramuntana, tot el que hi ha. I si, Totalment. a més, hi ha algú que t'ensenya les plantes que hi ha, els animals que hi habiten, tot això, clar...
5: Brutal.
1: És una cosa que crec que hem de tenir més en compte, també, tothom.
5: Totalment. Penso que la Costa Brava és un festival pels sentits. Vull dir, comences aquí, a la part nord, no?, a la Costa Brava Nord, aquest Port Bou fins a la punta del Cap de Creus, aquestes roques negres, no?, aquestes roques que estan molt erosionades pel vent. Amb aquests, quan arribes a la zona de la punta del Cap de Creus, afloraments de pegmatita blancs, no? Vull dir que aquestes roques negres i blanques, no? Te'n vas cap a la zona, per dir-ho d'una manera... de les Illes Medes i és més calcari, no? I per tant, les roques són més blanques, no? Són més arrodonides. Just passes el cap de Begú i, coi, de cop, les roques són roses amb franges de color negres. Te'n vas cap a la zona de Lloret i Tossa i aquell granit de color groguet, no?
1: Sí, sí,
5: sí. Jo penso que era molt divertit perquè nosaltres aquí a Llançà fem lloguer de caiacs i la gent se'n va d'expedició, no? Llavors se torna al caiac de mar i, veritablement, en funció de la sorra que hi havia dintre el caiac, podíem esbrinar o podíem saber o intuir a on havien anat. Era molt divertit pel tipus de sorra, sí, pel sí, granulat sí. De la sorra, saps?
1: La tècnica de deducció, eh? De...
5: Sí.
1: Que bo, que bo.
5: Perquè, veritablement, la sorra de la platja, de, per dir-ho d'una manera, de Blanes o de Lloret, no té res a veure amb la de Sant Pere, saps?
1: I tant.
5: Vull dir que sí, molt, molt divertit, molt divertit. I tenim una costa que, per exemple, per fer una ruta de 4 o 5 dies, no? Vull dir, surts de Portbou i arribes a Blanes en una setmana, i, has fet un viatge increïble.
1: I tant.
5: Increïble.
1: I tant, i tant.
5: Paisatgísticament... i també culturalment, eh? Vull dir que molt potent.
1: Ara que ja estem posats i que comentaves alguns dels punts, podries donar dos, tres exemples de llocs o activitats que podrien fer la gent perquè a tu t'agradin i que creguis que si hi ha oients que ho vulguin fer algun dia...
5: I tant, doncs, i tant. Amb caiac, vols dir, eh?
1: Sí, sí, o amb caiac o alguna activitat que no tingui perquè... tenir i veure els caiacs, però que tu...
5: Home, mira, jo, si t'anés de dir, per dir-me, 4 o 5, eh? Uh-huh. Tampoc m'extendré gaire, però un caiac snorkel, aquí llançar, per dir una manera, d'anar de la platja del Port, anar a la zona de Cap Ras i tirar-te amb una aigua somera, transparent, amb un fons de Posidoni espectacular, jo aquesta m'agrada molt fer-la, molt. I quan l'he guiada, l'he disfrutat i l'he gaudit moltíssim. Si saltéssim i ens anéssim ja del Cap de Creus, d'aquesta zona nord, d'aquesta zona salvatge, potent, la més verge de la Costa Brava, jo, sens dubte, faria una recalada en un port lligat, amb un lloguer de caiac just davant de la casa del Salvador Dalí, per descobrir aquests paisatges tan, tan bonics i tan màgics, no? I possiblement, doncs, combinats amb aquesta història tan cultural, tan... i tant també bohèmia, no? Bohèmia daurada del Cadaqués.
1: Sí.
5: Després, evidentment, un ornitocaiac pel riu Fluvià, descobrint els ocells pel riu Fluvià, podent-ho combinar amb uns aiguamolls de l'Empordà i descobrir aquesta zona, doncs, evidentment, per mi és com molt màgic, no? És com molt i molt màgic. I després el que I deia, no? Si ja ens anem una mica avall, o sigui, les esquitxades aquestes roses i negres, de lo que seria la zona de Tamariu, aquesta zona així, és molt xulo, no? I per mi, doncs, val molt la pena. I ara, evidentment, seré filiopàtric, però jo ara estic sopant al far del Cap de Creus. Acabo de veure una posta de sol que és que encara l'estic veient, perquè, com bé saps, encara no s'ha fet de nit del tot, això és molt màgic. O sigui, venir a la punta al Cap de Creus un dia a veure la posta sol i fer un curri de bou o fer unes, el que vulgueu menjar, vull dir, per mi és molt màgic, no? Al igual que un altre dia pujar aquí al monestir de Sant Pere de Roda i fer un dinaret amb tota la vista que tens allà baix, estant al mig d'un monument del segle X, segle XI, no? Hòstia, jo crec que, bueno, sí.
1: Jo he vingut a veure la sortida de sol aquí al far.
5: Home, l'1 de gener?
1: No, l'1 de gener no, però va ser un estiu, però...
5: Si has vingut l'1 de gener, t'anava a cantar la sardana que es balla en el sol ixent del primer dia de l'any.
1: Ostres, doncs mira, una cosa més que ens podem apuntar a l'agenda.
5: De la costa empordanesa n'és el més bonic recés, Portitxol antic, per sempre visca Cadaqués, per tradicions de nos amb nos... Així s'aixeca el dia 1, aquí a la Carai. Punta del Cap de Creus.
1: Home, totes aquestes coses sumen a l'agenda de coses a fer algun dia, eh?
5: Hosti, i tant.
1: Hosti, Pau, escolta'm, que això passa el temps molt de pressa. No sé si hem pogut parlar massa, perquè tens un currículum molt extens i segurament ens hi estaríem 3 hores parlant d'això.
6: Bueno, ja tornarà.
1: Però sí.
5: Hola, Teresa.
6: Bé, Pau.
1: I tant.
5: Com estàs, bonica?
6: Bé, i tu?
5: Molt bé, molt bé. Content de sentir-te.
1: Doncs, Pau, hauríem d'acabar l'entrevista i si de cas ja podríem tornar a continuar un altre dia i continuem parlant d'això, que és molt interessant.
6: No sé, cap a octubre o novembre, deixarem passar un parell tres de mesos.
5: I tant que sí, sempre que vulgueu aquí em teniu, la veritat.
6: Molt bé.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Pau. I continua veient aquesta magnífica posta de sol.
5: Una abraçada molt gran i res, espero que d'això que hem parlat, doncs us hagi inspirat per poder venir a descobrir un petit raconet d'aquest país fantàstic que tenim.
1: I tant que sí.
6: Molt bé.
1: Moltes gràcies.
6: Moltes gràcies.
1: Bona nit.
6: Adéu, bona nit. Adéu.
5: Adéu. Adéu.

Últims minuts del programa d'avui. Ens dediquem a l'espai del temps, com gairebé sempre. Què podem dir? Què podem dir d'aquest temps que estem tenint aquests dies? Doncs que és més típic de finals de juny, ja de Sant Joan i dates pròximes, que no pas de finals de maig. Tot i que jo recordo, així de memòria, que l'any 2015 al maig va ser també molt calorós, ho recordo perfectament, va ser molt calorós. També recordo el 2022, que va fer moltíssima calor. Sí. Jo el 2022 me'n recordo perquè la Gemma Permanyer va fer 40 anys i vam fer celebrar per aquí amb una caseta que hi ha per aquí a Solanes, me'n recordo, que hi havia. I aquell dia era pel 20 de maig o així, l'únic encara més abans que aquestes dates, i ja va fer una calor enorme. Aquell dia me'n recordo perfectament que estava en una de calor. Però, bueno, sembla ser que els pròxims dies d'atenció es batiran tots els rècords. Però, bueno, veurem. Veurem què passa, perquè demà serà un dia semblant al d'avui, màximes entre 29 i 30 graus, que jo crec que cap al prelitoral ja són una mica normals, a més de maig, però està pujant molt el termòmetre cap a l'interior. A Lleida és una de les pròximes, ja han arribat als 35 graus, i aquí sé que és una calor bastant disparada. Tot això per què? Perquè hi ha un anticicló enorme al centre d'Europa i està proporcionar una bombolla de calor molt gran, encara més, sobretot a França, Regne Unit, allà tenen temperatures disparadíssimes del que tocaria. Dimecres, de cada dimecres, encara pujarà una mica més de temperatura. Màximes de 31 graus cap a casa nostra, a Ponent hi arribaran els 35. Molts pocs núvols, tant demà com dimecres, molts pocs núvols, només 4 núvols a tarda inofensives. I atenció, perquè dijous arriba el pic de calor d'aquesta bombolla d'aire càlid que tenim a sobre. Les mínimes 17-18 graus a casa nostra i les màximes de ple juliol, màximes de 33-34 graus a Sant Feliu, cap a Ponent poden arribar a 38-39 graus, per això dic temperatures de ple juliol. I fruit d'aquesta mateixa calor,

0: Bona nit, bon vespre o bon dia, depèn des d'on ens escolteu i des d'on comenceu avui el viatge. Soc Felip Querol i això és El viatge a l'altre, el programa on intentem mirar el món amb un altre tarannà, més obert, més empàtic i, sobretot, més humà. En un món que sovint ens empeny a simplificar, a etiquetar i a jutjar ràpid, aquí ens aturem, escoltem, preguntem i intentem entendre. No per estar-hi d'acord, sinó per apropar-nos-hi. Per això és una alegria, des del viatge a l'altre, saludar els companys de Ràdio Silenci, de La Garriga, que fan possible que aquest programa arribi encara més lluny i ens ajudi a ser-hi més a prop.
1: Informació, música, entreteniment. Ràdio Silenci, la que et sona a la Garriga des de l'any 2000.
0: Doncs gràcies als companys de Ràdio Silenci de la Garriga, perquè aquest programa no busca donar respostes absolutes, busca més aviat obrir preguntes, obrir mirades i, si pot ser, obrir també una mica el cor. Així que avui us proposem això, deixar de mirar des de fora i començar a mirar des de dins. Comencem.

Aquest que serà ens porta a les pistes. És un país on conviuen múltiples llengües i registres lingüístics en la vida quotidiana. El seu sistema polític reparteix el poder institucional segons les principals confessions religioses del país. Segur que això ja us sona una mica. Té una de les diàspores més extenses del món. Ha estat un dels principals punts d'acollida de població refugiada i el seu sistema bancari va ser durant dècades un centre financer rellevant a escala regional abans de diverses crisis recents. Doncs sí, teniu raó. Avui repetim i anem al Líban.

Hi ha guerres que es compten en quilòmetres conquerits, altres en silencis, en micròfons apagats, en noms que deixen de respondre al grup de WhatsApp de la redacció. A l'Iban, explicar la guerra també s'ha convertit en una manera de sobreviure-la. Periodistes que documenten bombardejos mentre intenten identificar si la víctima del següent atac és un company o un amic. Veus que continuen parlant encara que al darrere hi hagi funerals, hospitals i famílies esperant una ambulància que no arriba. Però enmig d'aquesta foscor també hi ha una altra realitat més visible, la de les dones que sostenen barris sencers, la de les mares que conviuen amb la idea de la resistència des de petites, la d'una generació marcada per una guerra que sembla no acabar-se mai, i també la de joves com la Yara, atrapades entre la quotidianitat i un país que viu permanentment al límit. Aquest no és només un conflicte armat, és una societat intentant mantenir la normalitat mentre tot tremola al seu voltant, i és també una batalla pel relat. Qui explica la història, qui la pot escoltar i qui ja no hi és per explicar-la.

Avui la Nargués ens porta un reportatge d'investigació que no ens deixarà indiferents, perquè sabeu com viuen les dones al Líban i quin paper tenen en el món de Hezbollah? Atenció al reportatge de la Nargués Agazadeh.

Hem sentit la Yara Jaraque, la responsable de comunicació de l'Associació de Catalunya amb el Líban, que ens ha deixat molt clar que hem de tenir en compte quan parlem del Líban, ja que molt sovint associem a aquest país, el Líban, amb la guerra, i realment és molt més que només això.

0: I ara prepareu-vos perquè se'ns encongirà el cor amb l'última entrevista d'avui. En aquest cas, es tracta de l'Elisar Kobeisi, periodista a Líban en defensa dels redactors morts per la culpa d'Israel. Escoltem-la. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres avui, Elisar Kobeisi, periodista al Líban. Ens podries explicar quina és la situació exacta ara mateix en aquest país de Líban i com esteu vivint aquest conflicte als periodistes sobre el terreny?
1: First of all, thank you for the invitation.
0: En primer lloc, gràcies per la invitació i per donar-nos el temps com a libanesos d'explicar-vos què està passant al nostre país. La situació no està gens bé. Estem en guerra. Encara ara seguim en guerra. Hi ha, diguem-ne, un alto el foc, però la gent és atacada constantment. Les cases reben atacs i tothom continua sota l'atac, fins i tot ara. Per tant, tenim una mena d'alto el foc, però no està funcionant al Líban. Com a periodistes, vam perdre la nostra amiga i companya Amal Khalil ja fa uns 10 dies, perquè va ser objectiu de les forces israelianes al sud de Líban. I la van matar malgrat que tothom avisava la Creu Roja, a la Creu Roja Internacional i a través dels mecanismes pertinents que l'Amal era periodista i que Israel estava matant una periodista. Però ningú no va poder fer res per l'Amal. L'Amal ara és morta. Va ser assassinada per les forces israelianes i la seva companya, Zeinab Faraj, és a l'hospital ara mateix. Ha sobreviscut gràcies a Déu. Ha sobreviscut
1: Right now, she survived, but she's not okay.
0: Després de la pèrdua de la mal, teniu por per la vostra pròpia vida o de ser els següents? Quin és el balanç exacte de periodistes que ha perdut la vida des que va començar l'espiral de violència?
1: Of course, any of us, we lost,
0: i tant, qualsevol de nosaltres. Hem perdut uns 11 companys nostres. 11 periodistes des del 2023 han estat un objectiu directe. Estic parlant de periodistes que eren l'objectiu i han estat assassinats. El total de periodistes morts sense ser-ne l'objectiu directe és de 28, però n'hem perdut 11 dels nostres companys. Companys en atacs dirigits directament contra ells. Més enllà de les xifres esgarrifoses, estem parlant d'amics i companys propers. Com gestioneu aquest impacte emocional i amb quines vies o suports internacionals esteu buscant per investigar aquests atacs i exigir la justícia, tenint en compte la resposta de les autoritats locals? Realment és extremadament difícil d'expressar perquè alguns d'aquests periodistes eren amics íntims, com per exemple l'Issam Abdallah, que va ser un objectiu el 2023. L'Issam no era només un company, també era el nostre amic. No és fàcil lidiar amb això. I també hem de treballar durant molt de temps per recollir proves i intentar trobar justícia per als nostres companys amics. No és fàcil. El govern de Líban no ens està ajudant. No estan recollint les proves, no estan prenent cap mesura seriosa per fer justícia als nostres amics i companys. Per tant, estem fent tot el que podem. Estem treballant amb diverses organitzacions internacionals com Amnistia Internacional, Human Rights Watch, Reporters Sense Fronteres i també el Sindicat de Periodistes. Estem treballant tots junts per intentar trobar una mica de justícia pels nostres companys.
1: And also the Union of Journalists, we are working together, all of us, to try to find some justice for our colleagues. But
0: Però per a tots nosaltres, fa unes setmanes, l'atac a l'Amal va ser un xoc per a tothom perquè al món sencer sap que l'Amal era periodista i que va ser atacada tres vegades en el mateix escenari. La primera vegada al cotxe, sí. I vam perdre l'Amal perquè les forces israelianes no van donar permís a la Creu Roja per salvar-li la vida. Per tant, no va ser només un atac. No puc expressar com de dur es va veure la teva companya sota l'atac des de la una del migdia fins al 9 del vespre i crec que Roja no la va poder ajudar.
1: Your colleague under attack since 1 p.m. until 9 p.m. and the Red Cross cannot help her.
0: Davant d'aquesta situació tan greu i la manca de resposta de les vostres autoritats, què podem fer nosaltres com a periodistes o com a audiència internacional per donar-vos suport i ajudar a visibilitzar la vostra realitat?
1: You know, every time you tell our story, you just shed light about our stories, about the journalist who is targeted, and it is a support for the journalist. What happened,
0: Saps,
1: for
0: cada
1: example, is
0: vegada que
1: Amal
0: expliques la nostra
1: said
0: història,
1: RSF
0: simplement
1: reporters and
0: dones llum a
1: reporters
0: les nostres històries
1: tried
0: sobre els
1: to
0: periodistes
1: call
0: que són un
1: many
0: objectiu,
1: persons in
0: i
1: France
0: això és un suport per a
1: because
0: nosaltres.
1: Amal,
0: El que va passar,
1: and
0: per
1: I'm talking
0: exemple, amb
1: about Amal
0: Amal
1: because
0: és que
1: she
0: els
1: was the
0: reporters sense
1: last
0: fronteres
1: one of our
0: van
1: colleagues
0: intentar
1: who
0: trucar a moltes
1: is
0: persones a França, i
1: targeted.
0: parlo de l'Amal
1: But
0: perquè va ser l'última de les
1: every
0: nostres
1: time the
0: companyes a ser un objectiu directe, però cada vegada que
1: international
0: els comitès
1: committees talk
0: internacionals
1: about us,
0: parlen de
1: about the
0: nosaltres,
1: journalists,
0: dels
1: about saving the
0: periodistes,
1: journalists,
0: de
1: about
0: salvar els periodistes, de
1: giving
0: fer justícia per als
1: justice for the
0: periodistes,
1: journalists,
0: és una
1: is a
0: manera
1: way
0: de
1: to support
0: donar-nos
1: us.
0: suport. Donar-nos
1: Supporting
0: suport
1: us
0: és
1: is
0: dir
1: telling
0: cada dia que
1: everybody
0: Israel
1: that
0: és un assassí
1: Israel is a
0: dels
1: killer to the
0: periodistes
1: journalists
0: al
1: in
0: Líban.
1: Lebanon. We have,
0: Necessitem
1: we need
0: el
1: your
0: vostre suport
1: support
0: per dir
1: to
0: al
1: tell the
0: món
1: world
0: que
1: that
0: Israel ha
1: Israel
0: tingut com a
1: targeted
0: objectiu 11
1: 11
0: periodistes
1: journalists
0: en 3 anys des del
1: from
0: 2023.
1: 2023.
0: Això
1: It
0: està
1: was
0: documentat,
1: documented. It
0: filmat
1: was
0: i
1: filmed.
0: també investigat.
1: It was
0: Estem parlant d'investigacions
1: also
0: internacionals que han
1: investigated. We are
0: demostrat que
1: talking
0: Israel ha
1: about
0: atacat
1: international
0: 11
1: investigations
0: periodistes
1: who
0: de
1: proved
0: manera
1: that Israel
0: dirigida.
1: targeted 11
0: No és una
1: journalists.
0: xifra fàcil.
1: It's not,
0: Israel és el primer assassí de
1: an easy
0: periodistes
1: number.
0: a Gaza i al
1: Israel
0: Líban.
1: is the first
0: Si
1: killer
0: mirem
1: for
0: les
1: the
0: xifres de
1: journalists in
0: periodistes
1: Gaza and
0: assassinats per Israel
1: Lebanon.
0: al
1: And if we
0: Líban
1: see
0: i
1: the
0: a
1: numbers
0: Gaza,
1: of
0: descobriquem
1: journalists
0: les
1: killed by
0: xifres
1: Israel
0: més
1: in Lebanon
0: altes
1: and Gaza
0: des de la
1: who
0: Segona
1: discovered
0: Guerra Mundial. Per
1: a
0: tant,
1: huge,
0: parlar de
1: huge
0: nosaltres, explicar
1: number
0: les nostres
1: since
0: històries, explicar al món
1: World War
0: què ens
1: II.
0: està passant a nosaltres i als nostres companys,
1: So,
0: és una manera de donar-nos
1: talking
0: suport.
1: About us,
0: Per tant,
1: talking,
0: explicar al
1: telling our
0: món
1: stories,
0: que
1: telling the world
0: hem de fer
1: what is
0: justícia pels
1: going
0: nostres
1: on
0: companys és
1: with
0: una missió,
1: us,
0: és el
1: with our
0: nostre deure.
1: colleagues, it's a
0: I
1: way
0: vosaltres
1: for
0: ens
1: us,
0: podeu donar aquest suport per
1: telling the
0: fer-ho.
1: world we have to give justice to our colleagues. It's a mission, it's our duty, and you can give us a support to do this.
0: Per què creus que els periodistes s'han convertit en un objectiu directe i què creus que s'intenta aconseguir o ocultar amb aquests atacs a la premsa?
1: I think for us it's crystal clear and
0: Crec
1: until now
0: que
1: the
0: per
1: world
0: nosaltres
1: should
0: està
1: know
0: claríssim i a
1: that
0: hores
1: the
0: d'ara el
1: journalist
0: món
1: is the
0: hauria de
1: enemy
0: saber
1: of Israel
0: que el
1: because the
0: periodista
1: journalists
0: és
1: are
0: l'enemic
1: documented
0: d'Israel
1: what
0: perquè els
1: Israel is
0: periodistes
1: doing
0: estan
1: in Palestine
0: documentant
1: and
0: el
1: in
0: que
1: Lebanon.
0: Israel està fent
1: What
0: a Palestina
1: Israel
0: i
1: is
0: al
1: doing
0: Líban.
1: by killing
0: El que
1: the
0: fa Israel
1: journalists,
0: matant
1: by
0: els
1: threatening
0: periodistes,
1: them,
0: amenaçant-los,
1: is
0: és posar un límit als periodistes per
1: to put
0: informar, per explicar la història, per
1: element
0: explicar a
1: to the
0: tothom el que està passant a Gaza i al Líban.
1: Report. To
0: Per
1: tell
0: tant,
1: the
0: som el segon enemic
1: story,
0: perquè no volen que la veritat sigui filmada i coneguda. És per això que a cap periodista internacional
1: so
0: se li va permetre anar a Gaza. Per això van
1: be,
0: matar l'Issam i van atacar també el seu company
1: no,
0: abans de la guerra
1: say,
0: al Líban.
1: No
0: Estem parlant del 2023.
1: Journalists were allowed to go to Gaza. That's why they killed the Issam and they targeted their colleague.
0: Per tant, nosaltres simplement som l'enemic d'Israel, perquè Israel no vol que ningú expliqui la història,
1: so,
0: la veritat, i simplement publiqui el que està passant als nostres països. Com valores el paper i la cobertura que fan els mitjans de comunicació internacionals sobre el conflicte al Líban? Creus que us permeten explicar la vostra realitat de manera justa o us trobeu amb algun tipus de censura o biaix?
1: Yes, of course, because what you're getting is unfortunately you don't speak Arabic, so you need to take
0: Sí, és clar, i tant,
1: through,
0: per descomptat,
1: foreign media.
0: Perquè
1: so
0: el que us
1: foreign
0: arriba
1: media,
0: és malauradament
1: not,
0: com que no parleu àrab, el que
1: they
0: heu
1: have
0: de rebre
1: way
0: és la
1: angle
0: informació
1: to tell the
0: a través dels mitjans estrangers
1: media,
0: i els mitjans estrangers tenen la seva manera i el seu angle d'explicar la història. Els mitjans estrangers parlen principalment des del punt de vista occidental sobre aquesta guerra, és a dir, potser es posen de part d'Israel, però per a ells no és una guerra en contra del Líban, però per nosaltres és una guerra en contra del Líban, no al Líban. És una guerra contra el Líban. I hi ha una gran diferència entre una guerra al Líban i una guerra contra el Líban. Aquest és el motiu principal, perquè els mitjans estrangers, quan parlem o parlen de mitjans estrangers, no són justos amb la nostra història. No coneixen els antecedents del nostre conflicte amb
1: Israel.
0: No saben el que Israel està fent ara al sud del Líban, sobre la línia groga que estan creant, sobre com estan bombardejant cases de nens, patrimoni, periodistes, civils i nadons. Així que no es pot veure aquesta part de la història als mitjans estrangers.
1: And babies. So you cannot see this part of the story in the media, in the foreign media. I can see and I know many foreign media like is the Spanish one, some in France and other media.
0: Puc
1: They
0: veure i
1: are
0: conec molts mitjans estrangers
1: having
0: com l'Espanyol,
1: like me,
0: algun de
1: for
0: França
1: example,
0: i altres
1: Lebanese guest
0: mitjans
1: who is talking
0: que
1: about what is going
0: conviden,
1: on
0: com
1: in
0: ara el meu
1: Lebanon.
0: cas, una
1: Some
0: convidada
1: media in
0: libanesa,
1: France
0: que
1: also,
0: parla
1: for
0: del que
1: example,
0: està passant al
1: there is a
0: Líban.
1: censorship in
0: Alguns mitjans de
1: France.
0: França
1: No
0: també.
1: one in
0: Però, per
1: it's
0: exemple,
1: not easy
0: saps
1: to go
0: que
1: to
0: hi ha
1: visit
0: censura a
1: in France.
0: França? No és fàcil
1: You will
0: portar
1: be
0: aquest
1: attacked
0: discurs
1: like
0: a França.
1: anti-Semitic and
0: Seràs
1: everything and
0: atacat per
1: every
0: ser
1: time you say Israel
0: antisemita
1: is
0: i
1: killing
0: de tot.
1: us,
0: Cada
1: so now
0: vegada
1: we
0: que
1: are
0: dius
1: anti-Semitic and
0: Israel ens
1: so
0: està
1: there is
0: matant,
1: big difference
0: aleshores et
1: between them
0: converteixes en
1: we are saying
0: antisemita. Hi
1: the
0: ha una gran
1: Israeli forces
0: diferència
1: are
0: entre les
1: killing
0: dues
1: us
0: coses.
1: and this is the
0: Estem
1: truth.
0: dient que les
1: Most of the
0: forces
1: foreign
0: israelianes ens estan matant.
1: media
0: I
1: doesn't
0: aquesta
1: accept
0: és la
1: this story.
0: veritat.
1: For example,
0: La majoria
1: I
0: dels
1: can
0: mitjans
1: say it
0: estrangers no
1: out loud. I
0: accepten
1: was
0: aquesta
1: invited to
0: història. Per
1: DW
0: exemple, ho puc
1: panel
0: dir ben alt.
1: one day
0: Un dia em van
1: last
0: convidar a
1: year.
0: una taula rodona de la
1: Then
0: Deutsche
1: please they
0: Welle
1: check my
0: l'any passat
1: profile and
0: i
1: say
0: simplement van
1: they see
0: revisar el meu perfil i van
1: I'm
0: veure
1: talking
0: que
1: about
0: parlava del dret
1: the rights
0: dels
1: of
0: palestins
1: Palestinian
0: a ser a la
1: people
0: seva
1: to be
0: terra,
1: in
0: a
1: their
0: lluitar
1: land,
0: pels seus
1: fight
0: drets
1: for
0: a la
1: their
0: seva terra i que
1: rights in
0: deia
1: their land,
0: que
1: and
0: els
1: I was
0: israelians
1: saying
0: són
1: that
0: uns
1: they are
0: assassins.
1: killers.
0: Simplement vaig
1: They
0: cancel·lar la meva
1: simply canceled
0: participació
1: my
0: i
1: panel.
0: només van dir ets
1: And they just said
0: antisemita.
1: you are
0: I jo vaig dir,
1: anti-Semitic, and I said,
0: simplement,
1: just
0: dona'm
1: give
0: una
1: me
0: sola
1: one
0: prova
1: proof
0: que
1: that
0: sóc
1: I'm
0: antisemita.
1: anti-Semitic. And
0: I
1: the
0: l'únic
1: only
0: motiu,
1: reason,
0: sí,
1: yes,
0: l'únic
1: the
0: motiu
1: only
0: és
1: reason
0: que
1: that
0: dono
1: I'm
0: suport
1: supporting the
0: al dret dels
1: Palestinian and
0: palestins i
1: Lebanese
0: dels
1: rights
0: libanesos a defensar-se.
1: So
0: Per
1: for
0: a
1: me,
0: mi,
1: if you're
0: si em prens
1: taking
0: la
1: my
0: casa,
1: house, I have the
0: tinc
1: right to
0: dret
1: defend
0: a
1: myself, and this
0: defensar-me.
1: is
0: I
1: what's
0: això
1: going
0: és el
1: on
0: que està passant ara.
1: now. For
0: Per a
1: me,
0: mi,
1: if
0: si
1: I'm a
0: sóc
1: journalist,
0: periodista i
1: I'm
0: em
1: being
0: colpegen
1: attacked
0: i
1: and
0: em
1: killed,
0: maten, he sentit, Israel és un
1: simple,
0: assassí.
1: Israel is a
0: No
1: killer.
0: estic aquí per
1: For me,
0: edulcorar el que
1: I'm
0: diré.
1: not
0: Ho diré ben
1: to
0: alt. Israel és un
1: sugarcoat what
0: assassí.
1: I'm
0: Aquesta
1: saying.
0: és
1: I'm
0: la
1: saying
0: meva
1: out loud,
0: terra.
1: Israel
0: Aquest
1: is
0: és
1: a
0: el meu
1: killer. This
0: país.
1: is my land. This is
0: Defensaré
1: my
0: els meus
1: country.
0: companys i els
1: I
0: meus
1: will
0: amics
1: defend my
0: i
1: colleagues and
0: continuaré
1: my
0: explicant la
1: friends.
0: història al món perquè he de dir alguna
1: I will
0: cosa,
1: keep
0: ja que el
1: telling
0: món
1: the story
0: està
1: for
0: fent
1: what
0: un
1: they're
0: esforç
1: worth,
0: ara mateix, la major part
1: I
0: d'ell,
1: should say
0: per
1: something
0: entendre
1: because
0: aquest
1: the world
0: conflicte
1: is
0: entre
1: doing an
0: nosaltres
1: effort
0: i Israel.
1: right
0: No
1: now,
0: és
1: most
0: com el 2006 i
1: of
0: abans.
1: them, to
0: Estem
1: understand this
0: intentant
1: conflict
0: trobar aquest
1: between
0: camí.
1: us and Israel.
0: Malauradament,
1: It's not
0: reben
1: like
0: la informació
1: 2006
0: dels mitjans
1: and
0: de
1: before.
0: comunicació molt
1: They
0: coneguts
1: are trying
0: mundialment
1: to
0: que estan
1: define this way.
0: esbiaixats. Estan esbiaixats i són
1: Unfortunately,
0: pro-Israel la
1: they
0: major
1: are
0: part del temps.
1: taking the
0: És per
1: information
0: això
1: from
0: que el que no podem fer és rebre aquesta informació d'una manera justa i
1: media
0: amb
1: out there that
0: justícia.
1: are not,
0: Però el que estic dient
1: I
0: ara
1: can say,
0: és
1: they
0: que
1: are biased.
0: agraeixo aquesta
1: They are
0: entrevista amb
1: biased
0: tu
1: and they, I
0: i
1: know
0: moltes
1: Israel
0: entrevistes
1: most
0: a
1: of the
0: diferents
1: time.
0: companys
1: That's
0: de
1: why
0: diferents països que
1: they
0: estan fent aquest
1: cannot
0: esforç
1: take
0: perquè
1: this
0: les nostres històries
1: information
0: s'escoltin de
1: in a fair
0: nosaltres
1: way and in
0: mateixes
1: justice
0: i
1: way.
0: no que
1: But what I'm
0: qualsevol
1: saying
0: els
1: now,
0: hagi d'explicar.
1: I appreciate this interview with you, many interviews with different colleagues in different countries. They are making this effort to hurt our stories from our from ourselves, not just to tell anyone to tell it.
0: Després de tant de temps cobrint aquest conflicte, com t'afecta a nivell personal i anímic conviure diàriament amb el fet de viure la por perquè cada nou periodista mort pugui ser un dels teus amics més propers?
1: It was like two years of war. It was a lot of
0: Van ser com dos o tres anys, dos
1: really
0: anys
1: bad
0: de guerra complicats. Va ser
1: to talk
0: moltíssima
1: about.
0: informació, informació
1: But,
0: molt dolenta de la qual havíem de parlar,
1: I
0: però
1: have
0: he
1: to
0: de
1: say,
0: dir que
1: every
0: cada
1: time
0: vegada que sentia
1: I heard
0: parlar d'un
1: about
0: periodista que
1: exactly
0: havia
1: the
0: estat objectiu d'un
1: journalist,
0: atac, simplement mirava si
1: I
0: era un
1: just
0: dels meus
1: one of my
0: amics
1: close friends or
0: o no.
1: not.
0: Perquè no és
1: Because
0: fàcil. Vull
1: it's
0: dir,
1: not easy
0: perdre un company
1: anymore.
0: és una cosa
1: Losing a
0: i
1: colleague
0: perdre
1: is
0: un company i un amic és
1: something
0: realment
1: a
0: molt
1: colleague
0: diferent
1: and
0: i
1: a
0: molt
1: friend
0: més dur.
1: Also,
0: Així
1: it's
0: que
1: really
0: quan ens
1: harder.
0: vam assabentar que
1: So
0: l'Islam
1: when we
0: Abdallah
1: found
0: havia
1: out
0: estat
1: that his
0: assassinat
1: son
0: al sud del
1: Abdallah
0: Líban el
1: were killed
0: 2023 va ser una de les coses
1: in
0: més
1: South Lebanon in
0: difícils que he hagut
1: 2023,
0: de documentar i de parlar-ne
1: it was
0: perquè
1: one
0: no
1: of
0: era
1: the
0: només un
1: most
0: company,
1: things
0: també
1: I
0: era el
1: ever
0: nostre amic.
1: need
0: I cada
1: to
0: vegada
1: tell
0: que sento parlar d'un atac
1: to talk
0: dirigit contra
1: about
0: un
1: it because
0: periodista
1: he's not just
0: hi
1: a
0: ha la
1: colleague, he is
0: possibilitat que sigui
1: our
0: un
1: friend
0: dels
1: also.
0: teus amics de,
1: And
0: una
1: every
0: víctima que
1: time
0: sigui un amic teu d'aquest
1: I'm
0: atac.
1: hearing a
0: Així
1: concept
0: que
1: about
0: cada vegada
1: journalists,
0: és realment dur. I
1: it is
0: cada
1: a
0: vegada que
1: disability that
0: parles de civils, que
1: is
0: parles
1: one
0: de
1: of my
0: nens,
1: friends
0: no hi
1: who
0: ha
1: is
0: un
1: a
0: sol
1: victim
0: moment
1: of
0: menys
1: this
0: dur
1: target.
0: quan es
1: So
0: parla del que
1: every
0: és
1: time it's
0: Israel
1: really
0: que
1: hard
0: està fent
1: and
0: al
1: every
0: Líban.
1: time you're
0: Cada
1: talking
0: dia és
1: about
0: una història
1: civilian, you're
0: dura.
1: talking
0: Cada
1: about
0: dia,
1: children,
0: quan parles d'una
1: there is not
0: família sota els
1: one bad
0: ensorraments
1: guy
0: d'una
1: talking
0: casa i
1: about
0: Israel no
1: what
0: permet
1: Israel is doing
0: a
1: in
0: la
1: Lebanon.
0: Creu Roja anar-hi
1: Every
0: a
1: day it's a
0: salvar-los,
1: hard
0: és una història
1: story.
0: dura.
1: Every day when you're
0: Estem vivint
1: talking
0: cada
1: about
0: dia la
1: a
0: història
1: house,
0: més
1: a
0: dura
1: family
0: perquè Israel
1: under,
0: no
1: under a
0: deixa de
1: house, and
0: matar-nos.
1: Israel is not
0: Matar
1: permitting
0: els
1: to the
0: nostres companys, els nostres
1: direct close
0: col·laboradors,
1: to
0: els
1: go
0: nostres
1: and save
0: amics,
1: them.
0: la
1: It's
0: nostra
1: not story.
0: família.
1: They are living every
0: Així
1: day
0: que cada
1: to
0: dia
1: hurt the
0: és
1: story
0: dur
1: because Israel is
0: mentre
1: not
0: Israel
1: stopped
0: ens té
1: killing
0: com a
1: us,
0: objectiu
1: killing our families,
0: i ens està
1: killing
0: matant, de
1: our
0: fet.
1: partners, our friends, our families. So every day is a hard day while Israel is targeting us and killing us, actually.
0: Per acabar la nostra conversa, hi ha algun missatge final que vulguis transmetre als professionals de la informació que ens escolten des d'Espanya o des d'algun altre punt del món i algun desig de futur que vulguis expressar?
1: I really appreciate the
0: Realment
1: effort
0: agraeixo
1: to
0: molt el
1: listen
0: vostre
1: to the
0: esforç per
1: stories
0: escoltar
1: about
0: aquestes històries sobre
1: us,
0: nosaltres,
1: to
0: per
1: transport us,
0: intentar
1: and
0: donar-nos
1: I will
0: suport i
1: just get back
0: simplement
1: to
0: em
1: you
0: tornaré a
1: when
0: posar en
1: we need
0: contacte amb
1: international
0: vosaltres quan
1: support
0: necessitem suport
1: from our
0: internacional des
1: colleagues
0: d'Espanya
1: internationally
0: o per part dels
1: because
0: nostres companys a nivell
1: we are
0: internacional, perquè vull dir, al
1: at the
0: cap i a
1: end
0: la
1: we are all
0: fi,
1: journalists
0: tots
1: and
0: som
1: the supporting
0: periodistes i donar suport a la
1: our
0: nostra
1: communities
0: comunitat és molt important des de qualsevol lloc del món.
1: the important
0: Per tant,
1: from
0: sí que em
1: everywhere
0: posaré en contacte amb vosaltres perquè
1: so yeah, I will get back to you
0: necessitarem
1: because
0: el
1: we need
0: vostre
1: your support.
0: suport.
1: Thank you for giving
0: Gràcies
1: me
0: per
1: the chance
0: donar-me
1: to
0: l'oportunitat
1: express myself
0: d'expressar-me i de
1: and to
0: parlar-vos
1: talk to you
0: sobre
1: about
0: el
1: Lebanon
0: Líban
1: about
0: i
1: how we
0: sobre
1: are
0: com
1: losing
0: estem
1: colleagues and by
0: perdent
1: targeted
0: companys i amics a
1: attacks.
0: causa d'atacs dirigits
1: And I
0: i
1: hope
0: espero que en algun dia
1: we will get
0: aconseguim
1: justice
0: justícia per a
1: one
0: ells.
1: day for them.
0: Aquesta és la
1: This
0: meva
1: is
0: esperança,
1: my
0: així espero.
1: I hope so.
0: Amb aquestes paraules d'esperança, tanquem aquesta colpidora entrevista amb l'Elisar Kobeisi, periodista al Líban. El seu testimoni és un reflex punyent de la crua realitat al Líban, on els periodistes es juguen la vida i pateixen la pèrdua contínua de companys i amics íntims en atacs directes. Recollim la seva crida per trencar el biaix mediàtic i la censura per explicar la veritat i ens unim a la seva petició de solidaritat internacional, especialment cap als professionals de la informació d'Espanya, per exigir que algun dia es faci justícia. Moltes gràcies, Elisar, per la teva immensa valentia i per haver compartit el teu relat amb nosaltres, tot el nostre escalf i suport cap a tu i cap als teus companys. Una abraçada.

Colpidores les paraules de l'Alisar Kobeisi, periodista al Líban, que ha perdut alguns dels seus companys de premsa a mans de l'exèrcit israelià. Des d'aquí, tot el nostre suport. Avui hem pogut sentir amb més profunditat la realitat del que està vivint el Líban. Ho hem fet a través del reportatge de la Nargués Agazadeh i de les nostres entrevistades, la Yara Haraker, responsable de comunicació de l'Associació de Catalunya amb el Líban, i també amb les colpidores paraules que acabem de sentir fa uns moments de la periodista libanesa Elisar Kobeisi. Des d'aquí, moltes gràcies a totes dues per la vostra col·laboració.

I arriba el moment de donar-vos les pistes del pròxim programa, que serà el dimarts dia 9 de juny. La primera és: la recol·lecció de perles va ser el principal motor econòmic a finals dels anys 60. La segona: hi ha un edifici d'oficines imprès en 3D. La falconeria és una tradició mil·lenària. També hem de dir que té una màquina expenedora que no ven refrescos, sinó lingots d'or. El metro funciona sense conductors, s'hi està construint la primera mesquita del món impresa en 3D, hi ha un restaurant amb l'estructura impresa en 3D més gran del món, reconeguda pel rècord Guinness. És un dels seus símbols nacionals és un ocell capaç de viatjar amb passaport propi i seure a classe business en avions. Per una altra banda, té una illa artificial visible des de l'espai en forma de palmera, i amb això ja ho sabeu. En alguns centres comercials pots esquivar mentre a fora hi ha més de 40 graus. Pots esquivar la calor. Hi ha un cos de policia que utilitza supercotxes com Lamborghini o Ferrari. També hi ha una cursa de camells que va substituir els genets infantils per robots. Té el marc de fotos més gran del món, però amb gent caminant a dins. Té una part important de la ciutat que es va aixecar en ple desert en menys de 50 anys. El cafè tradicional sovint es perfuma amb cardamom i es serveix com a símbol d'hospitalitat. Hi ha un falcó gegant il·luminat amb més de 50.000 llums. Té edificis on l'aire condicionat arriba també a les parades d'autobús. I durant dècades la pesca i el comerç marítim van ser molt més importants que el petroli. Doncs amb totes aquestes pistes ja teniu la destinació del proper programa, ja sabeu on és. Dit això, només ens queda donar-vos les gràcies per escoltar-nos i per ser-hi. Que vagi tot molt bé, moltíssimes gràcies.

0: Ona Codina.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Desconvocades les vagues territorials d'ensenyament que hi havia previstes des d'aquest dilluns i fins dijous.
3: Ahir els sindicats majoritaris van decidir que consultaran a tot el professorat si avalen o no el preacord al que divendres van arribar amb el Departament d'Educació i que, mentrestant, feien una treva a les mobilitzacions. CGT i la Intersindical sí que mantenen la convocatòria de vaga.
1: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
1: El president Pedro Sánchez insisteix que no dimitirà després del cas de corrupció que aquesta setmana ha esquitxat l'altre expresident exsocialista, José Luis Rodríguez Zapatero.
3: Diu que continuarà tot el temps que vulguin i decideixin els espanyols a les urnes.
1: I en matèria econòmica, la llum i el gas natural tornaran a tributar l'IVA al 21% a partir de demà, després d'uns darrers mesos amb el tipus reduït al 10%.
3: La mesura desapareix després que l'Institut Nacional d'Estadística hagi confirmat que els preus d'aquests productes s'han moderat respecte a fa un any.
1: I en successos, la teulada del centre excursionista de Terrassa s'ha ensorrat parcialment aquest matí, això sí, sense causar ferits.
3: Ja s'ha demanat als veïns que tenen Terrassa adjacent amb l'edifici afectat que, com a mesura preventiva, no surtin a l'exterior.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? L'última jornada d'aquest mes de maig està sent molt tranquil·la al conjunt de Catalunya, amb un matí molt assolellat, molt estable, i hem tingut l'arribada de molts núvols alts i prims, que aquestes hores ja són molt més compactes. Tenim creixement de nuvolades destacades al Pirineu i Prepirineu, que els propers minuts hores ens portaran els primers ruixats, uns ruixats que descarregaran amb molta intensitat i que també acabaran afectant a la Catalunya central. Molts d'ells inclús aniran acompanyats de calamars o pedra, per tant, molta precaució que torneu del cap de setmana, perquè les carreteres podran ser moments complicats. Amb unes temperatures que a poc van tirant cap amunt, i avui esperem a superar els 35-36 graus, sobretot al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, i a la resta, la calor a poc s'anirà intensificant. Amb un dilluns, inici del mes de juny, que a la tarda els ruixats quedaran restringits, sobretot a l'Alt Ripollès i també a l'Alta Garrotxa. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
1: I en els esports, el PSG de Luis Enrique guanya la seva segona Champions consecutiva després d'imposar-se ahir a l'Arsenal.
3: Després de l'empat a un del temps reglamentari, els francesos es van emportar el títol a la tanda de penals.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Queden desconvocades les vagues territorials d'ensenyament que hi havia previstes des de demà dilluns i fins dijous.
1: Ahir els sindicats majoritaris van decidir que consultaran a tot el professorat si avalen o no el preacord a què divendres van arribar amb el Departament d'Educació i que, mentrestant, feien una treva a les mobilitzacions. CGT i la Intersindical, per la seva banda, sí que mantenen la convocatòria de vaga. Ens ho explica Norma Lebrero.
2: La consulta serà telemàtica, es farà a través del correu corporatiu dels mestres i s'obrirà aquest dilluns al migdia fins dijous a la mateixa hora. Dijous mateix decidiran, en funció dels resultats, si mantenen o no la vaga convocada per divendres a tot el sector educatiu. El preacord preveu millores salarials progressives durant els pròxims 4 anys, amb nous complements retributius i un reforç de les plantilles dels centres educatius, especialment per atendre les necessitats de l'escola inclusiva. Ho explicava a la xarxa la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
3: Aquestes 5.400 dotacions, ho volem deixar molt clar, és la dotació mínima a desplegar. Per tant, menys que això no es desplegarà, sinó que més aviat anirà més i que serà en marc, en funció de les necessitats que es vagin detectant en els centres educatius. Així que per nosaltres aquesta qüestió, la veritat és que hem fet un pas considerable i sobretot aquest canvi de mirada que requereix el model d'escola inclusiva, que és no només es posar recursos, sinó que és generar aquests espais de coordinació, generar aquests equips psicosocials, psicosocioeducatius.
2: Els sindicats signants del preacord demanen el vot favorable, mentre que altres organitzacions com la CGT, la Intersindical i la COS ja han anunciat que faran campanya pel no, perquè consideren que algunes reivindicacions clau han quedat fora de l'acord. De fet, aquests sindicats mantenen convocades les vagues per dilluns i per dijous.
0: I el que també es manté en aquest cas és la protesta per part de la coordinadora d'assemblees educatives a la delegació del govern a Girona.
1: La intenció dels participants és instal·lar-se entre la plaça Catalunya i la seu de la Generalitat a Girona. El programa preveu espectacles familiars, concerts, castells, un dinar popular i l'acampada, segons el cartell difós, per la coordinadora.
0: Seguim ara parlant d'inversions, ja no en l'àmbit educatiu després d'aquest preacord, perquè la Generalitat impulsarà aquest mes de juny el programa Arrel, una nova línia d'ajuts dotada amb 2,1 milions d'euros per crear i mantenir comerços en micropobles amb l'objectiu de fixar l'activitat, reforçar la cohesió social i combatre la despoblació. El programa inclou subvencions i acompanyament tècnic i aposta especialment per establiments multiservei, espais que combinen restauració, serveis i àrees de trobada.
1: El programa s'articularà en 3 línies d'ajuts. La primera estarà dirigida als ens locals perquè puguin fer obres i crear nous establiments. La subvenció podrà cobrir fins al 80% de la inversió amb un màxim de 18.000 euros per projecte. En aquest àmbit, la idea és que els ajuntaments busquin via concurs un emprenedor i que l'acompanyin durant tot el procés sense buscar necessàriament un rèdit econòmic del negoci. La segona línia donarà suport al funcionament i consolidació d'establiments impulsats pels ajuntaments, mentre que la tercera s'adreçarà a negocis privats ja existents en municipis rurals. En aquests dos casos, les subvencions cobriran fins al 50% de les despeses amb un topall de 5.000 euros.
0: Obrim plana política. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, insisteix que no dimitirà després del cas de corrupció que aquesta setmana ha esquitxat un altre expresident socialista. Parlem de José Luis Rodríguez Zapatero.

0: a justícia.
1: Ho ha dit durant la celebració de la Festa de la Rosa a les comarques de Tarragona, a Constantí, després del que ha denominat unes setmanes complicades. El president de la Generalitat ha estat taxatiu respecte, en paraules seves, als que volen fer mal, en referència a la dreta i a l'extrema dreta.
2: I davant del que ha passat aquests darrers dies, els nostres valors, la nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. Aquests que corren a prejutjar, sense ni tan sols escoltar. Respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència.
1: A nivell català, ella també ha aprofitat per agrair a Esquerra i als comuns el seu suport per tirar endavant els pressupostos de la Generalitat.
0: I precisament Esquerra Republicana continua confiant que els socialistes compliran els acords als quals han arribat per votar a favor dels pressupostos.
1: Ho ha dit el portaveu dels republicans del Parlament, Jordi Alberto Caballero, en declaracions del programa Ciutadella.
3: Se'l creu el PSC quan diu que el PSOE aprovarà això?
4: Sí.
3: Sí?
4: I sap per què me'l crec? Jo em crec que el PSC quan diu això perquè forcem que hi hagi una bilateral abans que els pressupostos s'aprovin. I en aquesta bilateral, precisament, el que es tracta, buscant aquest acord amb el govern de l'Estat, per tant, govern de la Generalitat, govern de l'Estat, acorden a la bilateral, que tant l'Orbital com el Consorci de Zona Franca seran una realitat i, per tant, aquest acord es complirà. Ho acorden els dos governs. Nosaltres vam exigir que això fos un pas previ per a l'aprovació dels pressupostos de govern. Per això crec que el PSC complirà, perquè, d'altra banda, sempre hem de partir del principi de confiança mutua quan s'arriba a un acord. Si ja no hi ha principi de confiança mutua, és evident que no pots arribar-hi a cap tipus d'acord.
1: Podreu seguir l'entrevista sencera aquesta nit a 9:45 a la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
0: I en matèria econòmica, la llum i el gas natural tornaran a tributar l'IVA al 21% a partir de demà, després d'uns darrers mesos amb el tipus reduït al 10%. Encendre la llum o utilitzar electrodomèstics serà, per tant, una mica més car que en les setmanes anteriors.
1: Les rebaixes fiscals les va aprovar el govern espanyol el mes de març per compensar l'encariment de l'energia arran del conflicte a l'Orient Mitjà i el bloqueig de l'estret d'Hormuz. Ara desapareixen després que l'Institut Nacional d'Estadística hagi confirmat que els preus d'aquests productes s'han moderat respecte a fa un any. La normativa estableix que els ajuts s'eliminen quan el preu d'un producte baixa més d'un 15% respecte al mateix mes de l'anterior. Això és exactament el que ha passat. L'IPC d'abril ha caigut fins al 3,2% interanual, dues dècimes menys que el març.
0: A més, l'impost especial sobre l'electricitat també pujarà del 0,5% actual, tornarà al 5% habitual. En canvi, els ajuts fiscals als carburants, tant a la gasolina com al dièsel, es mantindran actius fins al 30 de juny.
1: També es manté la rebaixa de 20 cèntims per litre destinada a col·lectius professionals com ara transportistes, agricultors, pescadors i ramaders, així com els descomptes pel bo social elèctric per als consumidors en situació de vulnerabilitat.
0: Parlem ara de successos. La teulada del centre excursionista de Terrassa s'ha ensorrat parcialment aquest matí sense causar ferits. Els bombers han rebut l'avís d'aquest incident poc abans d'un quart de vuit.
1: Es tracta d'un edifici de planta baixa i golfa situat al carrer Sant Llorenç. Els bombers han fet una primera revisió de l'immoble des dels edificis del costat i després des de l'interior i han confirmat que no hi havia ningú. Han tallat després l'escomesa d'aigua i d'electricitat i han activat l'arquitecte municipal. Es demana als veïns que tenen terrassa adjacent amb l'edifici afectat que, com a mesura preventiva, no surtin a l'exterior.
0: I més successos perquè els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 26 anys com a presumpta autora d'un furt de 920 euros d'una parròquia de Nou Barris a Barcelona que havien de servir per pagar les excursions d'uns nens.
1: Com detalla la policia en un comunicat, els fets van ocórrer el passat 15 d'abril a les 8 de la tarda, quan el mossèn de la parròquia, que custodiava els diners, va atendre un home i una dona que es van fer passar per persones necessitades. Els sospitosos van fer sortir la víctima del seu despatx, aprofitant la seva distracció, van robar els diners. Els Mossos van detenir la dona que duia el mòbil del mossèn a sobre el passat 28 de maig. No es descarten nous arrestos, atès que la investigació continua en marxa.
0: Parlem ara de salut perquè avui es commemora el Dia Mundial Sense Tabac, on el debat se centra també en un producte que cada cop preocupa més. Parlem dels vapejadors.

0: dos. Tot i que sovint es presenten com una alternativa segura al tabac, metges i entitats de consum alerten que els seus efectes sobre la salut i el seu ús entre joves van a l'alça. Ens dona tota la informació Núria Parera.
1: Els vapejadors s'han convertit en un dels grans protagonistes del dia sense tabac, especialment pel seu auge entre adolescents i joves. Des de Facua, el seu secretari, Gerard Hernández, reclama més control sobre la venda d'aquests dispositius.
2: Hem de ser valents, no només per seguir el que no es vengui a qualsevol persona, en aquest cas menors, sinó anar més enllà i prohibir-ho definitivament.
1: Hernández alerta que els sabors i la publicitat els fan especialment atractius pels més joves, una preocupació que comparteix el sector sanitari. El doctor Alejandro Frino, de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Consum del Tabac, assegura que ja s'estan detectant casos clínics relacionats amb el vapeig.
3: Realmente nos están llegando y muy preocupante porque es gente que está enferma con el vapor. Lo que ocurre es que no están viniendo para dejar de fumar, sinó que estan viendo por las enfermedades que le causa.
1: Frino adverteix de lesions pulmonars greus, com l'EVALI, i d'altres possibles afectacions cardiovasculars. També recorda que els danys poden aparèixer en poc temps i ser irreversibles.
3: Toda la química que tienen estos dispositivos resulta tóxica para el pulmón porque el pulmón no puede recibir elementos extraños. Pero nosotros estamos viendo que es tan nocivo o incluso más rápidamente nocivo que un cigarrillo. El problema más grande que tenemos es que el tiempo va en contra de la salud de los pacientes, va en contra de la sanidad y va a favor de la industria.
1: Tant des de consum com des de sanitat coincideixen que els vapejadors no són innocus i insisteixen que la millor opció continua sent deixar de fumar.
4: Des de Sant Andreu de la Barca al Baix Llobregat també s'han sumat aquest Dia Mundial Sense Tabac amb 20 anys de suport per deixar de fumar. Des de Ràdio Sant Andreu ens ho explica Jordi Milian.
5: Sant Andreu de la Barca commemora el Dia Mundial Sense Tabac posant en valor la tasca de la consulta en dades de situació tabàquica en què aquest 2026 celebra 20 anys d'activitat. Des de la seva creació, l'any 2006, el servei ha ajudat a centenars de persones a abandonar el consum del tabac i a millorar la seva salut. Actualment, la consulta ofereix atenció al CAP de l'Avinguda Constitució i de la Solana amb seguiment especialitzat per als casos que ho requereixen. Jessica Morillas, directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca.
6: És una consulta que tant de bo algun dia puguem dir que l'hem retirat de la nostra cartera de servei perquè ningú la necessita, perquè ja ningú fuma.
5: La celebració arriba en un context de més conscienciació social sobre els riscos del tabaquisme, però també de preocupació per l'augment de l'ús de vapers entre els joves. Enguany, l'Organització Mundial de la Salut dedica la jornada a una campanya que alerta sobre les estratègies utilitzades per fer atractius aquests productes, especialment entre la població jove.
4: Continuem parlant de les altes temperatures i, en aquest cas, de la calor. Anem a veure, el proper dimecres tornarà a obrir la piscina municipal del municipi d'Olot.
0: Des de fa alguns anys, l'Ajuntament de la capital de la Garrotxa opta per obrir aquest equipament a principis de juny per les altes temperatures que acostuma a haver-hi. Enguany s'han fet diverses millores per poder garantir una bona qualitat al públic durant l'estiu. Des d'Olot FM, Natàlia Moreno.
7: Tanquem un mes de maig amb temperatures dignes d'estiu i, com ja és habitual en els últims anys, des de l'Ajuntament d'Olot opten per obrir més aviat la piscina municipal d'Olot. De fet, aquest pròxim dimecres, les quatre piscines i les instal·lacions d'aquest equipament estaran disponibles per tots els garrotxins i garrotxines. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Cellabona, explica que enguany les piscines estaran en perfectes condicions perquè ja s'han arreglat alguns detalls durant els mesos previs a la seva obertura.
8: He actuat en alguns d'aquests vasos per poder resoldre algunes petites fuites que havíem identificat, algunes millores també en el que són els sistemes a la maquinària d'aquestes instal·lacions, que havíem doncs, identificat que ens ajudaven a tenir amb més bones condicions les piscines, millor condició i millor qualitat de l'aigua, i per tant doncs, podem dir que les obrim puntualment, amb tot posat al dia, tot a punt, per gaudir d'una bona campanya d'estiu.
7: Els horaris són de dilluns a divendres, de 9 del matí a les 8 del vespre, i els caps de setmana i festius, de 10 del matí a 8 del vespre. Pel que fa al tema d'entrades i abonaments, des de l'Ajuntament d'Olot han decidit mantenir els mateixos preus que l'estiu passat.
4: I aquest cap de setmana també s'ha inaugurat la temporada de platges a Mataró amb la posada en marxa del Servei de Vigilància i Socorrisme.
0: La principal novetat de la temporada de bany d'aquest any a la capital del Maresme és la millora de l'accessibilitat i la inclusió a les platges, tot i que per això encara caldrà esperar uns dies. Des de Mataró Ràdio, Beti Doñate.
9: Des d'aquest dissabte ja poden veure's a les quatre platges de Mataró els socorristes que fins al setembre vetllaran per la seguretat dels usuaris. En total són 13 les persones encarregades de vigilar, sota la coordinació de l'empresa proactiva, les platges del Varador, Callao, Ponent i Sant Simó. Cada dia, de 10 a 7 de la tarda, els socorristes pengen la bandera que indica l'estat de la mar i vigilen que no hi hagi cap incident, no només a l'aigua. Hernán Mocho és el coordinador de l'equip de socorristes.
10: Aquí passen més coses en l'arena que en l'aigua. Hay lipotímies, códigos rojos, como le llamamos nosotros, que son paros cardíacos, golpes de calor, infinidad de cosas que pueden pasar, vienen primero y nos llaman a nosotros, así que hacemos la primera evaluación de la persona.
9: Pel que fa a les novetats, aquest any s'amplia als caps de setmana el servei de bany assistit que ofereix la Creu Roja i que començarà a finals de juny. L'altra novetat és una campanya on s'informa que a partir de l'estiu vinent ja no es podrà fumar a la platja. La temporada de bany acabarà el 13 de setembre.
4: Obrim ja el bloc cultural i avui comencem parlant de sardanes. Aquesta que sentiu és la sardana galanesa d'Anna Abad, guanyadora dels Premis Preludi impulsats per Som Sardana en la categoria d'audiència. Ha estat la més votada entre els espectadors que s'ha emès aquesta passada nit a través de la plataforma La Xarxa Més.
0: Altres premiats en aquesta gala són Martí Delgado amb la sardana País d'Atzur i d'Or, i en la categoria musical Jove i Joan Droguet amb la sardana Quan no es troben les paraules en la categoria musical. La Garriga ha estat l'escenari d'aquests primers premis Som Preludi.
4: I marxem ara fins a Torelló, que ha tornat a convertir els seus carrers en escenari amb una nova edició del Festus, el Festival d'Arts al Carrer.
0: El certamen ha tingut com a gran reclam la presentació del nou disc de la cantautora Montse Castellà. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
1: Torelló tancava ahir la 29a edició del Festus, el Festival d'Arts al Carrer, que enguany ha tingut la comunitat com a fil conductor sota el lema La cultura es cou al carrer. Des de l'organització La Tècnica de Cultura de l'Ajuntament de Torelló, Elisenda Corrius, fa una valoració molt positiva.
11: La veritat és que estem molt contents perquè hi ha hagut molta... tanta afluència de persones, però també molt bona rebuda de totes les propostes que han hagut en el festival. S'han omplert els carrers i les places amb gent amb ganes de veure art i cultura al carrer i, per tant, la valoració a hores d'ara és molt positiva.
1: Entre les actuacions destacades hi ha hagut Aleta, de la companyia Marc Fernández, que fusiona dansa i imaginari casteller, o Clam, de la companyia Femut, inspirat en el món dels gegants.
11: Que la gent surti al carrer, que ens trobem, que ens desvirtualitzem una mica, que passem de les experiències individuals a les col·lectives. Part bonica del festival, no? Que transcendeix més enllà del que veus i del punt de trobada que facilitem com a festival.
1: Amb aquesta nova edició, el Festus referma la seva aposta per portar la cultura contemporània a l'espai públic i convertir-lo en un punt de trobada ciutadà.
4: Com heu escoltat, estàvem sentint a la companya del Nou FM, Núria Pereira, que ens ha explicat com durant aquest cap de setmana Torelló ha omplert places i espais públics de circ, dansa, teatre, música i arts visuals amb la comunitat com a fil conductor. Són les 2:21, doncs anem a parlar d'esports.
12: Notícies en xarxa. Esports.
4: Comencem parlant de futbol, perquè el PSG de Luis Enrique guanya la seva segona Champions consecutiva després d'imposar-se a l'Arsenal. Molt aviat es van avançar els anglesos amb el gol de Havertz i a partir d'aquí van exhibir la seva fortalesa defensiva que els havia portat fins a aquesta final.
0: L'equip parisí va monopolitzar la possessió i el domini, però no va ser fins a la segona meitat quan va aconseguir l'empat arran d'un penal transformat per l'ex-blaugrana Dembélé. Quedava mitja de partit, però el resultat no es va moure, tampoc durant la pròrroga, on el desgast físic va passar factura a tots dos equips. Ja a la tanda de penals, el català David Raya, porter de l'Arsenal, va aconseguir aturar un dels llançaments del PSG, però dos dels seus companys van fallar, donant el triomf al conjunt francès.
4: La nota negativa d'aquest partit finalment no va ser a Hongria, seu de la final, on es va viure una autèntica festa del futbol, sinó a França.
0: I és que la nit de celebració a París va acabar amb més de 700 detinguts per part de les forces de seguretat franceses.
4: Passem a parlar ara del play-off, en aquest cas l'anada de la final del play-off d'ascens a la segona federació, ja aquí a casa nostra, que es disputa avui entre el Cornellà i el Badalona. La prèvia d'aquest partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
13: El Municipal de Cornellà serà l'escenari aquesta tarda del partit d'anada de la final autonòmica del play-off d'ascens a segona federació. El Badalona intentarà aconseguir un bon resultat de cara a la tornada. La segona eliminatòria del play-off d'ascens entra en escena i amb el desgast provocat per la primera, Badalona i Cornellà mesuraran les seves forces per tal d'aconseguir el premi de disputar la ronda final contra el representant de Galícia i jugar-se l'ascens. Tant un equip com l'altre arriben amb baixes importants a aquest compromís d'anada i s'haurà de veure com gestionen la situació. A la Lliga, el Badalona va ser molt superior en els dos partits, però ara és un altre context molt diferent. El tècnic Miquel Azparren assegura que l'eliminatòria no quedarà resolta fins al segon partit.
14: Pues la ida vamos a plantearla sin pensar que hay uno de vuelta, salvo que los minutos finales, lógicamente, no te condena la eliminatòria. Nos va bien ser nosotros mismos, nos va bien ir a por el partido, nos va bien cuando el rival te aprieta, pues juntarte, es que no vamos a cambiar. Tenemos muy claro lo que queremos, el equipo está muy concienciado, respetamos mucho al Cornellà, pero intentaremos marcar nuestros ritmos.
13: El duel entre el Cornellà i el Badalona es disputarà diumenge a 5:15 i es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
0: Baixem una categoria més fins al play-off de la Lliga Elite, on aquesta tarda també es disputa la tornada de l'eliminatòria de semifinals entre el Prat i el Sant Mauro. Tenim la prèvia del partit des del Prat Ràdio, Ivan Conde.
15: Associació Esportiva Prat i Sant Mauro es retroben 8 dies després en el partit de tornada de les semifinals del play-off d'ascens a Tercera Federació. El 0-1 de l'anada dona un avantatge als Pota Blava, que no se'n refien, però d'un Sant Mauro que va acabar la temporada com un tir i que buscarà apurar les seves opcions d'assolir un pas històric. En qualsevol cas, tan cert és que el Prat, que venia de 5 derrotes consecutives, ha viscut i entoma aquesta victòria com una reacció esportiva i com un punt d'inflexió de cara al que queda de promoció d'ascens. Escoltem el porter dels Pota Blava, Dani Guiseris.
16: Jo crec que serà una primera part on els dos esperarem una miqueta. Jo crec que anem a una avantatge de 0-1, però sí que és un resultat molt curt. Jo crec que la primera part serà una mica de veure què passa i la segona sí que serà, jo crec, que els resultats s'ha mantingut un partit més obert, amb molta més ocasió.
15: Els socis de l'Associació Esportiva Prat podran anar al Sagnien fins a 2 acompanyats de manera gratuïta. El futbol base està convidat al partit i els menors de 16 anys també tenen l'entrada gratuïta. A més, es repartiran pràcticament 300 aplaudidors perquè el Sagnien visqui una jornada per al record en un partit que es podrà seguir en directe per la xarxa Més.
0: El guanyador d'aquesta eliminatòria jugarà l'últim bitllet d'ascens a la Tercera Federació davant la Pobla de Mafumet. Els tarragonins ahir van haver de tirar d'èpica per superar el Rubí, que va arribar al descans amb un 0-2 favorable. L'anada havia acabat amb empat i a 1, i els locals necessitaven 3 gols per fer valer la seva millor classificació a la Lliga. I els van acabar aconseguint els dos primers del temps reglamentari i el 3-2 definitiu ja a la pròrroga.
4: I acabem parlant de waterpolo, perquè l'Atlètic Barceloneta es va proclamar campió de Lliga. Aquest és el títol número 26 i el 21è consecutiu, després de superar el Sabadell en el segon partit de la final, on s'haurà d'esperar el tercer per saber qui és el campió. És a la divisió d'honor femenina, ja que el Mataró va superar el Sant Andreu per 14-11 i força el tercer partit, que es jugarà el proper dimarts a partir de les 9 de la nit. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ens treuen treballs.
3: Com a trans et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest amb un trastorn mental és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que roben.
3: Paràsit, marimatxo.
6: Però si estic solo.
7: Terroristes.
3: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
8: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
9: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
10: Tots els sucs i batuts són saludables?
11: No tots els sucs i batuts són igualment saludables. Els sucs comercials solen contenir grans quantitats de sucre afegit i poden tenir menys fibra que la fruita sencera. Els batuts comprats també poden tenir sucre afegit, xarops i altres additius poc saludables. Els sucs i batuts més saludables són aquells preparats a casa amb ingredients naturals i sense afegir sucre.
9: Salut activa.
12: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
13: No tots els sucs i batuts són saludables. Hi ha la versió de comercial, que normalment estan carregats de molts de sucres, additius, i no tenen fibra, i moltes vegades les vitamines no hi són. Per tant, aquests cal evitar-los al màxim possible. I després hi ha les versions casolanes, que les versions casolanes, si s'aprenen en el mateix moment, se fan amb tota la fibra, en el cas de que sigui de fruita, i sobretot no es prenen amb l'estómac buit ni es prenen cada dia, són una bona alternativa també a hidratar-nos, però ha de complir amb aquestes premisses. I en el cas dels batuts, doncs seria el mateix, perquè l'efecte d'un suc natural fet a casa, en el cos un cop ens el bevem, és el mateix que l'efecte del suc de supermercat. Per això dic que sobretot no ens el beguem sol i tampoc el beguem cada dia. També és important evitar aquests sucs en persones, d'aquests batuts verds que es barregen fruites i verdures, en persones que tenen pedres al ronyó, perquè totes les verdures de fulla tenen més oxalats i això fa que fabriquin més pedres. I persones diabètiques, els sucs tampoc els hi va gens bé. Podria ser una bona alternativa pels esportistes per fer una recàrrega abans, durant o just després dels entrenaments o de les competicions.
9: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Queden desconvocades les vagues territorials d'ensenyament que hi havia previstes des d'aquest dilluns i fins dijous.
2: Ahir els sindicats majoritaris van decidir que consultaran a tot el professorat si avalen o no el preacord a què divendres van arribar amb el Departament d'Educació i que, mentrestant, feien una treva a les mobilitzacions. CGT i la Intersindical, per la seva banda, sí que mantenen la convocatòria de vaga.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: En matèria política, el president Pedro Sánchez insisteix que no dimitirà després del cas de corrupció que aquesta setmana ha esquitxat un altre expresident socialista, José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Diu que continuarà tot el temps que vulguin i decideixin els espanyols a les urnes.
0: I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia.
2: Ho ha dit durant la celebració de la Festa de l'Arròs a les comarques de Tarragona, a Constantí.
0: I en matèria econòmica, la llum i el gas natural tornaran a tributar l'IVA al 21% a partir de demà, després d'uns darrers mesos amb el tipus reduït al 10%.
2: La mesura desapareix després que l'Institut Nacional d'Estadística hagi confirmat que els preus d'aquests productes s'han moderat respecte a fa un any. A més, l'impost especial sobre l'electricitat també pujarà al 0,5% actual, que hi tornarà al 5% habitual.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? L'última jornada d'aquest mes de maig està sent molt tranquil·la al conjunt de Catalunya, amb un matí molt assolellat, molt estable, i hem tingut l'arribada de molts núvols alts i prims, que aquestes hores ja són molt més compactes. Tenim creixement de nuvolades destacades al Pirineu i Prepirineu, que els propers minuts, hores, ens portaran els primers ruixats. Uns ruixats que descarregaran amb molta intensitat i que també acabaran afectant a la Catalunya central. Molts d'ells inclús aniran acompanyats de calamars o pedra. Per tant, molta precaució els que torneu del cap de setmana, perquè les carreteres podran ser moments complicats. Amb unes temperatures que a poc van tirant cap amunt, i avui esperem a superar els 35-36 graus, sobretot al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, i a la resta la calor a poc s'anirà intensificant. Amb un dilluns inici del mes de juny, que a la tarda els ruixats quedaran restringits sobretot a l'Alt Ripollès i també a l'Alta Garrotxa. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
0: I en els esports, el PSG de Luis Enrique aixeca la seva segona Champions consecutiva després d'imposar-se a l'Arsenal.
2: Després de l'empat a 1 al temps reglamentari, els francesos es van emportar el títol a la tanda de penals.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Han quedat desconvocades les vagues territorials d'ensenyament que hi havia previstes des d'aquest dilluns i fins el proper dijous.
2: Ahir els sindicats majoritaris van decidir que consultaran a tot el professorat si avalen o no el preacord a què divendres van arribar amb el Departament d'Educació i que, mentrestant, feien una treva de les mobilitzacions. Precisament CGT i la Intersindical sí que mantenen la convocatòria de vaga. Ens ho explica Norma Lebrero.
4: La consulta serà telemàtica, es farà a través del correu corporatiu dels mestres i s'obrirà aquest dilluns al migdia fins dijous a la mateixa hora. Dijous mateix decidiran, en funció dels resultats, si mantenen o no la vaga convocada per divendres a tot el sector educatiu. El preacord preveu millores salarials progressives durant els pròxims 4 anys, amb nous complements retributius i un reforç de les plantilles dels centres educatius, especialment per atendre les necessitats de l'escola inclusiva. Ho explicava a la xarxa la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
5: Aquestes 5.400 dotacions, ho volem deixar molt clar, és la dotació mínima a desplegar. Per tant, menys que això no es desplegarà, sinó que més aviat anirà més i que serà en marc, en funció de les necessitats que es vagin detectant en els centres educatius. Així que per nosaltres aquesta qüestió, la veritat és que hem fet un pas considerable i sobretot aquest canvi de mirada que requereix el model d'escola inclusiva, que és no només es posar recursos, sinó que és generar aquests espais de coordinació, generar aquests equips psicosocials, psicosocioeducatius.
4: Els sindicats signants del preacord demanen el vot favorable, mentre que altres organitzacions com la CGT, la Intersindical i la COS ja han anunciat que faran campanya pel no, perquè consideren que el algunes reivindicacions clau han quedat fora de l'acord. De fet, aquests sindicats mantenen convocades les vagues per dilluns i per dijous.
0: El que sí que es manté és la protesta per part de la coordinadora d'assemblees educatives a la delegació del govern a Girona.
2: La intenció dels participants és instal·lar-se entre la plaça de Catalunya de Girona i la seu de la Generalitat. El programa preveu espectacles familiars, concerts, castells, un dinar popular i l'acampada, segons el cartell difós per la coordinadora.
0: Continuem ara parlant d'inversions, ara ja no, en l'àmbit educatiu, perquè la Generalitat impulsarà aquest mes de juny el programa Arrel, una nova línia d'ajuts dotada amb 2,1 milions d'euros per crear i mantenir comerços en micropobles amb l'objectiu de fixar l'activitat, reforçar la cohesió social i combatre la despoblació.
2: El programa s'articularà en tres línies d'ajuts. La primera estarà dirigida als ens locals perquè puguin fer obres i crear nous establiments. La subvenció podrà cobrir fins al 80% de la inversió amb un màxim de 18.000 euros per projecte. En aquest àmbit, la idea és que els ajuntaments busquin via concurs un emprenedor i que l'acompanyin durant tot el procés sense buscar necessàriament un rèdit econòmic del negoci. La segona línia donarà suport al funcionament i consolidació d'establiments impulsats pels ajuntaments, mentre que la tercera s'adreçarà a negocis privats ja existents en municipis rurals. En aquests dos casos, les subvencions cobriran fins al 50% de les despeses amb un topall de 5.000 euros.
0: Obrim plana política perquè el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, insisteix que no dimitirà després del cas de corrupció que aquesta setmana ha esquitxat un altre expresident socialista. Parlem de José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Pedro Sánchez diu que continuarà fins l'any que ve, que toca eleccions i tot el temps que vulguin i decideixin els espanyols a les urnes. Ha assumit literalment i ha dit que entre bancades poden succeir, però que no són motius suficients per deixar la presidència.
6: No nos conocen, porque el socialismo democrático puede tropezarse. Somos un proyecto humano y podemos, por tanto, tener esos tropiezos. Pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos y avanzamos.
2: A més, Sánchez no ha perdut l'oportunitat d'atacar directament a l'oposició, titllant-la de, en paraules seves, tramposa per tractar d'enderrocar el govern amb les seves males arts.
0: Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia.
2: I ho ha dit durant la celebració de la Festa de la Rosa a les comarques de Tarragona, a Constantí. Després del que ha denominat, i també en paraules seves, unes setmanes complicades, el president de la Generalitat ha estat taxatiu respecte als que també, com ho diu ell, volen fer mal en referència a la dreta i extrema dreta.
7: I davant del que ha passat aquests darrers dies, els nostres valors, la nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per a l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. Aquests que corren a prejutjar, sense ni tan sols escoltar. Respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència.
2: A nivell català, ella també ha aprofitat per agrair a Esquerra i als Comuns el seu suport per tirar endavant els pressupostos de la Generalitat.
0: Precisament Esquerra Republicana confia que els socialistes compliran, doncs, aquests acords a què han arribat per votar els pressupostos.
2: Ho ha dit el portaveu dels Republicans al Parlament, Jordi Alberto Caballero, en declaracions al programa Ciutadella.
8: Se'l creu el PSC quan diu que el PSOE aprovarà això?
9: Sí.
8: Sí?
9: I sap per què me'l crec? Jo em crec que el PSC quan diu això perquè forcem que hi hagi una bilateral abans que els pressupostos s'aprovin. I en aquesta bilateral, precisament, el que es tracta, buscant aquest acord amb el govern de l'Estat, per tant, govern de la Generalitat, govern de l'Estat, acorden a la bilateral, que tant l'Orbital com el Consorci de Zona Franca seran una realitat i, per tant, aquest acord es complirà. Ho acorden els dos governs. Nosaltres vam exigir que això fos un pas previ per a l'aprovació dels pressupostos de govern. Per això crec que el PSC complirà, perquè, d'altra banda, sempre hem de partir del principi de confiança mutua quan s'arriba a un acord. Si ja no hi ha principi de confiança mutua, és evident que no pots arribar-hi a cap tipus d'acord.
2: Podreu seguir l'entrevista sencera aquesta nit a 9:45 a la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
0: Parlem ara de Economia, perquè la llum i el gas natural tornaran a tributar l'IVA al 21% a partir de demà, després d'uns darrers mesos amb el tipus reduït al 10%. Encendre la llum o utilitzar l'electrodomèstic serà, doncs, una mica més car que en les darreres setmanes.
2: Les rebaixes fiscals les va aprovar el govern espanyol el mes de març per compensar l'encariment de l'energia arran del conflicte a l'Orient Mitjà i el bloqueig de l'Estret d'Hormuz. Ara desapareixeran després que l'Institut Nacional d'Estadística hagi confirmat que els preus d'aquests productes s'han moderat respecte a fa un any. La normativa estableix que els ajuts s'eliminen quan el preu d'un producte baixa més d'un 15% respecte al mateix mes de l'any anterior.
0: A més, l'impost especial sobre l'electricitat també pujarà del 0,5% actual, tornarà al 5% habitual. En canvi, els ajuts fiscals als carburants, tant a la gasolina com al dièsel, es mantindran actius fins al 30 de juny.
2: També es manté la rebaixa de 20 cèntims per litre destinada a col·lectius professionals, com ara transportistes, agricultors, pescadors i ramaders, així com els descomptes del bo social elèctric per als consumidors en situació de vulnerabilitat.
0: I parlem ara de salut, perquè aquests dies s'està fent a Chicago, als Estats Units, la convenció anual de la Societat Americana d'Oncologia, i des d'allà arriben molt bones notícies amb estudis liderats per centres mèdics catalans de prestigi.
2: Un està relacionat amb el càncer de pròstata metastàsic. El de pròstata és el càncer més freqüent entre els homes, tot i que només un 10% es detecta en fase de metastàsica. En aquest estudi, en el que hi participa el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, ha demostrat que una combinació de fàrmacs pot reduir a la meitat la progressió de la malaltia o de mort en els pacients. Es tracta d'un assaig clínic en fase 3, és a dir, que ja s'ha provat en pacients abans d'aprovar el seu ús general.
0: I l'altre estudi fa referència al càncer de mama, i és que la immunoteràpia es consolida com el tractament estàndard per a aquest tipus de càncer triple negatiu localitzat, el subtipus més agressiu i que representa el 15% dels casos diagnosticats.
2: Així ho avalen els resultats definitius d'un estudi internacional que s'ha presentat fa unes hores al Congrés de la Societat Americana d'Oncologia Clínica, celebrat, com us explicàvem, a Chicago. I el metge espanyol Javier Cortés hi té un paper molt rellevant. Ens dona tots els detalls Carme de Fez.
10: La importància de l'estudi és que s'ha fet un seguiment de 1.200 pacients durant 8 anys. Els resultats demostren que combinar immunoteràpia i quimioteràpia millora la supervivència en torn a un 85% de casos, davant del 77% de les que només van rebre quimioteràpia. El treball ha estat coliderat pel doctor Javier Cortés, director de l'International Breast Cancer Center de Barcelona i referent internacional en càncer de mama.
11: Bueno, yo creo que después de tantos años de este estudio, lo que es espectacular es ver cómo el beneficio que habíamos visto al principio no solamente se mantiene, sino que aumenta a lo largo del tiempo. Y es muy bonito ver cómo en este momento estamos curando más o menos el 80% de mujeres con este tipo de tumor.
10: Segons Cortés, aquest tractament combinat és actualment la millor opció terapèutica en el cas del triple negatiu, tot i que encara no s'aplica de forma generalitzada.
11: Y me atrevería a decir que no solamente en el futuro vamos a hablar más de tratamientos dirigidos sino de quimioterapia, ya en el presente estamos dando mucho más tratamiento dirigido en forma de moléculas pequeñas, en forma de inmunoterapia, en forma de fármacos anti-HER2, etcétera, etcétera, y menos quimioterapia. O incluso la combinación de ambos está dando resultados espectaculares. Por lo tanto, muchas veces más es menos, y lo que tenemos que hacer es ir por esta vía de individualizar muchísimo el tratamiento, dar a cada uno lo que necesita.
10: Coincidint amb la presentació de l'estudi, el doctor Cortés ha rebut a Chicago el Premi Internacional Giants of Cancer Care, que reconeix la seva trajectòria. El metge espanyol ha participat en el desenvolupament de 12 fàrmacs aprovats a Europa pel càncer de mama metastàsic i amb més de 150 projectes d'investigació.
0: I seguim parlant de salut, en aquest cas la dels animals, i més concretament la de les mascotes per excel·lència, la dels gossos, on la prevenció és un factor clau.
2: Ara que comença l'època de més calor, les puces i les paparres són un dels principals perills als quals s'enfronten els gossos. Per sort, hi ha tractaments de tota mena, però per evitar mals majors, els veterinaris recomanen prevenir abans de curar. Des de Ràdio Ripoll, Marc Roura.
12: Els forts episodis de calor dels darrers dies han avançat la presència de puces, paparres i mosquits, paràsits que esdevenen un perill per a gossos i gats. Si bé és cert que hi ha molts productes per tractar les seves picades, els experts, com la veterinària de la clínica Camp de Bet, Àfrica Montaner, recorden que la prevenció és clau.
13: Sobretot és la prevenció. Sí que és veritat que ara els productes que tenim són molt ràpids i en qüestió de 4-5 hores, com a molt 24 hores, queden tots els animals fulminats, és a dir, els paràsits.
12: Un altre dels insectes a tenir en compte és la processionària. El remei més efectiu, vinagre de poma.
13: Hi ha productes també comercials, però portant vinagre de poma i en el moment que l'animal toqui, sigui amb la llengua, amb el morro, amb les potes, mullar-lo bé amb allò. No fregar, mullar-lo bé i després sí que trucar al veterinari per si de cas si s'infla molt o això, que no hi hagi una reacció que es pugui ofegar.
12: Els collars, pipetes i esprais que repelen aquests insectes també repelen la mosca que provoca leishmaniosi, una malaltia que té tractament però que no té cura en els gossos.
0: Anem ara amb un parell de notícies de proximitat. Sant Cugat en Palestina no vol que el conflicte a Gaza quedi en l'oblit. És per això que avui el col·lectiu ha organitzat una jornada per assenyalar-ho amb una exposició interactiva, una xerrada i un dinar solidari. Des de Cugat Media ens ho explica Ignasi Riera.
14: Els santcugatencs han pogut viure una petita part del patiment de la població palestina aquest diumenge amb una iniciativa de l'associació Sant Cugat en Palestina. Passar per un control amb guàrdies armats, escoltar els horrors de la guerra i fugir a correcuita amb les quatre coses que tens temps d'agafar han sigut algunes de les activitats per recordar el genocidi que es continua produint a la franja. Dunia Febrer, membre de l'associació, ha reivindicat la posició de l'Ajuntament amb la causa palestina.
15: Hi ha moltes coses que es podrien fer des dels ajuntaments, que es podria fer mocions també per estar a favor del boicot, de les sancions, de la desinversió, i no ser còmplices amb empreses israelianes, amb empreses d'aquí que també estan beneficiant-se del genocidi, i és tot un seguit de coses que no és només no deixar de parlar i no deixar de veure el que està passant.
14: La iniciativa ha finalitzat amb uns balls palestins i un dinar.
0: I d'altra banda, avui l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Girona ha organitzat una jornada informativa i de portes obertes per tal de captar nous voluntaris.
2: Durant la trobada s'ha pogut veure una exhibició de material d'emergència, carpes de coordinació, kits d'acollida, llits, mantes i vehicles operatius. També s'ha fet una explicació de les funcions dels voluntaris, com es gestiona la logística i la prevenció als esdeveniments de la ciutat, i s'ha ofert tota la informació sobre el voluntariat, requisits i formació oficial a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
16: Les associacions de voluntaris de protecció civil es defineixen com organitzacions de persones disposades a col·laborar de forma desinteressada amb les administracions públiques per tal de protegir a les persones, els béns i el medi ambient en situacions d'emergències. Però davant d'una societat amb cada vegada més necessitats, requereixen de més voluntaris per poder cobrir totes les demandes. Per això, des de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Girona, conjuntament amb l'Ajuntament, han organitzat una trobada per tal de captar nous integrants. Així ho explica Montserrat Casas Amat, presidenta de l'associació.
17: La idea és que volem fer moltes coses i podem ser molts equips fent les coses i coordinant-nos i no tots haver de fer una mica de tot i al final doncs, no poder fer tant, perquè veiem molt de potencial. Avui en dia hi ha moltes necessitats.
16: En aquesta trobada, els assistents també se'ls explica tot el que fan els membres de l'associació, ja que moltes vegades només en coneixem una petita part. Ho diu així Jordi Sánchez Escué, cap de l'associació a Girona.
18: O sigui, fem des d'atenció a la població, tota la part de gestió de prevenció d'incendis forestals, prevenció d'inundacions, tota la part d'acollida i de atenció també de formació a la població. Fem tota aquesta part també d'estar a les escoles.
16: Amb tot això, des de l'associació es confia en poder augmentar el nombre d'efectius i donar així un servei de major qualitat a tota la població.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem des de la Sénia, al Montsià, que s'ha convertit aquest cap de setmana en l'epicentre de la música de banda amb una nova edició del festival Músiques en Terres de Cruïlla, que ha reunit agrupacions i artistes de Catalunya, el País Valencià i Aragó.
2: El certamen ha tingut com a gran reclam la presentació del nou disc de la cantautora Montse Castellà. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
19: La Sénia s'ha tornat a convertir en un punt de trobada musical amb una nova edició del festival Músiques en Terres de Cruïlla. Durant 3 dies, el municipi torna a demostrar el gran potencial de la música de banda com un nexe d'unió que trenca qualsevol frontera geogràfica. Escoltem Mercè Gisbert, vicepresidenta de l'agrupació musical senienca.
20: La Sénia és frontera natural en Aragó i en València. De fet, el riu Sénia partix València i Catalunya i el pic del Tossal del Rei mira que va a tres comunitats autònomes i que va a tres municipis de tres comunitats autònomes diferents.
21: Un dels plats forts d'enguany ha estat la presentació del nou disc de Montse Castellà, un treball que la cantautora ha enregistrat amb la banda musical senienca i que ha estat adaptat pel director Pep Vila, un projecte que s'ha estrenat en directe.
22: El nou projecte meu, el disc de Groenlàndia, que celebra 30 anys als escenaris, té una peça importantíssima i essencial, que és la banda municipal de l'agrupació musical senienca. I, per tant, havíem de vindre a casa seva, al seu poble.
21: Més enllà dels concerts, el festival busca potenciar els nous artistes de Catalunya, València i Aragó, i les escoles han unit forces per fomentar trobades i generar contactes de cara a properes festes.
23: El gran silenci tot el que
0: Seguim parlant de cultura i seguim a les Terres de l'Ebre, perquè el Literàrum de Móra d'Ebre ha tancat l'edició del 2026 marcada pel creixement de la programació i una notable resposta per part del públic.
2: Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
24: Durant 4 dies, la Fira d'Espectacles Literaris ha programat 25 actuacions, 26 presentacions de llibres i 6 exposicions, amb una gran afluència de visitants. Lluís Xavier Flores, director del Literàrum, valora molt positivament la recuperació de l'essència del certamen.
25: Contentíssims per la resposta, sobretot en guany. Crec que ha hagut un gran esforç de tot l'equip perquè la fira, com he dit en diferents ocasions, torne a recuperar també aquests actes que alguns anys, en els primers moments, tenia, com aquesta sessió golfa, fidelitzar els programadors.
24: Entre les propostes més singulars d'enguany ha destacat Chant de Cabrota, un espectacle poètic i d'improvisació inspirat en les tradicions orals del Pirineu i l'observació dels ocells. L'organització s'ha mostrat molt satisfeta per l'acollida rebuda i ha destacat que aquesta edició reforça el paper del Literàrum com a aparador de referència de la literatura en escena als territoris de parla catalana.
0: Les 2:51, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol. El PSG de Luis Enrique guanya la seva segona Champions consecutiva després d'imposar-se a l'Arsenal. Molt aviat es van avançar els anglesos amb el gol de Havertz i a partir d'aquí van exhibir la fortalesa defensiva que els havia portat fins a aquesta final.
2: L'equip parisí va monopolitzar la possessió i el domini, però no va ser fins a la segona meitat, com aconseguir l'empat arran d'un penal transformat per l'exblaugrana Dembélé. Quedava mitja hora de partit, però el resultat no es va moure. Tampoc durant la pròrroga, on el desgast físic va passar factura a tots dos equips. Ja a la tanda de penals, el català David Raya, porter de l'Arsenal, va aconseguir aturar un dels llançaments al PSG. Però dos dels seus companys van fallar, donant el triomf al conjunt francès.
0: La nota negativa finalment no va estar a Hongria, seu de la final, on es va viure una autèntica festa del futbol, sinó a França.
2: I és que la nit de celebració a París va acabar amb més de 700 detinguts per part de les forces de seguretat franceses.
0: I aquí a casa nostra, el Sabadell va arrencar amb derrota al play-off d'ascens a la segona divisió.
2: Mal resultat pels arlequinats, que van perdre contra el Real Madrid Castilla per 2-0. La tornada serà divendres vinent a la nova Creu Alta i l'Europa s'estrena avui a 4:15 contra el Celta Fortuna a Can Dragó.
0: Parlem ara dels play-off a la Lliga Elite, on aquesta tarda es disputa la tornada de l'eliminatòria de semifinals entre el Prat i el Sant Mauro. Tenim la prèvia d'aquest partit des del Prat Ràdio, Ivan Conde.
26: Associació Esportiva Prat i Sant Mauro es retroben 8 dies després en el partit de tornada de les semifinals del play-off d'ascens a Tercera Federació. El 0-1 de l'anada dona un avantatge als Pota Blava, que no se'n refien però d'un Sant Mauro que va acabar la temporada com un tir i que buscarà apurar les seves opcions d'assolir un pas històric. En qualsevol cas, tan cert és que el Prat, que venia de 5 derrotes consecutives, ha viscut i entoma aquesta victòria com una reacció esportiva i com un punt d'inflexió de cara al que queda de promoció d'ascens. Escoltem el porter dels Pota Blava, Dani Guiseris.
27: Jo crec que serà una primera part on els dos esperarem una miqueta. És veritat que anem a una avantatge de 0-1, però sí que és un resultat molt curt i jo crec que la primera part serà de una mica de veure què passa i la segona sí que serà, jo crec, si els resultats s'han mantingut un partit més més obert, amb moltes més ocasions.
26: Els socis de l'Associació Esportiva Prat podran anar ensenyant fins a 2 acompanyants de manera gratuïta. El futbol base està convidat al partit i els menors de 16 anys també tenen l'entrada gratuïta. A més, es repartiran pràcticament 300 aplaudidors perquè el Sagnier visqui una jornada per al record en un partit que es podrà seguir en directe per la xarxa Més.
2: I el guanyador d'aquesta eliminatòria jugarà l'últim bitllet d'ascens de la Tercera Federació davant la Pobla de Mafumet. Els tarragonins ahir van haver de tirar d'èpica per superar el Rubí, que va arribar al descans amb un 0-2 favorable. Anada havia acabat amb empat i a un, i els locals necessitaven 2 gols per fer valer la seva millor classificació a la Lliga. I els van acabar aconseguint. Ja a la pròrroga els rubinencs necessitaven marcar, però finalment la victòria va ser per a la Pobla per 3-2.
0: I parlem ara de futbol femení, perquè avui acaba la Lliga F amb el darrer partit pel Badalona Women, que s'enfronta al Llevant. La prèvia del duel des de Radio Ciutat de Badalona a l'Eix Blanc.
3: Per quart any consecutiu, el Badalona Women aconsegueix l'objectiu marcat a principi de temporada, salvar la categoria. Les badalonines jugaran un any més a la Lliga F, la màxima categoria estatal. Ha estat una gran temporada per l'equip, que ha jugat els seus partits a Palamós, ja que la competició obliga a disputar en camps de gespa naturals, superfície que no té l'estadi municipal de Badalona. La substitució d'Anabel Junyent al novembre i la incorporació de Marc Ballester van millorar les sensacions de l'equip. Les jugadores van aconseguir una històrica classificació per semifinals de Copa de la Reina, on van empatar el Barça a 0. A més, s'ha aconseguit la salvació amb solvència i amb moltes jornades d'antelació. El partit contra el Levante s'afronta com un tràmit, ja que cap dels dos equips es juga res. L'equip granota va certificar el seu descens 2 jornades endarrere, tot i que en el darrer partit, a casa, voldran donar una bona imatge. El maig es jugarà avui a les 4 de la tarda en la jornada unificada de la Lliga F.
0: Precisament a les 4 de la tarda i en aquesta jornada unificada també tanquen la Lliga l'Espanyol i el Barça. Les blanquiblaves reben el Sevilla i el Barça visitarà el Madrid Club de Futbol. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Però salta tota l'esquena.
1: Tota l'esquena.
2: Jo em vaig desconcentrar durant l'examen. No podia parar de mirar-li el clatell. Si es fa una cua, al cap de l'hostell li surt, perquè està tatuat el clatell.
0: Què?
1: És com una pista del que pots trobar si es treu la roba.
0: Però per què s'ho ha fet?
2: És un ave fènix que neix de les cendres. Vol dir que pot renéixer. És una forma de dir, fins aquí, ja no sóc la mateixa. El problema és que li queda molt malament. Si fos un tatuatge més bonic i més petit, encara. Però té un ocell enorme a l'esquena, Sam. El tatuatge és molt gros.
0: I la deixen entrar al col·le?
2: Clar.
1: Si va vestida, es veu molt poc.
0: Està molt loca, eh?
2: Busca-la. Va penjar una foto.
1: Tens Instagram?
0: L'he tornat a obrir.
1: Quan?
0: Fa un temps.
2: Busca-la.
1: Des de quan? Anita, tu sabies que tornava a tenir Instagram?
2: Hm.
1: Doncs no me n'havia enterat.
0: No has penjat res i jo tampoc. Només he mirat fotos. No l'he mirat molt. Però què fa?
2: Està molt boja, Sam.
0: Que això és enorme. Li ocupa l'esquena sencera.
2: Ja t'ho he dit, és molt gros. I a més hi ha xíssim.
0: Però què fa?
2: És fort, eh?
0: És un tatuatge molt feo. Per què es fa això?
2: No ho sé.

0: Vincles, espai de criança. Avui tenim una tertúlia amb tres adolescents. Ja els trobam a faltar.
1: Bona nit a tothom. Bona nit, Aida.
2: Hola, Mònica, estimada.
1: Bona nit al Robert, que és el primer cop que el tenim aquí de tècnic. Bona nit, Robert.
3: Bona nit, bona nit.
1: I sobretot, bona nit als nostres tres convidats, que ens fa moltíssima il·lusió. Com deia l'Aida, ara us els presentarem. Trobàvem a faltar aquestes tertúlies.
2: Sí.
1: Amb gent jove,
2: que ens dona energia, i pensàvem, ai, tenim ganes de tornar a parlar amb adolescents. I bé, i aquí estan.
1: Avui tenim la sort de compartir aquesta estona amb la Clàudia Mir.
4: Hola, bona nit.
1: Bona nit, Clàudia. Amb l'Albert Serrat.
5: Bones.
1: Hola, Albert. I amb l'Adrià Capdevila.
6: Bona nit.
1: Els tres són estudiants. Si no m'equivoco, la Clàudia i l'Albert estan acabant quart de l'ESO.
4: Sí.
1: I l'Adrià està fent primer de batxi.
5: Sí.
1: Sí. Molt bé. Veïns de Sant Feliu, els dos primers, i l'Adrià, veí de Caldes, però molt benvingut.
5: Merci.
1: I que els tres formen part de Xalles 82. I els hem convidat perquè ja fa temps que des de Vincles, com dèiem, no teníem converses amb adolescents, ens venia de gust, ens fa molta il·lusió. I com els vam poder veure fa poc en aquesta obra de teatre que ara hem pogut sentir un trosset, doncs hem pensat en convidar-los.
2: Doncs sí, una mica per començar així, què explicaríeu de vosaltres mateixos, mateixa? Qui comença? Va, Clàudia.
4: Va, començo jo. Bueno, jo em dic Clàudia, tinc 16 anys, com ja heu dit, sóc estudiant, i això, pues, el món del teatre és una cosa que m'apassiona. Crec que és molt guai, i més específicament el nostre grup de Sant Feliu, crec que té dos parts molt importants, que és doncs, aquesta estima al teatre, que ens fa doncs, aprendre molt i créixer en aquest món artístic, però també crec que creem un grup molt guai i compartim temps amb gent que és molt divertida i que ens ho passem molt bé. Llavors, crec que creem aquesta família que és molt guai i és molt gratificant.
1: Ai, que xulo. Clàudia, a part del teatre, què més fas tu fora de l'institut?
4: Jo també, bueno, m'agrada molt la part artística i ballo. Ballo moltes hores a Santa Eulàlia i això m'agrada molt, també.
2: Per tant, és de les meves.
1: Sí, és un artista. I l'Albert, què ens expliques?
7: Bueno, doncs igual, jo bueno, tinc 15 anys, perquè ja si me'n soc de final d'any, però bueno, estic fent quart d'ESO també, i bueno, això que ha dit també, doncs que el teatre és increïble, el grup que tenim. T'ajuda també molt, encara que no ho sembli, doncs a l'hora de com relacionar-te amb les persones i a l'hora de doncs, formar vincles amb l'altra gent, t'ajuda molt. I crec que és una cosa que tothom hauria de fer algun cop a la seva vida perquè et dona moltes taules per coses que et trobaràs doncs, al llarg de la teva vida.
1: De fet, diuen que en gent tímida, no? Per exemple, que és un...
2: És el que anava a dir, que pujar sobre d'un escenari, només el fet de mostrar-te sobre d'un escenari, hi ha un treball emocional bastant important, no? Que això una mica és el... Per aquí anava, em sembla, l'Albert.
1: Sí, sí, sí. I què més fas tu, Albert?
7: Jo no sóc tan artista, però a mi m'agrada molt l'esport. Jo jugo hockey, aquí a Sant Feliu també, i dedico bastantes hores, i és un esport que el disfruto molt.
1: Molt bé. I l'Adrià, què ens explica?
6: Doncs jo em dic Adrià, tinc 17 anys, i ara estic fent primer de batxillerat, i el teatre doncs, també forma part, és una part molt important de la meva vida, perquè doncs, crec que, a part de formar bones amistats, doncs, també dona uns valors i unes ensenyances que, com ha dit l'Albert, són bastant importants, perquè doncs, ens ajuda a parlar en públic, a obrir-nos, a saber comunicar-nos millor, i també crec que és bastant útil, perquè el fet d'interpretar papers doncs, ens dona l'opció de... també de millorar la nostra empatia, de posar-nos en la situació de les altres persones, i crec que tot això doncs, és molt maco.
1: Que xulo.
2: Creieu que hi ha molts aprenentatges, no?, a través del teatre?
4: Totalment, en tots els aspectes.
2: De les arts escèniques, sí. En general?
6: Sí.
1: Adrià,
6: sí, sí.
1: Tu balles, fas esport, fas alguna altra cosa, o el teatre ja t'omple prou i t'és suficient?
6: Bueno, jo el teatre m'omple prou, però bueno, també doncs, m'agrada molt llegir. No sóc molt d'esports, però això...
2: També
1: lectura.
2: Primer de batxillerat, vull dir, aquí ja ocupa moltes hores.
1: Sí, no, sí, totalment d'acord.
2: Amb l'estudi.
6: Amb els exàmens i tot.
2: Doncs m'encanta com parlen, no, Mònica?
1: Parlen, o sigui, molt bé.
2: Aquesta...
1: Sí.
2: Maduresa i la potència de veu
1: i seguretat,
2: i la claredat, la seguretat, sí. Vull dir, tot això penseu que us ve donat de teatre o ja sou així de mena vosaltres?
4: Home, jo crec que en la vida mateixa hi ha molt tipus de persones i hi ha gent, doncs, que potser és més oberta i té aquesta facilitat en parlar, però òbviament hi ha una grandíssima part que ens l'ha donat el teatre. Bueno, és el que deien l'Adrià i l'Albert, que ens ensenya moltíssimes coses a l'hora d'expressar-nos, de saber, doncs, exposar aquestes idees amb claretat. Llavors, doncs, potser sí que hi ha un factor que ajuda més, el fet de ser potser, doncs, més social, més obert, però és que el teatre t'ajuda, siguis tímid o supersociable.
2: I Adrià, per exemple, vocalitzar, projectar, tot això... Us noteu que hi ha un abans i un després?
6: Sí, jo crec que en aquest sentit el teatre també juga un paper molt important perquè sí, també t'ensenya molt a com parlar bé, a com, diguem, a com expressar-se millor, i això, doncs, també crec que és una cosa que es pot aplicar en molts àmbits del dia a dia.
1: A l'inici hem sentit el trosset d'obra, que és, ho deia, si ho dic bé, Karaoke a Luisa.
4: No. Al·lusia.
1: Al·lusia. Sí. Ja sabia jo que... I aquesta obra, quan heu arribat, em dèieu, la Clàudia i l'Albert, que era la primera que fèieu així més gran com a protagonistes, no? L'Adrià, jo t'havia vist a tu fent la d'Anna Frank.
6: Sí.
1: Més petita.

0: va venir el Josep i ens va dir, mira, que tinc una idea. Que jo, hi ha una obra que volia fer fa un temps ja, però clar, l'Oriol Puig, que és l'escriptor de l'obra, l'estava fent. I clar, encara no la podia fer. Total, que em va dir que ja l'havia acabat i les persones amb qui ho volia fer, doncs, ja s'han fet massa grans. Què us sembla si la feu vosaltres? I clar, nosaltres, doncs, encantats. Ens va semblar una idea magnífica.
1: Ens podeu explicar una mica, sense fer spoiler, de què va? A veure.
2: A veure, jo crec, així una mica resumit, sense fer gaire spoiler, és més, bueno, és una amistat de tres amics que celebren la seva graduació en un karaoke. I doncs recorden una mica doncs, tot el que han passat a aquest curs anterior abans d'aquesta graduació.
1: Quina franja d'edat representeu? Representa que són aquests tres amics?
0: Representa que tenim, si no m'equivoco, són 16-17 anys.
2: Sí.
0: Sí, o 17-18, més o menys, aquesta franja.
1: La vostra franja.
0: Sí.
3: Sí que tampoc no és fer un spoiler, però sí que jo que la vaig anar a veure aquesta obra, dic que un dels tres amics, no?, ha patit un problema d'assetjament escolar,
0: sí.
3: No?
0: A veure, que això surt al principi, que tampoc sí. És dir cap spoiler.
3: Això, però vull dir que al final la temàtica va al voltant d'això,
0: sí.
3: Eh?
0: Jo que representa que sóc el Samuel, a principi de curs, doncs, em vaig intentar tallar les venes amb un cúter, i a causa d'això, doncs, vaig començar a rebre molt assetjament, ja per xarxes o en persona, i tot això va fer que es donguessin, doncs, unes situacions que són les que ens porten al doncs, que anem representant durant l'obra.
3: Per això el que hem sentit a l'inici, et deien sorprès, tornes a tenir Insta, no? Perquè entenc que en un moment et deu sortir de l'Insta per descansar del tema.
1: Ostres, és un tema molt potent, i més en aquesta franja d'edat. Heu viscut, o sigui, us ha estat difícil posar-vos en situació? Ho heu viscut vist amb terceres persones o fins i tot sentir-vos vosaltres malament en un moment donat de... Com ha estat?
4: Bé, jo crec que, o sigui, tots en realitat alguna vegada a la nostra vida potser, doncs, hem sentit en algun moment algun comentari que ens ha afectat o alguna cosa que ens ha sentit malament, però crec que el missatge que tracta l'obra és un tema molt més greu i realment, doncs, hi ha bastants casos a la vida real i doncs crec que és una forma de conscienciar i és una forma també de fer veure aquests casos i de que realment existeixen i doncs que en aquestes situacions és molt important tenir unes persones de referència, una amistat que et pugui aconsellar, que et pugui ajudar i doncs jo crec que són un dels punts més importants de l'obra.
1: Que ben dit tot.
3: Sí,
1: que és un fantàstic.
3: Quan has parlat al principi, no? Quan has parlat al principi de que una de les coses que també aprenies era l'empatia, no? Jo pensava, home, aquesta és una obra que els tres personatges o sigui, es fan posar en una situació que has de... que no vull dir res que sigui spoiler. Però vull dir que va molt bé per treballar l'empatia, justament.
1: Jo, per exemple, que no
3: l'has vist, clar.
1: Val? Penso això, que és un tema molt potent, que podeu viure situacions molt... De vegades no massa directes o no es veuen massa clares, no? Però el més subtil, no? Pot ser també uns atacs, no? I avui, per exemple, que la Mònica deia...
3: Sí, que just venint cap aquí, a la ràdio, estaven dient una notícia a RAC1 de que havien passat unes enquestes i que una tercera part dels adolescents reconeixien haver sigut assetjadors a través de xarxes. Dèiem aquest apunt, a través de xarxes, que és més fàcil. Diguéssim.
0: Òbviament, totes les obres de teatre que es fan, que tracten temes d'aquests, estan una mica portades a l'extrem doncs, per poder visibilitzar una mica aquests temes. Trobo que, òbviament, aquesta obra hi ha coses que potser s'allunyen una mica més de la realitat, però hi ha moltes coses que jo... No he vist com a tal en persona, però m'han arribat ja per casos que han passat que s'han fet virals per les xarxes o que t'han arribat de companys teus que han pogut arribar a patir alguna cosa semblant, que doncs dius, vale, és una mica portat a l'extrem, però que realment passa això. I et fa donar-te compte doncs, del que t'envolta i del que està passant i la situació que et pots trobar.
3: Té una cosa xula, l'obra, bueno, té moltes, però una és que esteu en un karaoke, no? Sí. Cosa que per mi també li deia a la Clàudia, sembla que té una miqueta de dificultat, i ara li

0: Volia demanar al Robert si ens podia posar la primera cançó que havíem dit, perquè crec que és la primera que sona, que diria que la cantes
1: tu. La canto
0: jo, sí. A veure, Robert.
2: Ah, i ens pots fer playback?

0: Digues, digues, que anàvem aquí les dues a parlar alhora.
1: Sí, sí, sí.
0: Que anava a dir, aquest punt de cantar, també, clar, feu una obra de teatre, no?, els tres, com a protagonistes. Una obra, vull afegir una dificultat, que és que fan diversos personatges.
2: Sí.
0: I tu fas un profe de sí. que li tens un accent així argentí o que és genial, per exemple, no? Sí. És un altre...
3: Quins personatges? Per exemple, una persona com jo que no l'ha vist, com explicaríeu els personatges, els vostres personatges? Sense fer-me spoiler.
2: Jo crec que tenim els tres personatges principals, els tres amics, i després, bueno, jo, per exemple, represento a diferents alumnes, a alguna professora, a la directora d'un institut.
4: Sí. Jo en algun moment també represento a algun pare o també algun professor i a part d'això, bueno, sí, els personatges principals.
0: I l'Adrià, què fas?
5: Jo represento també un professor, que és el que havíem dit abans, argentí, sí. que sí, representa... que és el professor que es preocupa més per la situació del Samuel, que és qui pateix el bullying, i doncs també és una persona de referència que el defensa durant l'obra, i també representa el director, que ja és una persona més distant, que es limita a tractar els temes d'una forma més corporativa, i ja està, crec.
0: Clar, perquè pels qui no hagueu vist l'obra, com l'Aida, és una obra on l'escenari està al mig i estan sí. rodejats de públic, ells no surten mai de l'escena, van canviant de personatges
3: sí,
0: i canten.
3: Em puc imaginar.
0: O sigui que...
3: És molt complet, sí, sí.
2: Molt.
4: Sí, i sí, també sí. una cosa que això jo vaig trobar molt difícil és el fet de que, clar, hem d'anar diferenciant bastant quan representem quan estem al karaoke, quan... tornem al passat per explicar una situació, algun moment que fem un salt al futur o narrem al públic. Clar, anar fent, marcant aquests canvis és bastant complicat.
3: L'actor-narrador...
0: Sí, sí.
3: El llenguatge, per exemple, que ens interessava també molt saber sobre el llenguatge, com representeu diferents personatges, també heu de canviar el xip i feu diferent...
0: O sigui, un llenguatge més de gent més jove quan ets representes un adult. No? Entenc que dius això.
3: Sí, l'ús del llenguatge, si es diferencia, també.
2: Jo crec que, si, en general, el propi guió ja té les seves diferències a l'hora del llenguatge. Doncs això, quan representa, per exemple, l'Adrià, el director, amb quan representa doncs, el propi protagonista. Però, a més, bueno, jo, per exemple, el meu personatge normal, el de base, doncs, sí que me l'he fet... doncs molt meu, o sigui, com que era una noia de 17 anys, doncs jo li anava posant doncs, el meu vocabulari del dia a dia perquè encara es notés més la diferència amb quan el feia amb una profe, per exemple, doncs, que té un vocabulari doncs, més ric, més culte, doncs la nena de 17 anys...
3: Més boomer, més boomer.
2: Més boomer.
3: ho pots dir.
2: Més diferent. Doncs quan això, quan feia jo la de 17 anys, doncs el feia doncs, com jo parlaria. Normal, amb els meus amics.
3: Clar, és que és una cosa que és superimportant, a més, aquest canvi de registre, no? Mm. Que fins i tot us demanem de vegades als adults, no? Que no parlem igual entre adults, si parleu entre vosaltres... I també és un aprenentatge, saber fer aquests canvis de xip i que et surti aquest registre, no?
5: I jo crec que això del llenguatge també és una forma... doncs bastant útil de caracteritzar els personatges, perquè si el vestuari no és com molt, molt específic, no hi ha, tot i que sigui alguns elements de trezzo, no canvia totalment el vestuari, per tant el fet de que canvi la forma de parlar, la pronunciació, la forma de fer, doncs també ajuda bastant a que el públic es situï si és un personatge o no és un altre personatge.
0: I els vostres personatges adolescents, trobàveu en el guió que tenien un llenguatge com el que utilitzeu, això que deia la Clàudia, bé, he anat posant també del que jo utilitzo. Sortia en el guió també tan així o ho heu anat vosaltres caracteritzant més?
4: Sí, a veure, el que sortia en el guió hi havia moltes coses que, a veure, és intentar com parla un jove, que hi havia una mica doncs, de castellanismes, per exemple, en el tros que hem fet al principi, i un moment que dic, aquest tatuatge
0: no?
4: És molt feo.
0: En
4: comptes de dir molt lleig,
0: sí.
4: Doncs molt feo, o ai, que primo. Saps? Hi ha paraules així, però tot i així, com ha dit la Clàudia, que ficàvem alguna paraula així més nostra, més del jovent, que tothom pogués entendre, òbviament, Però per fer-lo més, doncs, que es notés aquesta diferència.
0: Nosaltres ens havíem fet com una llista de paraules, que, bueno, l'Aida està més acostumada perquè ella viu entre adolescents.
3: Jo tinc aquesta pell tan jove.
0: Però teníem aquí, hem apuntat unes quantes de les que es diuen, eh? Però...
3: De les que es deien.
0: O de que es deien, perquè...
3: Potser, és que això és...
0: Va canviant.
3: Clar, és...
2: I cada vegada canvia més ràpid.
3: Clar, és molt ràpid tot, sí. No? I molt veure, viu.
0: En sí, tenim
3: per
0: algunes.
3: Per exemple.
0: Sí.
3: Funar.
0: És veritat.
5: Sí.
3: Funar, encara... Això ho feu servir?
4: Sí.
2: Sí, jo crec
0: sí.
2: Que sí.
0: Sí. Això de...
2: Aquesta crítica, jo crec que una mica inclús massiva cap a algú.
3: Ah, molt bé.
4: O sigui, per exemple, algú que faci un comentari així és bastant fora de lloc, diu, és que si faig aquest comentari em funaran.
0: Val.
4: O sigui, clar, el criticaran així bastant
0: a saco.
4: Sí.
0: Aquí l'Aida m'ha apuntat una que no sé què és, que és Jim Rat. Ho dic, pronuncio bé? Un Jim Rat. Sí. Ostres, què és això?
4: Bueno, és una persona... podríem dir molt aficionada al gimnàs.
0: Ah, mira, gim.
4: Sí, sí, de gim.
0: Ah, vale.
3: Sí. Una rata de gimnàs.
4: Sí, sí.
3: Ah,
4: sí.
3: Jo li diria una rata de gimnàs.
4: Sí.
0: Ara ho he pillat.
3: Bugejar.
0: Buah, idea.
5: Aquesta ja no
4: tant. Jo sí que... Això és sobretot en el tema de les tecnologies. Sí, aquesta paraula surt de que, si no m'equivoco, en servidors molt grans i tal, de centrals, de coses de tecnologia... Doncs quan es ficava un bug, que és un insecte, a dintre les màquines, doncs s'espatllaven i deixaven de funcionar bé. Llavors s'ha portat a buguear, que és quan deixa de funcionar bé o
2: no
4: fa una mica el tonto.
3: Sí, que algú es col·lapsa una mica i que no...
0: Com I això mòbil, que es diu ara de que un té aura... Ah. Sí. No, això ho sento molt jo ara.
2: No,
3: és com... és que sento, és molt maco,
0: sento aura i sento Laura,
2: Laura.
0: I sí, no sé quan si és una cosa i l'altra.
5: Laura és quan, com algú, quan té molt carisma, si és una persona carismàtica així que es fa veure, i la Laura és el contrari, que
2: fas una mica el
5: sí,
2: pena,
5: el pena a vegades, sí.
0: O sigui, podem dir que vosaltres
3: teniu
0: aura, no?
2: Bueno.
4: Discutible.
0: Quina gràcia.
3: Crush?
2: Bueno, sí. Aquesta persona...
3: Algú de vosaltres té crush? Té un crush?
4: Sí.
2: Bueno...
0: Algun crush? No ho direm a quina antena.
3: Això, crush, amors platònics.
2: Sí.
3: Això
2: sí.
3: Perquè quedi...
0: No sé, paraules...
3: Un hater?
0: Un hater, sí, potser és més coneguda.
3: Ets un hater.
0: No?
3: Sí. Aquest, això ho dieu... Bueno, ho sento molt, a classe.
2: Sí.
3: Hòstia, quin hater. Sí.
2: Aquests comentaris d'odi.
5: Sí, sí, seria la persona que funa.
2: Sí,
3: la funa, exacte. La persona negativa.
0: Sí, una altra cosa que sento molt ara és una, que tenir FOMO o, o algo així.
4: Val. Sí, FOMO, són unes sigles en anglès, que és feeling to missing out, o feeling of missing, feeling of missing out.
2: Sí.
4: Que vol dir que és el sentiment de perdre's alguna cosa.
0: Val.
4: O sigui,
2: vols estar tot arreu.
4: Sí, els meus amics se'n van d'acampada i jo no puc anar. So, doncs,
0: això et dona FOMO.
4: Em dona el sentiment aquest de que jo no em vull perdre l'acampada aquella i vull estar-hi. Doncs em dona FOMO.
0: Ah,
3: aquesta sí que no la tinc controlada. No, no. Qui és un full equip?
2: Crec que no ho havia escoltat mai. No?
0: Full equip va dirigit a algú?
3: No, no, no ho sé.
0: Aquest,
3: l'has posat
0: l'he posat jo, però no, no
3: jo,
0: sé,
3: jo he posat el que...
0: Random, m'he posat random, perquè també s'utilitza molt.
2: Sí, random.
5: Aleatori.
2: Sí,
4: random. Al final, hi ha moltes paraules que venen de l'anglès.
2: Sí, la majoria d'aquestes.
3: Literal.
5: Sí. Literal. Aquesta també.
0: Teniu alguna que no haguem dit, així que s'ho estigui utilitzant, que encara no la tinguem sentida?
5: Bro, per exemple.
0: Bro
3: encara...
0: Encara es va dient, eh?
4: Sí, al final, bro, en anglès és germà. És com dir...
3: 6-7.
4: Aquí...
3: 6-7. Estic veient aquí com fan senyals.
0: Però el 6-7 té algun significat? O es diu així, de manera random?
4: No, és... Sí,
5: jo crec que és bastant random.
4: És una cosa que no té cap sentit.
0: Val.
4: Va sortir d'un
2: vídeo...
4: Sí, d'un vídeo que es va fer viral d'un noi que està d'Estats Units que estava mirant un partit, estaven passant amb la càmera i no sé si anaven 6 a 7 punts, i per una cançó que diu això va fer 6-7 i...
0: I ja està, i és una cosa així,
4: es va acabar. Sense sentit.
0: Vale.
3: També una cosa que molesta molt és que nosaltres, que som una altra generació, més a prop dels boomers, encara que no ho som,
0: no
3: ho som més joves,
0: no ho som.
3: Som generació X.
0: I som X nosaltres.
3: Som X. Sí, som perilloses. Doncs els molesta molt que nosaltres fem servir aquestes paraules, perquè...
0: Val, és el seu espai.
3: Exacte, i ho trobo normal, eh? És identificatiu de la seva generació, com nosaltres dèiem, ei, tia...
0: Sí, sí, sí.
3: O, tal, i ens identificàvem i ens semblava com, perdona, que mi mare em digui, tia, no, això no procede. Aquesta també és... Sí, sí.
0: Tornant un moment a l'obra, perquè ara parlava, pensava, sí. Vaig llegir que l'havíeu fet davant de l'autor. No sí. sé si era un assaig sí. general o era un primer.
5: Sí. Un assaig obert.
2: Sí.
0: Què tal, això? Quin feedback veu tenir? I quina pressió alhora?
3: Quina responsabilitat.
2: Jo crec és que, a més, quina era la primera vegada que el fèiem i portàvem assajos una mica fluixos. I llavors estàvem molt nerviosos. I tenir l'autor i al davant imposa moltíssim. I a més és això, que és un espai obert que durant tota l'obra estàs connectada,
0: no connectada... Pots amagar, clar. No et pots amagar cap estona.
2: No, i no pots fer
3: no
2: un
3: pots
2: repàs de text.
3: No pots entrar entre
2: bambalines a respirar. No pots. Però va anar superbé i per part de l'autor va estar supercontent, la veritat. Va ser molt xulo, la veritat, tenir aquesta oportunitat de que ens veiés i nosaltres conèixer-lo.
0: L'Oriol Puig és de Gallifa, no em sembla? O d'aquí Sant Feliu, d'on és?
2: No.
0: O vivia?
2: No sé d'on és, però va venir aquí al Deixalles...
0: Jo diria que ell era, crec que era de Gallifa. Ara ja no sé on deu viure perquè s'ha anat fent gran. Tu te'n recordes? Perquè és que aquest noi, quan hauria de tenir la vostra edat o més gran, feia un programa al 33, o com es deia el dels nens abans? Bueno, feia el Fish and Chips, que anaven col·les, tu no el recordes? Anaven col·les a fer un programa d'anglès i feien proves d'anglès. Era el presentador i ho feia superbé. I era molt jove quan ho feia. I pel que vaig llegir, s'ha dedicat a això, no? No sé si és dramaturg o no sé què fa, però...
2: Sí, crec que sí.
0: L'haurem d'entrevistar un dia. L'haurem d'entrevistar un dia, també, sí. Sí, si vol venir, amb les de vincles, convidat a estar. Ai, molt bé.
3: La màgia de l'escenari. Al final sempre acaba havent una màgia i sobretot com ha de sortir.
2: Sí.
3: I... Quin moment de l'obra és el que us agrada més o us desagrada més? No sé, Adrià, Albert...
4: Jo, personalment, sense dir res, però dient-ho, al final de tot hi ha un monòleg que jo, o sigui, no, és de la Clàudia, que jo me'l miro i és que se'm posen els pèls de punta.
0: Jo vaig plorar.
4: Jo sobre l'escenari em caia la llagrimeta, també.
0: Jo vaig plorar perquè, a més, hi ha una cosa que vosaltres encara... Clar, no hi heu arribat amb l'edat, però com que fem viatges en el temps, doncs la Clàudia, en aquell monòleg, em podria identificar jo ara, no?
2: Sí.
0: I, buah, mira, és que se'm posa pell de gallina. No, jo vaig plorar. Sí.
3: I tu, Adrià?
5: A mi, una escena així que... No és que no m'agradi, però és així... M'agrada, però no m'agrada tant com les altres, és quan he de fer de director... perquè està bé interpretar-ho, però com és més distant i més fred, em dóna la sensació com que no està fent a vegades del tot lo correcte, perquè doncs, es mou molt per interessos, llavors doncs, és una postura que no m'acaba d'agradar del tot.
3: Això que dius és molt important, posar-se en el paper, en un paper que a més no t'està agradant el que fa.
0: T'incomoda.
3: No? T'incomoda. Vull dir, és una doble feina i tirar-la, defensar-la i tirar-la endavant té el seu què. Vull dir que té molt de mèrit, a més, quan dius és que, a més, no m'agrada.
5: I al final també, o sigui, gràcies a l'empatia, doncs et aconsegueixes posar molt en la situació del personatge i això fa que entenguis també el seu punt de vista i el puguis representar millor, tot i que no ho comparteixis.
0: Robert, posem alguna de les cançons que surten a l'obra? It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love what we want. It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want.

0: aquesta la canta el Sam, pot ser? És el teu personatge, sí. Albert?
1: El Samuel i la Anita, que som jo i la Clàudia.
0: Que la canteu els dos. Vale. Sí. No me'n recordava ara ben bé qui la feia. I això, cantar què?
2: Mira, jo trobo que les cançons que hi havia servien bastant per fer una mica de pausa, respirar una mica.
0: Agafar aire.
2: Sí, i calmar una mica. Ja que no pots sortir i ficar-te entre bambalines i poder relaxar-te, doncs servien una mica doncs, per descansar, per agafar aire, per pausar una mica. I era un moment que, doncs, al final, com que representa que estem en un karaoke i estem amb els nostres amics i ho estem disfrutant i tot, doncs era un moment així de tranquil·litat que deies, vale, ara la cançó, relaxem i ara ja quan acabi ja continuem.
3: I per un moment distès.
0: I per l'espectador, no? També, eh? Clar. Perquè, no? Com que van havent-hi emocions, és un moment de deixar aquests... espai una mica el que està passant.
3: Aquestes pauses per anar... I una pregunta. Heu representat l'obra davant d'escoles, instituts? Han vingut amics vostres? Sí? Que...
4: De moment només hem fet dues vegades l'obra, a Caldes i aquí a Sant Feliu. La nostra idea sí que és poder-la fer en algun institut o en algun col·le, més que res pues, per aquest tema, que ara sobretot s'està com popularitzant més, aquest atac, sobretot per xarxes. Llavors jo crec que és molt important. Però sí que és veritat que van venir alguns amics i jo, per les meves amigues que van venir, els hi va emocionar moltíssim. A mi les meves amigues em deien és que jo mai he plorat en una obra de teatre i vaig plorar molt. Perquè és això, és com que són temes que pensem, doncs potser ja no passen tant, o com que no els tenim tan a prop, doncs ens els oblidem. Però que cada vegada estan més presents, i això, amb una pantalla tot és molt més fàcil. I coses que semblen tonteries, doncs no ho són.
0: Diria que el de Xaies alguna vegada ja ho ha fet, no? Amb alguna obra de teatre que els de l'institut l'han anat a veure. Sí. No recordo quina, però em sona...
2: Sí, una que vam fer unes noies que són 2 anys més grans que nosaltres.
0: Sí.
2: Que vam fer una que es deia Líders, que també tractava un tema així una mica d'assetjament.
3: Aquesta sí que la vaig anar a veure.
0: Que era una obra que era de l'Estea Teatre o no? No és aquesta. Potser no. Però crec que la vaig veure també.
2: Sí,
0: diria,
2: és,
0: no
2: és una obra que va escriure el Josep. Que...
0: Ah, era escrita pel Josep.
2: Sí, era escrita pel Josep.
3: Sí.
2: Que sí que aquesta era molt portada a l'extrem. Sí. I jo quan la vaig veure vaig dir, vale, sí, també afecta el tema, però...
3: Era molt explícit.
2: Sí.
3: Vull dir, era explícit el que passava amb aquest assetjament i es veia com molt explícitament. Jo us ho preguntava perquè aquest any precisament hem portat el... batxillerat a veure l'Auditori de Granollers, una obra de teatre que parlava sobre això, el bullying i el maltractament aquest ocult i com es viu, no? des de la persona que ho viu, però també els que callen, no? Al seu voltant. I bueno, és una forma impactant de treballar aquest tema. No sé, fem una crida aquí, no? Que, sisplau, instituts, contracteu aquests nois tan, tan magnífics. Tu, Adrià, creus que és una manera d'arribar, per exemple, als adolescents amb aquest tema? A fer-los una mica més empàtics o no?
5: Sí, jo estic molt convençut que, o sigui, veient aquest tipus, a més, sent una obra que ho veus en primera persona i veus... O sigui, no és a través d'una pantalla que una pel·lícula també pot ajudar... però al final una obra es veu tot més real, més presencial, llavors crec que també ajuda molt més a imaginar-se la situació i a viure-ho en primera persona, cosa que també ajuda.
3: Ho dic perquè no és el mateix, creieu que no és el mateix que uns adolescents com vosaltres rebin aquesta idea, no? amb actors adolescents? Si fossin adults, ho viuríeu, creieu que arriba igual a la... al públic?
5: Jo personalment crec que podria arribar, però no de la mateixa
3: connecteu
5: manera.
3: Connecteu més si a sobre de l'escenari no? Hi ha adolescents parlant de temes adolescents?
4: Sí. 100%.
2: Sí, al final també vale que uns actors adults doncs, poden representar la mateixa situació, però al veure uns actors que siguin de quasi la teva mateixa edat o uns anys més petits o més grans, com sigui, doncs t'ajuda més a ficar-te en la seva pell. Al final tens la mateixa edat i el que estan representant doncs pots empatitzar molt més.
3: És que és el que es va passar amb l'institut és que no van connectar, perquè eren adults. I no van tenir aquesta connexió, no?
0: Eren adults fent d'adolescents o...?
3: Eren adults fent de joves.
0: De joves.
3: De joves amb un flashback i recordant l'època adolescent.
0: Val.
3: Llavors era i a més molt... Bueno, era una mica complicada, no? Però no van connectar. I potser, si són els propis adolescents que expliquen aquesta història, connectarien molt més, no?
0: Segur. I si això ho portem a la vida real, no? Fora del teatre, creieu que els joves, no sé, parleu suficient de com us sentiu, de les vostres emocions, creieu que és una cosa, no ho dic amb vosaltres tres, que sou tres persones amb aura molt especials, sinó ho vull generalitzar, no? Perquè al final és un dels temes, no? Vosaltres aquí a l'obra parleu molt. Sabeu demanar ajuda, no? Si es demana ajuda indirectament, però es va demanant i us doneu molt suport. Però això passa entre els joves? Facilitat per explicar-se? Vosaltres us trobeu que els vostres amics us expliquen com es senten, com esteu?
2: Bueno, jo personalment, clar, ara vaig estar estudiant aquí a Sant Feliu, ara estic a Santa Eulàlia, amb el teatre... He fet colles d'amics molt diverses. I una de les coses que m'he trobat molt és que bueno, jo que soc noi, amb altres amics nois, es parla bastant poc de temes de sentiments, de com ens sentim. Òbviament, quan ja tens una relació doncs, així més propera, a vegades jo amb amics meus doncs, sí que en parlo, com em sento, com es senten ells, ens intentem ajudar. Però que sí que he trobat és que amb noies, per exemple, amb les del teatre, que hem quedat bastants cops, doncs elles almenys parlen molt més de com es senten. També potser a vegades a mi també més fàcil doncs, expressar-me. Llavors, no és perquè siguin nois o noies, però per tot el que rebem, doncs, potser als nois se'ns fa més difícil expressar-nos per potser com ens veuran o pel que pensaran de nosaltres. Però no sé, jo crec que es parla relativament poc de sentiments i del que ens passa.
3: Tu, Adrià, que ets noi també... Et passa, això?
5: Jo també comparteixo bastant la visió de l'Albert i és que crec doncs, que entre amics sí que es parlen d'alguns temes, però no, o sigui, no amb tanta profunditat, al final pots explicar-ho, però o sigui, no expliques tant com et sents. O sigui, també és molt depèn de la persona.
0: Clar.
5: O sigui, dins del grup d'amics.
0: I de la relació doncs, que tinguis.
5: Hi haurà algun amic amb el que tinguis més confiança o alguna amiga i doncs crec que també és molt això, la relació que tinguis amb la persona i també doncs crec que és una bona manera perquè sempre doncs, preguntem què tal i tothom diu bé, però a vegades doncs, potser no estàs bé en aquell moment i crec que tenir una persona amb qui desfogar-te i poder-li explicar les coses amb confiança, sabent doncs, que no et jutjarà no, i t'intentarà ajudar, doncs, crec que és bastant útil.
3: Us costa menys explicar o preguntar o mostrar aquesta emoció, aquest no sé, el patiment que tingueu a través del mòbil? De les xarxes o en persona?
4: Jo crec que, en general, tot el que sigui a través d'una pantalla és molt més fàcil, tant per les coses bones com per les coses dolentes. Llavors, jo crec que bueno, doncs això és molt més fàcil i és més fàcil doncs, si tens un mal dia, en lloc d'anar als teus pares i explicar-los què t'ha passat, doncs estirar-te al llit i posar-te a mirar Instagram o TikTok. Llavors, jo crec que també per aquest augment d'aquestes xarxes socials, doncs, cada vegada els joves expliquen menys les seves coses perquè prefereixen doncs, fer-ho o a través d'internet o això, passar-se doncs, el dia com ahogando les penes amb les xarxes. Que per una part, bueno, doncs, tens una eina no? doncs, molt més pròxima si no tens a ningú amb qui poder-ho fer, però clar, alhora estàs perdent aquest contacte amb una persona que et pot ajudar molt més.
3: És més fàcil, no? Amb aquesta sí. distància també era més fàcil, com dèiem, agredir,
0: agredir a través de la xarxa.
3: Sí, de la xarxa no?
0: Si ara que heu tingut aquesta experiència en el teatre, us heu posat en tots aquests papers, si algun jove, no? algun adolescent, està patint alguna cosa així, un assetjament, no? o bueno, a través de la xarxa o directament, o de totes les vies, que en el Samuel li passava això, no? tant era en directe com a través de les xarxes. Quin aprenentatge n'hem tret d'això? Què li diríem a algú que es pugui sentir així?
4: Bueno, crec que és el més important, jo crec que és dir-ho. sigui, no guardar-t'ho perquè, doncs això, quan un mateix s'ho guarda, ho passa molt pitjor i no se soluciona res. I crec que és una cosa molt fàcil de dir-ho, com digue-ho a la gent, i que és molt difícil de fer-ho. Però crec que és un gran pas que quan el fas, doncs hi ha diferències, perquè encara que et pensis doncs, que potser no tens a ningú, hi ha molta més gent de la que ens pensem que està al nostre costat per ajudar-nos i que faria moltes coses per ajudar-nos. Llavors, jo crec que això, que explicar-ho a la gent és un pas molt important que s'hauria de fer.
3: Quin paper tenim aquí, per exemple, els adults? Com us podem ajudar de vegades? O creieu que hi ha tanta distància que no ens n'adonem del que està passant?
2: A veure, jo personalment, últimament amb els meus pares estic començant a tenir més confiança, que els explico més les coses que em passen, com em sento, i m'ajuden molt perquè és això, em treuen uns quants anys ja, i doncs tenen molts menys anys d'experiència, que els hi han passat les mateixes coses que a mi i més, potser de formes diferents, però al final són coses molt semblants i doncs amb aquests anys d'experiència et poden donar consells, et poden ajudar molt. Clar, al ser més grans també doncs, hi ha aquesta dificultat potser de dir-ho, o si és algo més del que passa avui en dia per xarxes o així, potser no t'acabaran d'entendre del tot. Però els teus propis pares o algun adult amb qui tinguis molta confiança, jo crec que és una molt bona persona amb qui confiar i explicar-li les coses.
0: Adrià, vols afegir alguna cosa més?
5: Sí, jo ara estava pensant en una notícia que vaig llegir fa bastant temps, que explicava que era un article que explicava que molts joves expliquen els seus problemes a la intel·ligència artificial.
0: Mm-hmm. I adults.
3: I adults, sí. També, eh?
4: Sí.
5: I sobre això, doncs...
3: I es fan amics.
5: I sobre això dic, o sigui, no penso que potser sigui una mala solució, sinó que algun dia tens algun problema, doncs poder-li explicar per veure curiositat què et di, per curiositat a veure què et diu, però crec que doncs també és important tenir algú humà o alguna persona doncs que a través de la seva experiència, com ha dit l'Albert, les seves vivències, doncs et pugui aconsellar i et pugui doncs ajudar si estàs en una situació difícil, més que la intel·ligència artificial, que al final doncs el que et dirà és una mica el que ha trobat per les fonts.
3: Bueno, ser conscient, no?, també, de tot, una mica, que es pot preguntar, però
0: sí.
3: Sent conscient del que és
5: una eina.
3: És una eina, no?, que està allà i que no la pots abraçar, ni tocar, ni...
5: No.
3: I cada vegada potser un adult et ve, et fa una abraçada, o un amic, sí. Una amiga et fa una abraçada i ja està, no?, és el que necessites, i això la IA no... encara no ho fa.
0: Resumint, que no, la persona que es pugui tenir aquest malestar ho comuniqui, no? Tant sigui un amic, una amiga, algun professor de confiança, doncs com hi havia la vostra obra, no? Els pares, però buscar aquest suport, no? I perquè moltes vegades la tendència és quedar-se aïllat. Són coses que són a vegades molt difícils de demostrar, no?
3: També és molt important, crec, que l'observació.
0: Per part dels adults, en aquest cas.
3: Vull dir, més que la intervenció directa, l'observació és un primer pas importantíssim, no? Primer d'haver i estar en situació.
0: Just aquest cap de setmana he vist que han passat per TV3 una obra de teatre que es diu Alan el musical.
4: Ah, sí.
0: Que està basada en una història real de sí. L'Alan, que també va patir assetjament, en aquest cas perquè era un noi trans. I això us volia dir, que si no l'heu vist, està a, com es diu, el canal 3XS, el 3XS a la plataforma.
3: La 3CAT.
0: Sí, però a l'apartat de la 3XS, que és la, sí, la infantil, juvenil. No sé si estarà allà in eternum, però bueno, com que la van passar aquest cap de setmana, ara està penjada i també és, també és interessant veure-la. Si algú la vol veure, que està a la xarxa.
3: No sé què preguntar. Què ha estat el més difícil de representar aquesta obra o dels assajos? O...
0: Heu estat molt de temps assajant?
5: Bastant.
4: Pues que no me'n recordo gens. Crec que ens ho van dir a inicis de setembre, no? Sí. I la vam representar, ara farà un mes i mig. No?
0: Un mig anyet, més o menys.
4: Sí, sí.
2: No? Sí, s'ha de dir que vam començar una mica al setembre, Però clar, de cop va venir Nadal i tot, clar, sí, festes majors.
0: Que queda parat, sí. Tot una mica.
2: I que també, clar, aquí amb el deixall es fem cada any els pastorets, llavors ho vam aturar bastant i tot el que hi havíem memoritzat i tot ho vam perdre una mica bastant. Llavors, en sèrio, ens vam començar a ficar, doncs, passat festes.
0: Sí, sí, sí. Allà l'intensiu, eh?
4: Sí. Sí, sí.
0: Jo amb els pastorets també us he vist, tots.
3: I el guió, el seguiu o... O aquesta cosa dels actors que, bueno, s'improvisa perquè com l'altre l'espectador no sap ben bé quin és el guió. Teniu molt al cap la idea i l'aneu fent a la vostra, al diàleg? O...
4: Home, a veure, jo crec que és que el simple fet de ser tres persones, crec que si ens saltem a la mínima una part, ja ens perdem. Però jo crec que també, o sigui, tenim aquesta part de que som tres i que ens perdem i que ja no estem on estem, però alhora tenim aquesta complicitat que la que un es perd sabem com continuar. Sí.
0: Us va passar això?
4: Moltes vegades.
2: Sí.
4: Sí.
0: Doncs no ho vaig notar, tot...
4: No.
3: És que això són els
0: no ho vaig notar,
3: actrius,
0: sí,
3: això. Quan no però, notes sí, això. Sí.
4: I inclús amb l'autor ens hem saltat escenes senceres, de no recordar-nos i no fer-la.
5: Sí, sí, sí. És una obra que amb molts canvis i sí. Això, llavors...
3: Però això és molt normal, sí, teatre sí. I cinema. Vull dir, en cinema no tant, però en teatre sí.
2: I això que ha dit la Clàudia, que és una, per dir una anècdota molt bona, que el dia que vam fer aquest assaig obert amb l'autor davant, ens vam saltar una escena sencera.
4: Sencera.
2: I segons el que ens va dir ell, no ho va notar.
0: Perquè van a seguir la història,
2: sí.
0: No?
2: Sí, al final tampoc era una escena tan rellevant dintre la història. Sí, era prou rellevant, però d'aquelles que si te la saltes, bueno, no es perd res tan important. Però sí, ens vam saltar una escena sencera i com si res, vam continuar, pim-pam i...
3: Adrià, que anaves a dir que t'has tallat? Que anaves a dir alguna
5: cosa? Bueno, més o menys això, no? Que, sí... Que és, com és una obra amb tants canvis, tan complexa, que potser parles del present, del passat...
4: Sí.
5: Jo el que he notat és que és com més difícil aprendre's el text, perquè obres que hem anat fent segueixen com un ordre així cronològic,
4: sí.
5: I aquestes com que van anar enrere, endavant, però al final, doncs, és això. Si alguna salta una frase o hi ha alguna cosa, doncs continuem i tirem endavant. Sí, sí.
0: Jo crec que hi haurà un antes i un després, Després d'aquesta obra per vosaltres, perquè, clar, aquí heu tingut tants reptes que ara no us poden donar una obra fàcil. Si us plau, això de continuar, no? Amb tots aquests reptes personals. Robert, posem una de les altres cançons, que no sé si és de les que cantava l'Adrià. A veure, quina de sol. Quina cantava, aquesta?
2: Aquesta és la que cantava jo.
0: Aquesta tu, també. Doncs la que queda deu ser la teva.
2: Sí, sí.

0: Vale, ya. Quina vas a preguntar?
1: Doncs, volia... Com apropar el teatre a la gent jove? Creieu que... No sé.
2: Com a espectadors o com a... Perdona,
1: com a espectadors.
2: O com a espectadors, eh?
1: Jo és que vaig tenir una discussió amb un director bastant important sobre el tema i per mi era, ostres, com podem apropar, no?, el teatre al jovent, perquè havia sortit un estudi que deia que el jovent veu el teatre com una cosa per grans, per gent gran. El cinema doncs, hi ha com més adaptació, hi ha més tipus de públic i ho veiem més proper, però en canvi el teatre era, no sé, no recordo ara un 80% dels encastats, sí, joves, pensaven que el teatre era una, doncs, una activitat per a la gent, sí, gran. Sí. I un dels temes era que ho veien car, no? Com podríem apropar les arts escèniques, el teatre, al jovent? Teniu alguna fórmula?
3: Bueno, fórmula no exactament, però jo sempre he pensat que el teatre hauria de ser una assignatura obligatòria a l'escola. Bueno, no sé si obligatòria,
2: aquí a l'Aida la fas feliç.
3: Però per mi sí, hi ha molts instituts que no incorporen el teatre dins de l'horari. Jo crec que hauria d'haver-hi un espai a la setmana per treballar això, perquè al final doncs, és el que estàvem dient al principi, que el teatre dona moltes habilitats, moltes aptituds que s'utilitzen en un futur o ara a les presentacions al col·le també. O sigui, es nota molt les habilitats que dona el teatre i no només unes habilitats, sinó uns valors, l'empatia, la cooperació, perquè al final també és com un treball en equip.
2: No?
1: La confiança amb l'altre,
3: sí,
1: amb la feina que està fent l'altre... sí, sí, per mi és bàsic, et donar eines, bueno, jo defenso per sobre de tot.
4: I això, el tema d'apropar-ho, doncs, més al jovent, clar, és que és complicat. O sigui, jo tinc bastants amics meus que no han vist teatre quasi mai i dels primers cops que han anat a veure teatre han sigut perquè, doncs, jo surto al teatre i els dic, escolta, mira, que tal dia faig aquesta obra, va, vine'm a veure. I aquestes, doncs, venen, els hi agrada i potser algun altre cop que faig una altra obra tornen a venir. Al final has de buscar que quan el jovent vagi a veure obres que els hi agradi, que empatitzin. Perquè si sent un adolescent...
1: Sí, no, que... sí. O si és una obligació, no?
4: Clar.
1: Veure que és que em porten els meus pares i jo no volia anar a aquesta...
4: Sí. Sobre si sent un adolescent vas a veure una obra que ja és una mica per obligació perquè t'han portat els seus pares o qui sigui... I doncs no t'atrau, doncs sortiràs i pensaràs no m'agrada el teatre, no m'ha agradat, no hi vull tornar a anar perquè és molt avorrit. Però si et mou algú, doncs penses, saps, doncs, potser algun altre dia quan els meus pares m'ho proposin m'agradarà, sí, diré que sí.
1: O sigui, defenses que hi hagi teatre per joves i amb temes que connectin als joves i fet per joves.
4: Sí.
5: Sí, és això. Jo crec que s'ha de donar més veu a tots aquests grups de teatre amb gent jove perquè hi ha molt talent per tot arreu i crec que és això, i inclús des dels instituts i les escoles doncs, portar més obres doncs, feta també per adolescents, per donar una oportunitat doncs, a aquests grups amb gent més jove i pels espectadors, perquè crec que és això, doncs, connectes molt més amb una persona que és igual a tu a no a un adult que és molt més gran.
2: Bueno, això el fet de tenir un grup de teatre, no? Grups de teatre potents en els pobles, jo crec que ajuda, no? A fer aquest primer pas, com diu l'Albert, al final vas a veure el que tu coneixes, no sé què, i allà pots descobrir pues, el diari d'Anna Frank, per exemple, que va fer l'Adrià, no? Potser algú no s'havia llegit el llibre, veu l'obra de teatre i et mou, i impacta, a més a més. Jo crec que, i és un recurs que a més a aquests teatres que anem a veure a nivell de poble no són cars, no és com una... el paral·lel, no? I és una manera d'aproximar molt al teatre.
1: Vaja, que s'hauria de treballar més en aquesta edat.
2: Sí, no? Sí.
1: I a les institucions on es pot treballar tot això.
2: Algú de vosaltres tres es planteja estudiar, o sigui, a l'Institut del Teatre, interpretació, i fins i tot si pogués acabar vivint d'això?
5: A veure, és que jo tinc aquí una doble via. Jo sóc molt científica i molt artística. Ai. Llavors, jo ara tiro més per l'àmbit científic, però la idea de doncs això, el món artístic, el món dels musicals, mai la descartaré, jo crec. I llavors, jo, el meu somni ideal, el meu futur ideal, seria doncs compaginar aquestes dues àrees que tinc, i m'encantaria, i això, el que m'agrada sobretot és doncs poder-me formar en els dos àmbits doncs durant tota la meva vida, perquè jo crec que tant amb el teatre, amb la dansa, bueno, tot això artístic, crec que és molt important doncs anar-se formant, perquè sempre aprens coses noves. Llavors, això, no sé si dedicar-me totalment a això, però, bueno, a mi compaginar les dues coses m'encantaria.
2: Seria possible.
5: Oh, i tant.
2: Allà està, eh?
1: Ai. Musicals, eh?
2: Musicals, sí. Molt bé. Bueno, és que ho dèiem abans, no?, que quan algú de vosaltres acabi sent algú famós, nosaltres direm, el vam entrevistar en el 2026. I vosaltres? Us ho heu imaginat o pensat o no? O ser una cosa així a matèria us està bé? Que ja té
4: bueno,
2: molt de mèrit.
4: Bueno, jo... A veure, jo és que... Ara mateix... Jo m'agrada molt el costat científic, també com la Clàudia, però després em vull dedicar a bomber... Bueno,
2: vale,
4: que ja, jo encara no tinc
1: encara
4: molt,
1: no
4: molt clar.
1: S'ha d'anar
4: provant. Sí, però clar, jo el teatre és un hobby, si ho faig perquè m'agrada, no per cap obligació, però ho faig com a hobby i m'agrada molt. I una cosa que no m'agradaria és que un hobby meu es transformés en una obligació.
2: Ja.
4: Clar, llavors, dedicar-me completament... És una cosa que ho descarto bastant. Però el que sí que m'agradaria molt és de... Em dediqui al que em dediqui quan sigui gran, doncs tenir sempre la porta oberta de... Ostres, doncs mira, i si vaig a fer un càsting per una cosa, per l'altra, i m'agafen. I doncs tenir...
2: La porta oberta.
4: Sí, tenir aquesta porta oberta.
2: Oberta, eh?
4: Sí, sí, i si passa, passa, i si no, doncs mira, ja ho puc continuar fent com a hobby.
2: I què, l'Adrià, què diu?
3: Jo penso, sí, jo tinc bastant clar que ho tinc com a hobby i és una cosa que vull continuar perquè a nivell, doncs, d'estudis i això, doncs, m'agraden molt com diversos temes i trobo, doncs, que l'economia, el dret, o sigui, m'agraden, doncs, diferents coses. Llavors, doncs, el teatre el tinc també com un hobby molt present a la meva vida, també, perquè, o sigui, el teatre també m'ha ajudat, o sigui, m'ha ajudat molt en molts temes i també a... els moments, també, perquè, o sigui, els assajos ens ho passem bé, estem allà amb tots i, doncs, no, o sigui, no m'imaginaria sense fer teatre i ho tinc molt present en el meu dia a dia i prefereixo, doncs, que quedi així, no barrejar-ho tampoc com amb temes econòmics o amb la feina, no sé, ho prefereixo com tenir així
2: aquest
3: com a hobby.
2: Aquest espai allà...
1: És un espai de relació, no? És que molt. Veig que coincidiu molt, sí. en aquesta unió d'aquest vincle.
2: Clinc, vincles. Mira, ens queda poquets minuts de programa. Llavors, posem la cançó que ens queda de l'obra de teatre abans de que s'acabi, perquè si no, no tindrem temps d'escoltar-la.
1: Aquesta és de l'Adrià.
2: Sí. Era la teva, eh?

0: estan cantant. Hem de dir que se la saben els tres i tot has encantat. Bueno, encantat totes les cançons, els tres se la saben. I és molt divertit veure'ls aquí.
1: Bé, va, abans d'acabar, que no sé, Robert, si tens controlat...
0: Ens queden dos minutets.
1: Sí que tenim una secció d'activitats en família, ja que esteu aquí, una de les que hem vist és que el 10 de maig al Casal Cultural Codinenc es farà el Festival Infantil de Teatre, sí, a les 6 de la tarda. Els infantils s'entén que són més jovenets que vosaltres, sí, no? Però bueno, que ja que està relacionat, si algú vol anar amb els seus nens també, és un espai perquè comencin a veure que el que es cou a Sant Feliu, no?
0: I després es cou una mica més el dia 30 de maig, no?
1: Sí.
0: Amb el nostre estimat Ganxo.
1: Festival al Ganxo. És impressionant, aquest festival.
0: Sí, i sempre em surt alguna cosa aquell cap de setmana.
1: Bueno, ja passa. I què està passant, Aida?
0: Ostres, això crec que ho has de llegir tu, no?
1: Doncs
0: jo no m'esperava.
1: Ja ho llegeixo jo.
0: No m'havia vist.
1: Com sabeu, el professorat està de vaga. I per tant, aquests dies, tant el dia a dia d'escoles com institut, es pot veure alterat perquè ha passat tota una programació de vagues. Des del programa Vincles donem suport a totes aquestes reivindicacions. Volem professorat a qui se li doni valor, reconeixement i recursos per poder afrontar el dia a dia amb tots els nostres infants i joves. Volem escoles i instituts on es pugui ensenyar i aprendre amb qualitat i dignitat. Per tant, des d'aquí fem un aplaudiment a tots els claustres.
0: Doncs molt bé.
1: I fins aquí Vincles d'avui. Gràcies, Clàudia, Albert, Adrià. Ha sigut un plaer. Se'ns ha fet curt, com sempre.
0: Sí, és un plaer escoltar-vos, la veritat.
1: Que tingueu bona nit i bona nit a tothom.
0: Bona nit.
2: Moltes gràcies.

0: Vivències a Ona Codinenca.
1: Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 de la migdia. Sigueu, doncs, benvinguts de nou en el nostre programa en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivències és un programa que col·laborem l'Àngel Falqués. Hola, Àngel, què tal?
2: Hola, bona nit i bona hora.
1: A Josep Maria Joneda.
3: El mateix, bona hora i bona nit.
1: Veus que bé. Avui ens falta la Maria Torrents, que té un evento.
2: Sí, penso que està de viatge i... Sí. I la Roser Lloberes també està de viatge.
1: Clar, la Roser Lloberes també està de viatge. Clar, tothom, avui no pot ser això, eh?
2: Tothom viatja, sí.
1: No pot ser això.
2: No, és que el programa passat, el que viatjava era jo, sí. I ara ja tothom ja no ha tingut fred de peus. I...
1: Va. La que us parla, Rosita Figueres, i el control, com ja és habitual, en Pau Ibars.
4: Quin dia em toca viatjar a mi?
1: No ho sé, però tenim una queixa, eh?
4: Una queixa?
1: Sí.
4: Aviam.
1: Home, sobre el Jordi Massaguer. Jordi Massaguer l'hem vist a caminar i ara un test.
4: Jordi Massaguer ja mou la cua.
1: Sí?
4: O la cama.
1: A la cama.
4: Depèn de com ens ho mirem.
2: Sí, bueno, és que s'ha de dir tot. El programa, bueno, l'emissora,
1: sí,
2: ens han donat... Hem quedat
4: finalistes.
2: De les millors ràdios de Catalunya, ràdios locals de Catalunya.
1: Veus? Clar, i va anar...
2: I, esclar, qui va anar a buscar la medalla de plata, diguéssim.
1: Van anar tots, i el Jordi també
2: tots, i el Jordi, sí, he vist que amb la foto que
1: també hi era.
2: Feia bona cara.
1: Sí.
2: Anava a cara amb dues crosses, però...
1: Esperem que aviat sigui bé del tot.
2: I el Pau també hi era allà.
4: Sí, sí.
1: El també hi era.
4: És bon senyal, que hi ha...
1: Que
4: pogués venir, vaja.
1: Sí, sí, ja li toca. Eh?
4: Bé, tot i les crosses.
2: Ens van donar el premi per un programa que es va fer el dia de l'apagada.
1: Mm-hmm.
2: Aquell dia no sé què va passar, perquè a casa van treure llum.
4: Oi?
2: I ja no vaig entrar de res.
4: Doncs aquí a la ràdio també el van treure, i tot i així vam aconseguir fer un programa de ràdio, imagina't.
1: Imagina't.
4: Que encara ens en vam sortir prou, diguem-ne.
1: Déu-n'hi-do. Bé, doncs, fins aquí... Fins aquí el principi de vivències,
4: anava,
1: no?
4: Fins aquí el programa d'avui?
1: No, fins
4: sí que
1: aquí
4: passes via.
1: El principi de vivències, fetes les presentacions, podem presentar el convidat.
2: El convidat.
1: Sí?
2: Sí.
1: Àngel, qui és el convidat?
2: El convidat és un personatge que està en... Si mireu la pàgina web de vivències,
1: sí,
2: està com un assessor permanent o alguna cosa així.
1: Sí?
2: Perquè fa molts anys que no es toca aquesta pàgina, mm-hmm, és l'Isidre Jové,
1: mm-hmm,
2: que venia convidat per l'època del Capdevila.
1: Sí, ja me'n recordo.
2: I me'l vaig trobar i vaig pensar, ostres, tens raó que era un molt bon convidat i el
1: sí,
2: podríem tornar
1: sí, clar que
2: a tenir.
1: Sí. Recuperar.
2: I li vaig dir, de totes maneres, li vaig demanar... Hola, Isidre,
5: hola.
2: Què tal?
5: Hola.
2: Com estem?
5: Bona tarda.
2: Bona tarda. Li vaig demanar a veure si podríem fer un programa que ens expliquessin com afecta la gran economia a la persona de peu, que dirien, la persona normal del carrer.
5: Sí.
2: Sí.
5: I continuo?
1: Sí, a veure, com ens afecta?
2: Bueno, sí, comencem.
5: Sí?
2: Sí, val. La teva explicació.
5: Mira, per començar, la macroeconomia, com tal, és la suma de totes les petites economies. Vull dir, és una formulació que fan les entitats que analitzen, el Banc d'Espanya, el Ministeri d'Hisenda, el de Comerç, i agafa una sèrie de dades que són... En el cas espanyol, seria pues, que val la gasolina, que estolviem, els salaris com són, quan gastem en el supermercat, o sigui, una sèrie de coses que configuren la petita economia. Llavors, ells el que fan és, a més, li afegeixen la capacitat d'estalvi que tingui el país, les necessitats que té de diners per fer això o l'altre, o les pensions, la sanitat, tot aquest gasto mal, i conformen la macroeconomia. I això seria senzill si parléssim només o de Catalunya o d'Espanya, perquè són coses que són, comparat amb l'univers, petitones i que es poden analitzar a mà. Però què passa aquí? Que nosaltres, hi ha una dita que diu que quan a Japó una papallona mou les ales, a Sant Feliu de Codines agafem un encostipat del vent que provoca. Sí, sí, és una dita. Sí, sí, el de Sant Feliu no, ho poso jo per dignificar el poble. Què passa? Que a la nostra macroeconomia, que és el bosc, la micro és a l'arbre. O sigui, a l'arbre és petitó, però molts arbres fan la macro. Però és que, a més, hi ha agents externs, que són el que passa en el món i que ens afecta a nosaltres. En la qual cosa la macroeconomia té unes tensions no desitjades en bo o en dolent que no depenen de nosaltres, depèn de fora. Posaré un exemple. Ara hi ha una guerra a Iraq. A l'estret d'Hormuz no passa ni un litre de petroli. El petroli puja. Té la culpa Espanya o Catalunya? No. Està passant allà. Però què ens passa a nosaltres? Que el petroli puja, la gasolina, el dièsel, o sigui, tot lo relacionat amb el petroli, i ens afecta. Ens afecta a la microeconomia perquè hem de pagar la gasolina, hem de fer això, hem de carregar gasoil per les calefaccions, les indústries hem de...
6: I les patates les han de moure amb un camió...
5: Que també consumeix.
6: Més i
5: consumeix.
6: Ara que has parlat de les guerres, perdona, l'amic Capdevila sempre ens deia que Déu ens doni sol, aigua i guerra a Sebastopol. O sigui, una guerra llunyana sempre semblava que ens afectava positivament. No pot. El meu avi, que era baster, quan la Primera Guerra Mundial, que totes les indústries europees estaven dedicades només a la guerra, a l'armament, doncs ell exportava cartutxeres i estris pels animals, i és clar, molta gent, i els textils també, molta gent es va fer rica amb la guerra europea. Però aquestes altres guerres, ara el món sembla
5: tot
6: que...
5: Tot ha canviat.
6: Ha canviat.
5: Ha canviat.
3: Però hi ha molts que es fan rics també ara, actualment, amb
5: sí,
3: les guerres.
5: Sí, però estan als Estats Units o a Dubai, i si hi ha algun per aquí no el coneixem, exceptuant les petroleres. Perquè una cosa que quasi mai es diu és que a les inflacions hi ha un petit tros que es diu especulació. Sí, sempre que pugen els preus, a lo millor han de pujar perquè té que ser així.
3: Una espècie d'estraperla.
5: Però hi ha especulació.
6: Mira, estàs parlant de les mascaretes.
5: Estic parlant de tot.
6: De l'època de les mascaretes.
5: No, i del petroli d'avui en dia. Mira, quan va patar la guerra d'Iraq, el petroli va passar de 60 euros al barril a 103 que està ara. Les companyies que ens donen gasolina a les estacions van tardar un dia a pujar el preu i, en canvi, tenen estoc pagat en uns altres preus anteriors per 90 dies. Què passarà quan el barril ara està sent 2 o 7?

0: Què ens passa a nosaltres? Si pugen els nostres preus de gasolina, del supermercat, d'això, de l'altre, els salaris no pugen. Continuen fixes. Què passa? Que la gent, a més de passar-ho malament, moltes famílies, no poden estalviar. Si no estalvien, no gasten. Si no gasten, no es produeixen impostos. Perquè sempre hi ha el gasto, i ara us posaré un exemple molt gràfic. Si on hi ha gasto, hi ha IVA. Ah, sí. I si no hi ha IVA, els de Madrid no cobren. Bueno, els de Madrid i els de Barcelona, ara també. I si no cobren...
1: I els de Brussel·les.
0: Sí, què fem? I ara us posaré un exemple que és molt curiós. I és el preu del petroli s'està dient... Espanya és un país que viu del turisme. Som la primera potència mundial en número de turistes. Van vindre 97 milions de turistes l'any passat. 97 milions. Nosaltres som 60. Vull dir, per cada espanyol o català va vindre un i pico. Que menja, va al lavabo, compra roba, gasta hasta medicaments. I van aportar 134.000 milions de diners a les caixes, als restaurants, als hotels, bla, bla, bla, bla. Aquest IVA, d'aquest turisme, només l'IVA, calculat en una mitja d'un 10%, perquè hi ha coses al 21, coses al 10, coses sí. al 4, val. Datos de l'Estat, eh? De 14.000 a 20.000 milions d'euros van donar a l'Estat. Què passa ara? Que diuen, oh, les companyies aèries no tenen petroli pels avions perquè és molt escàs, han de reduir vols i redueixen vols que són número de turistes que es mouen. Això que representa que si a Espanya... Ara, a partir de maig, juny, juliol, agost i setembre, els vols no recuperen volum. Nosaltres perdrem una massa de turisme important. Que, calculat, només que perdem d'aquests 96 milions, 97, perdem el 10%, que són 9 milions, que mira que no es nota, deixarem d'ingressar 2.600 milions en IVA. Com ens afecta això a nosaltres indirectament? Ja no parlo de camarers despedits, hotels que redueixen, el senyor de la carnisseria que ja no ven tants filets, això jo no ho conto, només comptarem els menys ingressos per IVA. 2.600 milions, a Espanya. Què ha de fer el govern?
1: Menys carreteres, menys hospitals,
0: més impostos.
2: I pujar impostos.
1: I pujar impostos, clar, perquè s'ha d'anivellar.
0: Sí. Bueno, i llavors entraríem en allò de dir menys carreteres d'aquí, perquè la carretera de la Diputació, la carretera de l'Estat, la carretera de la Generalitat. Vull dir, a veure, quina carretera menys? Però, bueno, de moment ja en tenim molt poques de bones, però vull dir, menys encara.
1: Que ens faci la però nostra, pitjor, que ens faci la variant.
0: Escolta, això. Però el pitjor és que en un moment que volen... que volem ser un país igualitari i que tots vagin bé, hi ha propostes a sobre la taula de dir, home, els jubilats, l'IRPF, clar, hi ha tarifes o trams de la jubilació que això de cobrar-los IRPF, home, podríem fer una escala de dir, els que cobrin menys de 2.000 al mes... No paga ni RPF. Ah, no. Ei, que el turisme serà a la merda. Perdó. No cobrem. O havia com un moviment de dir, home, la gent que té un seguro privat i que descarrega a la sanitat pública, bla, bla, bla, fem un descompte de part d'aquest gasto. No podem, perquè, cuidado, només un tema... L'IVA del turisme cap a baix, tot parat. Vull dir, mira si ens perjudiquen coses que passen...
1: A l'altra part del món.
0: A l'altra part del món.
1: La papallona.
0: I si

0: O merlo ni beberlo, sí. Perquè aquest xicot, el Trump, no sé si anirà al cel, té que espavilar, per anar al cel, però ha liat el món en les seves polítiques. Sí.
1: Un moment, sisplau, que avui no hem tingut la informatiu de la Gemma Permanyer, però sí que tenim un àudio que ens parla de que la renda familiar de Sant Feliu de Codines ha pujat. El podem escoltar un moment i, si pots, llavors ho comentes, perquè ens expliques què és la renda familiar i com ho troben, tot això.
2: La renda familiar disponible bruta ha augmentat a Sant Feliu de Codines per tercer any consecutiu, després de la sotragada de la pandèmia, però continua sent més baixa que la mitjana del Vallès Oriental. El municipi tenia l'any 2023 una renda familiar disponible bruta per habitant de 19.224 euros, que suposen un 4,2% més que l'any anterior, mentre que la mitjana del Vallès Oriental és de 20.789 euros, un 6,5% més que el 2022. Tot plegat segons una anàlisi de l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal del Vallès Oriental, que s'ha fet públic aquest dimarts a partir de les dades de l'IDESCAT, l'Institut d'Estadística de Catalunya. La renda familiar disponible bruta és un indicador que mesura els ingressos de què disposen els habitants d'un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi. Per arribar a aquest indicador se sumen els salaris, les rendes de capital i es resten els impostos directes i les cotitzacions socials. La pandèmia va suposar una sotragada a tots els nivells i les dades de 2023 confirmen una tendència a l'alça tant a Sant Feliu com a nivell comarcal.
1: Aquesta és la informació.
0: Home, el dato preocupant. Això representa que Sant Feliu, el seu teixit social, les famílies, són gent en ingressos baixos o pensions baixes. I ja està. Vull dir, no hi ha gent que es guanyi molt bé la vida i viu a Sant Feliu i pot treballar on vulgui, sinó que tenim un teixit social en retribucions baixes i els pensionistes, que jo sóc un d'ells, pues, pensions baixes, i no hi ha un altre. Que després l'IBI de Sant Feliu sigui més alt o més baix que el de Gallifa no deixa de ser una anècdota al final. Perquè l'important és el que ingressa al teixit social, la qualitat de vida, l'alegria del carrer, les botigues funcionant, les llums enceses, les rialles en els bars venen de gent que es guanyen relativament la vida i que no hi ha grans problemes, però quan guanyes poc, o la pensió que tens quasi no t'arriba per viure, aquestes són les dates, cap alegria. Que consti una cosa, a mi Déu no em va portar a Sant Feliu. Jo vaig vindre perquè m'agradava i vull ser de Sant Feliu. Hi ha molta gent que és de Sant Feliu, però que les seves condicions econòmiques no són les ideals.
1: Ja.
0: Però, clar, us en recordeu quan es parlava de Sant Feliu, ciutat dormitorio?
1: Sí.
0: Es va dir. Sí. La prova està de que una miqueta així és, perquè no té una gran indústria potent al voltant que doni puestos de treball de cert nivell, o retribuïts en dignitat. Vull dir, tota aquesta cosa que envolta una població, que fa que la població sigui, deixa'm dir, rica, poso comilletes, aquí no es don.
3: No, això és claríssim. Si vols anar a alguna de sabates, és d'anar a Caldes. Si vols alguna de rellotgeria, és d'anar a Caldes.
0: Això és la conseqüència. L'origen és que la gent no en té prou. Podríem posar una botiga de sabates, però quants clients tindríem? 3? O 10?
3: No, és que ara no se'n porta, ara es porta amb bamba.
0: Bueno, o de bamba.
4: Tan sols una ferreteria tampoc.
3: Sí, tampoc.
0: Tampoc. Vull dir, s'ha empobrit el teixit econòmic del nostre poble.
4: És que ha canviat molt Sant Feliu. Te'n recordes, Rosita, de quan hi havia les fàbriques que funcionaven?
1: era un poble que anava...
5: Per tot el nivell.
1: Hi havia feina.
5: El nivell era més baix, també.
3: Hi va viento en popa.
0: El?
3: En castellà diu que hi va viento en popa, el poble.
5: Però el nivell de llavors també era més baix, ara el nivell vol ser més alt.
1: Bueno, però és el que diu ell, que aquí hi ve gent que no poden pagar els lloguers de Barcelona o tan sols de Palau i van pujant cap aquí.
5: Bueno, però llavors també hi ha el d'allò que pugen cap aquí, però com que treballen a fora, fan la compra fora i quan venen aquí...
1: El dematí és una corrua de... Jo ho veig perquè he vist que allà baix a la carretera una corrua de cotxes des de les 6 del
3: dematí. Els canvis han sigut tan grans que el jovent ara volen treballar 6 horetes i cobrar molt. Quantes hores treballaves tu? Quan treballaves jo? Jo havia treballat fins a 14 hores, i fins a dissabtes i diumenges, per aconseguir alguna cosa a la vida positiu.
0: Però,
3: No foten brots. Viuen d'avis, viuen dels pares...
0: Escolta, tens tota la raó, Telta. Però això no és... La culpa no és del jovent. És... Sí, home,
5: societat mateixa.
0: Jo també tinc fills i tinc nets i tot.
3: Sí.
0: I mira, ara tinc dos nets que una... Després d'acabar Biologia d'Edimburgo i tal, s'ha tingut que quedar a Londres a treballar en el BBVA, Reuten, no el d'aquí a Espanya, no, el d'allà, si es vol guanyar una miqueta bé la vida per poder-se comprar un pis a Barcelona. A l'altre, viu a Holanda per lo mateix. Per què? Perquè aquí no troben res que sigui digne... una miqueta ben retribuït en uns moments que tenen 24, 25, 26 anys en carreres acabades. Què passa? Pues és l'estructura del país que falla, no d'aquesta... Que hi ha quatre mantes, a tot arreu n'hi ha. Però, en general, la gent, i sobretot, i no vull fer publicitat, els catalans són laboriosos. O sigui, el català mai li ha vingut a remengar-se, és el seu. En general, també, sempre hi ha excepcions. Però és que la joventut no troba motivació. Si jo ara tingués que començar a treballar en l'empresa que jo tenia, ni fitxaria. Perquè no es poden pagar salaris alts, no es pot fer això, no es pot fer l'altre. I llavors dius, pobra gent.
1: Tu consideres que per primera vegada els fills... viuran més malament que els pares?
0: Sempre. Ja li passa ara. Ja li passa ara. Sobretot nosaltres, jo tinc 81. Quan jo tenia 20 i pico, molt curts, i vaig començar a treballar, jo era fill de viuda. Jo podria mantindre la meva mare perfectament a la seva casa, tots els gastos que tenia, i jo vivia com un cura. Tenia cotxe, pujava a Sant Feliu en les meves motos i tenia un sou normal i treballava com un enano. Vull dir, quan em deia el meu director general, oye, hay que hacer esto, jo ja hi era. Jo ja estava. Avui en dia això no existeix. Han de viure en el sou o la pensió de la família. Un problema estructural del país, dels molts que té.
3: I allà em falla per mi molt gran, que moltes famílies fan un esforç enorme perquè el nano faci una carrera, i el millor és un totxo. I llavors vas a buscar un paleta, vas a buscar un fuster, un manyà, no trobes ningú, perquè és molt més important avui en dia tindre una bona feina pagada que la carrera en si. I això passa a Sant Feliu. Jo busco a un pintor, no, aquest mes no puc, d'aquí un parell de mesos vindré. I això successivament, que se'n diu.
0: Sí, però aquest pintor que tu dius es guanya bé la vida, perquè li sobra
3: aquest
0: feina.
3: Sí, exacte.
0: Sí. Però ara, hi ha classes de pintor? Hi ha aprenents de pintor?
3: No,
0: te'n
3: no,
0: recordes
3: no.
0: Quan havien aprenents de manyà, de
3: lampista? Sí, el mosso entrava i
0: tenia el lampista en un nano, li deies, qui és? No, és l'aprenent.
3: Sí, vés a buscar-me.
0: Dóm això, dóm l'altre.
3: Vés a buscar-me el cafè, sí.
0: I ara els veig que són lampistes. Això ha desaparegut.
3: Ja.
0: Però també perquè no està fomentat per les lleis.
3: Yeah.
0: O dir, el lampista és autònom. Té algun descompte si ha de mantindre un
5: Cap.
0: Tio mig inútil?
5: Cap.
0: De moment, no.
5: Res.
0: Doncs pues no l'agafo. Yeah. I ja s'ha mort.
5: Clar. Si et costa tenir un aprenent, et costa diners.
0: Clar.
5: Ja ho
0: si
5: sé de casa.
0: Si surt bo, sort,
5: sí.
0: I, a més, no. Una obra de caritat, si sí. surt dolent, sí. obra de sí, caritat sí, sí. gens, i, a ja més, està. Pagues tu.
5: Tu estàs perdent temps.
3: Aquest noi que entra, el primer que diu, quan cobraré? I no sap fer res.
0: Clar, sí, per això és aprenent. Per això.
1: Per això, bé. Una cosa, aviam, si ens posem, ara em buscaré problemes, perquè si ens posem amb el govern...
0: No fa falta buscar-los, ja els tens.
1: Si ens posem amb el govern, podem tenir problemes. I si no. ens posem amb els bancs, també.
0: No, home,
1: I ara
0: no.
1: ens posem amb tots dos. L'any 2008 hi va haver una crisi que en els bancs, que el govern ho va tapar amb 60.000 milions d'euros.
0: Sí.
1: I el govern va dir que els bancs els tornarien.
0: Sí.
1: Els bancs no han tornat pràcticament res i si vas escoltant els comptes dels bancs, els beneficis, cada vegada hi ha més milions i d'aquests milions no se'n veu cap, això que deies tu, de llavors que repercuteixi en les pensions i amb menys impostos.
0: Ara que no m'escolta ningú, jo diria de que el caler, el real, els euros, són els que portem a la butxaca els habitants d'aquest país. A partir d'aquí, tot és una punta comptable, que es diu. Si tu parles de 60.000 milions, tu creus que existeixen? No.
1: En paper no.
0: Escolta, el Banc d'Espanya no té una caixa forta amb 60.000 milions d'euros, que un dia diu, se lo vamos a dejar a los bancos, i els agafen i els porten cap allà.
1: Hauríem de tenir un bord.
0: No. Abans... primer, no són els bancs els que es van embolicar. Eren les caixes d'estalvis, bueno. que... Oh, canvia molt. El senyor del Banesto, del BBVA o del Santander, o de la Caixa, són gens que feien una gestió... deixa'm dir, impecable, com bancs. Però hi havia un grapat de caixes que estava el PP a dintre, els socialistes... Bueno, jo quan hi havia gent que anava en la tarja, soy consejero de la Caja de Levante. I? Oh, tinc molta influència. La teva caixa perd 4.000 milions cada any. Bueno, però això ja ho arregla... promocions immobiliàries que se'n van a la merda, i com que el tema era tan potent negatiu, al final Europa li va dir a Espanya o arregles això o et patarà totes les mans. I van fer l'apunte comptable, 90.000 milions a les caixes que estan en suspensió de pagaments. A més, les desmantelarem. I saps què és el trist? Que tots els que feien una gestió opaca, interessada, que donaven crèdits als amics, i aquests no van pagar el pato. Els van despedir en honors, molts els van fer consellers de no sé què, i s'ha acabat el bròquil. Però aquest país és molt propens a aquestes coses de dir, va, no mireu, i passem via. Però els bancs, els grans... que no sóc, a pesar de que tinc una neta, no li estic molta simpatia, per una raó, jo no entenc com un banc pot arribar a guanyar 6.000 milions en un trimestre.
1: Ja,
0: I tu no pagues una visa
3: és immoral.
0: Durant 10 minuts i no et deixen ni viure.
1: No.
0: Immoral no, són els números.
1: Sí. Però, és clar, això d'una manera o una altra ens afecta.
0: Home, perquè, i tant, clar... a les coses que el govern no pot fer per millorar la nostra vida. O baixar els impostos, que és un altre camí, perquè nosaltres visquem millor.
1: Perquè ara no podem devaluar la pesseta perquè no tenim pesseta.
0: No.
1: Ara
0: depenem... No, és que depèn de...
1: Abans devaluàvem la pesseta... I tampoc no ens n'enteràvem tant si no marxàvem del país.
0: Bueno, pujaven els preus.
1: Els preus de...
0: Tot el que importàvem era més car, que era molt. Però ara no, que també és un avantatge, perquè molts governs juguen això d'amagar i parar. Baixo, pujo, ja. I van trampejant.
3: Sí. Parlant dels jubilats, El que no entendré mai és si un està cotitzant tota la vida bé, per què descompten el IRPF? Ho fan tots els països, això, de descomptar?
0: No, no.
3: Perquè és absurd tornar a pagar quan has pagat la tira durant anys.
0: Jo també considero que és absurd. Però, clar, fixa't, si jo ara fos el president de govern, Déu no ho vulgui, surto a la televisió i dic: este año hemos revalorizado las pensiones un 6%. Dius, vale, ara miro la meva, diu, hòstia, a mi m'han pujat a l'IRPF un 4. A mi no m'han pujat un 6.
3: Ni 5 cèntims. A mi m'ha passat el mateix.
0: Exacte,
3: quan veure.
0: I així, mils. Per tant, és com una enganyifa.
3: Ja.
0: Un altre rotllo, la deflació de les tarifes. La vida sube un 3%. Ara bé, tu continues pagant la tarifa de l'IRPF a la part alta. Home, tu, si ha pujat la vida, m'has de descomptar per anar a la realitat.
3: Clar.
0: No, tu paga.
3: No hi ha qui ho pagui, això.
0: Bé, no, sí, si fos un país civilitzat, educat, que els seus polítics tinguessin una formació, no, ja no dic cristiana, dic ètica.
3: Ètica.
0: Moltes coses no passarien.
1: Bé, aviam, és que si no ens quedarem desmoralitzats. L'Isidre Jové...
0: No tinguis tendències suïcides, que també és car.
1: L'Isidre Jové és un bon... Veig que ens hem deixat tot aquest temps que no l'hem convidat i ja tinc el telèfon. Però també té un altre vessant, que és un gran viatger. Gran viatger amb autocaravana. I ha...
0: En avió, en cotxe i en moto.
1: Bé, però avui parlarem més endavant. Ara trucarem a la Roser Lloberes. Hola, Roser.
6: Hola, bona tarda, què tal?
1: Què tal? Per on pares?
6: Mira, estic en un poble que es diu Tortellà.
5: Ah, Tortellà, sí.
1: Pur.
5: Sí, on aquí dalt a Girona, no?
6: A Girona, la Garrotxa, sí, la sí. Porta d'entrada a l'altra Garrotxa. Em pensava sí. Que no ho coneixeríeu.
5: Jo sí.
6: Perquè
3: sí,
6: això...
3: Sí, som internacionals.
6: Però és que ja sabeu que d'aquí conec poca cosa.
5: Ah, això podria ser que és tu que no coneixes, eh?
6: Sí, d'aquí conec poca cosa. Oman, sí. Isfahan, també.
5: I Tortellà, no, oi?
6: La Fred d'Ormuz, però tot això se'n fa nou. I clar, dic, ostres, els diré que estic a Tortellà i no sabran on estan.
5: Sí, no, nosaltres sí.
1: No, no, doncs has quedat amb un pam de nas.
6: Però sabeu que tenen un monument dedicat... A què el tenen dedicat, el monument, aquí a Tortellà?
1: Un tortell, poder?
6: No, a la vella Xiruca.
1: Ah,
5: sí.
6: A la vella Xiruca, sí, sí. T'hi has d'apropar, per veure que és la vella Xiruca, ho posa, perquè de fora no saps ben bé si són com uns missils o unes, no sé, una cosa molt rara, feta de ferro, que no sé si, no sé si això ho ha fet el Tanet, per
5: no,
6: això tu...
5: No, si aquest no.
6: No?
5: Aquest,
6: aquest
5: no,
6: pues, podria haver sigut obra d'ell. Bueno, seria més maca.
1: Escolta una cosa, Roser. Clar,
6: espero, digue'm.
1: Escolta, que el convidat que tenim avui, que és un economista,
6: sí.
1: Estàvem parlant de, bueno, de la crisi, dels problemes que hi ha ara. Ah, mira, el Pau ens ensenya
5: sí,
1: el monument aquí a Tortellà, que és una xiruca
0: molt xula.
6: Molt rara.
1: Molt rara, sí. Sembla més aviat la Sagrada Família.
6: Sí, correcte, correcte.
1: Tu ara em vas dir que us afectava molt la crisi aquesta econòmica de cara als viatges. I ell ens ho ha refermat.
6: Sí, correcte,
1: que ara
6: correcte.
1: Només faltava l'èbola i quantes coses més. Bueno, a part de...
6: Sí, sí, és que clar, tot ens afecta molt, però és que a més les informacions a vegades són desmesurades, no? És a dir, lo de l'èbola passa molt sovint, de tant en tant, que hi ha brots d'èbola a aquests països i no surt les notícies, no passa res i la gent continua viatjant. És a dir, en el moment que ho sabem, pues, ja la gent entra amb alarma. Sí. Llavors, clar, caso d'èbola en el Congo o en Uganda, però és que la gent ja deixa d'anar a Àfrica, deixa anar a Kènia, poder deixar anar a Sud-àfrica...
0: No?
6: Em sembla que... Sí, sí, tot el que és Àfrica, no? És igual que hi ha guerra o... a Iran, que és un país musulmà, i hi ha gent que li fa por anar a Turquia. I és així. I llavors també se'ns ha parat, és a dir, sí que si estem venent a coses, estem venent coses per Nadal, però el que és per l'estiu, jo crec que la gent està com esperant a veure què passa. Com que no passa res, perquè la cosa no va ni endavant ni enrere, està tot molt parat, però molt parat. Realment la Setmana Santa ja ens va afectar i continua afectant-nos.
1: Sí, sí, això és una mica allò que deia l'Isidre de la papallona, que es mou a...
5: les ales i està tornant aquí.
1: Al Japó, i llavors... I llavors la teva empresa...
6: Sí, però és curiós. El Japó és... A mi em fa molta gràcia, perquè el Japó, quan passa algú al Japó, no afecta res. És a dir, va haver-hi un terratrèmol fa poc, no sé què, o hi ha alarma de terratrèmol... Ningú truca per anul·lar al Japó, perquè tothom va a Japó, que és la moda, ja ho sabeu, i continua sent la moda,
1: no? I Egipte,
6: no?
1: Oi?
6: En canvi... Sí, i Egipte. Sí, Egipte també no entra dintre els musulmans perquè... tenen el museu aquell nou. Llavors això fa que se salvi de la suma de la guerra, no?
1: Ja vaig.
6: És a dir, bueno, aquesta setmana una m'ha anul·lat el viatge a Turquia perquè li feia por, però ho canvio per un Egipte. Dic, ah, vale. Bueno, pues és això. Doncs Japó passa alguna cosa i la gent no sé si és perquè els veu més serios o més formals, no afecta cancel·lacions.
1: I és més lluny.
6: Sí, però podrien dir, ostres, és a dir, tu ara dius que hi ha hagut un terratrèmol a Estambul i ningú et voldrà anar a Estambul. És a dir, hi ha un terratrèmol al Japó i tothom, però suposo que també ho tenen més preparat, no? Però bueno, però és així, realment és així.
1: Bé, un ocellet m'ha dit que tenies un nou sistema de viatge, es pot explicar això?
6: Sí, una casa cargol.
5: Una
6: camper. Bueno, ara començaré a fer caps de setmana. Per això ara, clar, m'agafeu, que quan hi ha 3 dies de festa no puc venir a la ràdio perquè estic coneixent el nostre país.
1: Bueno, doncs això es notarà la teva nòmina, eh?
6: Sí, ja ho sé, ja. Però bueno, ja ho arreglarem. Ja ho arreglarem. Quan no pugui menjar ja em quedaré parada.
1: Escolta, es dona la casualitat de que ara, en els que estem a l'estudi i tu... Doncs són diferents sistemes de viatjar. El nostre convidat és un gran viatger amb autocaravana. L'autocaravana és un sistema...
6: Avui havia d'estar aquí, jo.
1: Sí. Sempre marxes quan... jo tinc una caravana. La Rosita va molt de càmping.
5: Sí, tenia.
1: I el Joaneda és molt... estima molt els hotels, oi, Joaneda?
3: No, jo estimo casa meva de Menorca. Perquè ara a Menorca haurem de parlar aviat francès, l'han descobert. No sé si els hi desentenat, perquè m'ho han explicat, que baixaven, els francesos baixaven a Còrsega. Però com que volen ser independents, si feien una casa, li cremaven. Van baixar avall i van trobar Menorca, i ara la tornen a comprar. Per això nosaltres haurem de parlar francès. I si anem a Mallorca, haurem de parlar
1: alemany.
3: Vol dir que podem plegar de l'anglès.
6: Et donaré una idea.
3: Digue'm.
6: Perquè estic preparant un viatge a Argèlia pel mes de juliol, que sou que està molt fresquet d'allà a Argèlia i m'han fet un bon preu. I resulta que els menorquins veu estar a Argèlia, a la capital, al G. Llavors, pues ara també podeu fer això, tornar a anar cap avall. Sí, miren els francesos.
3: Anem avall, oi?
1: El millor era un besavi del Joaneda.
6: Ho sabies això, Joaneda,
3: no,
6: que
3: no sabia.
6: Havien estat menorquins a la capital, al G?
3: Invasions de tot tipus. Els anglesos, 100 anys. Els francesos, 20 anys. Van tornar, llavors, a banda del temps, hi havia vam. Per això hi ha amistats d'aquí que diuen hem anat a Menorca i ho hem vist tot. Dic, carai, jo passo molt llarg dels 80 i no ho he vist mai tot encara. Diu, hem vist els monuments, sí, quants? Diu, 4. N'hi ha 1.500 monuments megalítics. Imagina't.
6: Sí. Ara m'estàs canviant de tema, eh?
3: És clar que canvio de tema, perquè això del G no m'interessa ara.
1: Ja no hi anirem.
5: D'aquí una estona anirà a Londres, com el cap de vila.
6: Sí.
1: Escolta una cosa, Roser. El nostre convidat també té un fill que també va en bicicleta pel món.
0: Anava.
1: Anava.
6: Anava, ja no ho ha fet.
0: Ja ara ja és gran.
6: Ara ja
0: té quasi 50 anys.
3: Mare que jove.
6: Escolta, doncs podria ser pare d'aquest fill meu que està voltant pel món, no?
1: No.
6: I què va fer a Àsia, també, aquest noi?
0: Va sortir de Barcelona, se'n va anar a Àfrica, se'n va anar a Sud-àfrica, va tardar quasi un any. de Sud-àfrica va passar a la Índia, va fer la Índia un altre any, va pujar fins a l'Everest, va passar a Mongòlia, Xina, va fer Xina un altre any, i el quart any el va utilitzar per vindre en certa comoditat cap a casa a veure el papa.
3: Ja
1: saps de què va, doncs ja pots posar, ja pots preparar, Roser.
6: Espero que el meu fill no faci això, però és a dir, el teu fill crec que és molt valent, perquè el meu està al sud-est asiàtic, al sud-est asiàtic viatjar amb aquestes condicions és molt fàcil, realment, no?
0: Yeah.
6: I, però Àfrica no ho ha de ser gens, no? I travessar l'Àfrica i tot això no ho ha de ser gens. Bueno, el meu ja comença a tenir també alguna idea d'aquestes de tornar amb bicicleta, però en tot cas no li explicaré.
0: Escolta,
6: això.
0: Deixa'm explicar-te que quan estava aquí abans de sortir era un defensor dels negrets i dels europeus assassins que havien prostituït Àfrica, els havíem explotat, bla, bla, bla, bla. Quan el vaig anar a veure a Sud-àfrica al cap d'un any i alguna cosa, em va dir, hòstia, pare, és que aquí els negres es donen un cuidado, i em va explicar una anècdota de no sé quin país era, de que anava en bicicleta i es va trobar un jeep pintat de blanc de la ONU, i com que ell era blanc també, van parar i li van dir en anglès, escolta, qui ets, on vas? Total, era un espanyol que treballa per la ONU i li va dir, pues escolta, queda't una setmana amb nosaltres, descansa, i vine a la casa que tenim tots els de la ONU. I estant en ell li van dir, mira, aquí el problema que tenim és que comprenguin que l'alimentació no cau del cel. Tu saps que aquí, en el camió de la ONU que porta el blat i l'arròs, li diuen el camió en blanco, i no vagis a la tienda, no vagis a estirar producte de l'arbre. Espera que vingui el camió blanc, que és gratis.
6: Sí, Déu-n'hi-do.
0: Això doncs, i quatre sustos, clar.
6: El teu fill viu a Sant Feliu, ara?
0: No, ara viu a Erinyà. És que ell es va fer tècnic sanitari al veure que el de la bicicleta ja no ho podia fer tant, i era guia d'alta muntanya, i ara viu a Erinyà, porta una ambulància d'aquestes d'accidents i tal. Com que és muntanyenc, pot ajudar si t'has de posar per caminots i tal, i a més té una empresa de guia que fa totes les trinxeres del Pallars Sobirà. Té un parell de nois que l'ajuden.
6: Té una excursió cap allà i a part d'anar a veure les trinxeres, coneix-ho.
0: Ah, és un personatge. A mi...
6: Clar, ho ha de ser-ho.
0: No, a mi moltes vegades que em diu, oh, pare, tal, i dic, mira, fill, tu vas escollir ser feliç, et felicito. A la vida no es ve a ser important, ni ric, ni... Es ve a ser feliç.
6: Mira, som molt iguals perquè... jo ara que estic molt, molt contenta i orgullosa del meu fill que està fent això, no? Et trobes amb gent que et diu, oh, i què, i no treballa, i no estudia, i no sé què, i què farà quan torni, i ja podrà treballar. I jo dic, bueno, és que jo crec que el que està fent és més important ara mateix que tot això, el saber viure amb aquestes condicions, el conèixer món, per mi és la millor universitat i els millors estudis que pugui tenir, a part de que ja té uns estudis fets i ja sap el que és treballar de valent, no? Però, ostres, aquestes paraules que has dit ara, te les agraeixo de tot cor i penso exactament el mateix que tu.
0: I si te fixes, guanyen en una qualitat humana increïble.
6: Ja, sí.
1: Si us sembla, totalment d'acord. Si us sembla, podríem escoltar una conversa que he tingut telefònica amb ell i ara el Pau ens ho passarà, són 4 o 5
7: minuts. Albert, ara on ets i cap on vas?
8: Hola de nou, bon dia. Just acabo de sortir del sud de Tailàndia. Vinc de Krabi, Surat Thani, Ranong, que just en aquest temps, a principis de maig, és època de pluges. Així que he aconseguit sortir d'aquella zona i ara mateix em trobo com a uns 200 quilòmetres de Bangkok, direcció Chiang Mai, al nord de Tailàndia, en una ciutat que es diu Hua Hin, que està més o menys al costat de la platja.
7: Has estat a 3 països, Indonèsia, Malàisia i Tailàndia. Per molts, això tot és Àsia i tot és igual. Tu què ens diries?
8: No, no, no. Cada país és completament diferent l'un amb l'altre. Sí que podríem dir que Àsia, en general, tots aquests països són supersegurs, potser dels més segurs del món, i la gent és superrespectuosa en general. Però sí que quan un creua la frontera de forma terrestre, en el meu cas amb la bici, és molt boig com d'un quilòmetre per l'altre canvia completament tot de forma radical, el menjar, la llengua, i sobretot el que canvia més és el caràcter de la gent. Com a Indonèsia eren molt extrovertits, se t'apropaven a tu sense cap timidesa. En canvi, a Malàsia la gent es notava una miqueta més seriosa, sempre mantenint les distàncies, però per tot arreu hi ha gent amable, de moment.
7: Tens alguna anècdota divertida d'alguna cosa que t'hagi passat?
8: Sí, experiències en tinc moltes per explicar, la veritat. Però una que et podria dir és que fa 3 setmanetes o 2 vaig anar a visitar un vell amic tailandès que vaig conèixer fa 3 anys en un viatge que vaig fer a Tailàndia també, vam anar al mateix festival junts i el vaig anar a visitar, vaig parlar amb ell abans, em va dir que cap problema i vaig estar com 10 dies vivint en una illa que es diu Koppu, al costat de Krabi, una illa quasi verge i vivíem en unes condicions que roçaven quasi la supervivència, com per exemple en un dia ens vam quedar sense aigua, vam tenir que agafar l'aigua de la pluja i bullir-la per fer el cafè o per cuinar l'arròs. També havíem d'anar al poble com a uns 6 quilòmetres a buscar gasolina per tenir electricitat i cargar els mòbils. I bueno, va ser una experiència guai, la veritat.
7: Has passat por en algun moment?
8: Ostres, bona pregunta. Sí que poc com a tal, no he passat molta. Sí que al principi del viatge tenia por a que mossegués algun gos per la carretera o que passés al costat d'uns micos i que m'ataquessin o alguna cosa així, però dels primers dies a Bali vaig tenir que passar com pel costat com d'un parell o 3 de manades de micos i vaig veure que no em feien res. Llavors la por se me'n va anar. Sí que el que jo diria que em fa més por de tot és que fa un mes, més o menys, vaig tenir com un mal somni en el que em quedava adormit com en el ferri i em tornava com a Malàsia i havia com de tornar a recórrer tot el que havia recorregut amb la bicicleta i això jo crec que és la major por, com tenir que pedalejar una altra vegada tot el que he fet.
7: Ara portes uns 3 mesos. Estàs cansat i amb ganes de tornar? Tens data de tornada?
8: No, no, de moment no tinc cap data de tornada. Suposo que quan em cansi, però per ara no és el cas. El meu ara mateix segon gran objectiu és arribar fins a Hanoi, però sí que en un futur m'agradaria també viatjar per altres països, però que estan tan lluny des d'on estic ara que se'm fa quasi impossible pensar que hi arribaré. Així que intento pensar com en el futur el menys possible i sí pensar com en un futur més proper. Com sé que l'endemà puc fer 100 quilòmetres i demà passat també, i així dia a dia. Moltes gràcies per aquesta segona entrevista. Salutacions a tots els oients. Moltes gràcies per escoltar-me del programa Vivències des de Tailàndia i fins a la propera. Ens veiem.
0: Bueno, doncs...
9: Molt bé.
3: Déu-n'hi-do.
0: Ara...
6: La tornada no està clara.
0: Escolta, parlant de Turquia, jo ara vinc i he estat 2 mesos.
6: Ah,
0: I,
6: sí?
0: sí, en l'autocaravana.
6: Amb el camper, ostres, que bé.
0: Sí, a Estambul no el vaig trepitjar. Em vaig
6: Ah, molt bé.
0: dedicar a fer tota la costa mediterrània, vaig pujar per l'est, em vaig pagar...
6: Alexandreta, Antioquia.
0: Em vaig pagar la frontera d'Iraq i després vaig
6: Molt bé.
0: baixar cap a Grècia sortejant a
6: Gràcies.
0: Estambul. Em vaig fer 2.000 o 3.000
6: Molt bé.
0: quilòmetres. Un
6: Molt bé. Quina
0: país
6: sort que tingui, tens.
0: més segur que anar a les
6: Ja.
0: Rambles a passejar. I
6: Bueno, aquí
0: després...
6: ja t'explicaran a la ràdio que Turquia és la meva especialitat, que jo m'hi passo, faig molts viatges, sobretot per lo que és tota la zona fronterera amb Síria, que és tota la zona entre el Tigris i l'Eufrates.
0: Sí.
6: És a dir, que ja has de tornar i no sé si vas estar a Gaziantep
0: No,
6: o a Mardin o
0: ho
6: Bakirik,
0: tinc
6: aquest.
0: pendent. No,
6: Pues com...
0: hi ha una dita d'autocaravanista que diu: no pots estar a tot arreu tota la vida.
6: No, clar que no.
0: I doncs, més si et vas entretenint.
6: Sí, quan vulguis anar m'ho dius perquè t'ho puc explicar molt bé la ruta que pots fer i que has de fer. No, no, no, no em quedava autocaravana perquè jo no l'hi he feta, però sí que és un país realment supersegur per fer amb aquest tipus de viatge.
0: Jo, com a anècdota, et diré que pagats a la frontera d'Iraq, que sí, veien passar els tanques, els carros blindats, tota aquella parafernàlia turca, que ho vigilen molt, vam arribar a un control de carreteres que tenien una pinta d'assassinos que la meva dona em va dir: ai, se'ns ha acabat la sort. No, i jo vaig cobrir la ventanilla i el tio em diu: d'on sou? I li vaig dir: de Barcelona. Resposta: Messi! Vaig pensar, mare santa, això no pot ser normal.
6: Però sí, hi ha molts controls d'aquests a tot Turquia, sobretot a les zones frontereres, i realment, bueno, miren el passaport i això, un somriure i continua. Sí,
0: quan diuen que ets del Barça, ja ni miren res. Són bona gent.
6: Sí, que es veu. Cuidado, perquè també n'hi ha molts del Madrid, eh?
0: Sí, sí, també, també, també.
1: Bueno, Roser, és que ell té un truco, que dirien, que porta unes ampolles de vi per emergències. Sí. I quan és l'hora de subornar algú, doncs una ampolleta...
6: Aquí el vi no li funcionarà, eh? Per això a Turquia el vi no li funcionarà.
0: No, això és veritat. Tenen l'acostum de no beure vi ni menjar pernil.
6: Però, sí, correcte. Has de comprar ampolles de raqui, en tot cas. Sí.
3: Que els cafazos sí que mengen de tot.
0: Bueno, jo he donat alguna botella de vi per sota corda a algun àrab, I m'ho ha agraït molt.
6: Sí. Ostres, com sigui fanàtic és molt perillós, és que és jugar-se-la molt.
0: Li veus la cara... Quan et remenen, et diuen: i això què és? I tu dius: això és vi per consum. Ah, i agafen la botella i se la miren, dic: ja aquest,
6: ja saps,
0: si li dius que de talar, ho agrairà.
6: I ho agrairà, sí. Molt bé, doncs pues escolta, a veure si algun dia podem coincidir aquí a la ràdio, si no fem un cafè cantalet, que tenim moltes coses.
1: No, ja l'anirem convidant, que és un bon convidat.
6: Sí. Molt bé.
1: L'Isidre.
6: Doncs pues una abraçada. Igualment. I al pròxim programa contactarem des d'un altre lloc, que ara no us puc dir.
0: Vale, i animo el teu fill.
6: Molt bé, gràcies, moltes gràcies.
0: Val.
1: Molt bé. Adéu, Roser. Bé, la Roser treballa en una agència de viatges molt important i ella mira de trobar li agrada molt els països àrabs i els països aquests.
0: Sí, són més exòtics que no a Europa. Sí. Nosaltres també ens agrada molt tota la banda àrab i, a més, són països molt respectuosos. Vull dir, jo no he passat cap por i això que m'he posat ha estat Sidi Ifni, cap a baix... Però a Europa, si l'has trepitjada molt, comença a ser avorrit. Ara me'n tinc que anar a Suècia, al nord, a veure aurores boreals.
1: Sí.
0: I li dic a la meva dona: i vaig per tu. Perquè anem a pensar, a travessar Alemanya, a Dinamarca, Noruega, Suècia, és tan civilitzat. Sí. Tan poc emocionant.
3: No, fas cara de cansat abans d'anar-hi.
0: No, però... No vibres. Jo ara que... Jo baixo a Marroc dos cops a l'any, un en els nens, els meus fills, en les motos, i clar, ens enfilem per l'Atlas, per aquí, cap allà, jo m'ho passo de meravella. Veus, gent molt amable, que més que pares ja surten dos a dir-te si et poden ajudar, i dius: no, s'estan fent un cigarret, estem parats. Vull dir, i són països que encara conserven el tipisme... l'autenticitat, sobretot Atlas cap a baix. Atlas cap a dalt, bueno...
1: Home, però aviam, has dit que havies passat per la frontera d'Iraq.
0: Sí, per Turquia,
1: sí.
0: Pel Turquistan.
1: Però l'Iraq ha de ser allò, no sé...
0: No, Iran no vam entrar, gràcies a Déu. A veure, jo hi he estat a països com que ningú coneix... aquí a Europa, al costat de Bielorússia, hi ha un país que es diu Transnítria. Transnítria és pues, la meitat de la província de Barcelona en 1.200 tanques per les carreteres perquè és rus. Bueno, dius, i vai, perquè, hòstia, és un país rus, això. Jo ja no coneixeré la Rússia d'abans, la vull veure. I en aquest sentit et vas posant per puestos. Sempre buscant informació de que no estiguin assassinant blancs i coses d'aquestes.
1: Hi ha càmpings per aquests barals?
0: No. Però, bueno, una autocaravana pots dormir en una cantonada.
3: Un dels països que va visitar la Roser va ser Oman. Oman, i al cap de 3 setmanes hi havia el follon que ja metrallat i tot el rotllo.
1: Bueno, i ella la vam veure amb un Kalashnikov, una foto, es veu que hi havia una manifestació
3: i es va
1: posar allà al mig i els altres contents de veure una dona que li van deixar el Kalashnikov.
0: Jo, al Kurdistan, havia un mercat, vam anar a comprar olives negres i voltant vaig veure una parada amb metralladores, pistoles, cols, munició, i li vaig dir a la Maria José, hòstia, aquí es veu que l'exèrcit turc no s'hi posa. Els turcs, aquesta ètnia, poden fer el que vulguin, perquè van d'aquí, aquí, passen i s'emporten les ametralladores. Bueno, i era com si venguessin pipes. Però, bueno, és qüestió de mirar, riure, saludar-lo, i ja està.
1: No és el mateix, Rosita, que anar al càmping de Port de la Selva.
5: No.
0: Que és millor, eh? El càmping de Port de la Selva està de meravella.
3: Molt bé. Bueno, ha sigut molt interessant i esperem tornar-te a veure aquí.
1: Hem de tornar-ho a...
3: Sí. Tornarem a engegar.
1: A fer, que és molt, molt interessant, tot això que
5: expliques. I se'ns ha fet curt. En una hora se'ns ha fet curt per poder-ho fer una mica tot, no?
3: Molt bé.
0: Jo et suggeriria... A veure si convenço la Maria José. Està tancat? El...
1: No.
0: No, vale.
1: No.
0: La Maria José, que és de lletres, quan van començar fa 15 o 18 anys a viatjar, va començar a fer un diari de viatge. I quan ens anàvem a Alemanya, feia 60 dies per a Alemanya. I tia, tal, hem anat aquí, hem fet això, hem menjat aquí, tal, bla, bla. Jo intentaré convèncer-la de que vingui i expliqui un viatge exòtic.
1: Vale.
0: Però explicat. De dir, vam anar a veure el mercat de camells, l'únic que queda a Marroc, que està allà on els saharauis volen pagar-se bufetades. Que per arribar vam tardar 25 dies, anàvem fent. Però diu, aquest moment del mercat i tal, val la pena explicar-lo.
5: Sí.
1: Serà molt interessant.
0: Vale.
1: Moltes gràcies. Molt. Ara sí que tanquem la paradeta.
5: Sí, perquè se'ns ha acabat el temps.
0: Bueno, doncs, pues, escolta, gràcies per tot.
5: Bona nit i
0: ja fins
5: a propera i ens veiem.
0: Adéu.
3: Bona nit a tothom.
0: Adéu.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. Els sindicats preguntaran als docents si accepten el preacord tancat amb el Departament d'Educació divendres passat o si es comprometen, segons posaran els sindicats a la consulta, a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. Aquesta consulta estarà impulsada per USTEC, CGT Intersindical i Comissió Obrera Sindical. La votació es dirigirà a tot el col·lectiu educatiu i estarà oberta entre dilluns i dijous. USTEC defensa el sí al pacte, proposta per fer vaga indefinida a partir del 8 de juny si els treballadors no avalen el principi d'acord, segons ha informat el mateix sindicat. Les organitzacions majoritàries de l'ensenyament públic han optat per suspendre les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous, mentre es du a terme la consulta. Des de part de CGT, Intersindical i COS, opinen que la votació hauria de ser el no. Estarem atents a aquestes informacions i com es desenvolupa aquesta consulta. I retencions a les principals artèries del país en direcció àrea metropolitana de Barcelona. Precisament contactem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Repassem aquesta xarxa viària. Comencem amb les vies que ens porten des de la costa de Girona cap a l'autopista AP7, a C31, ja va molt lenta, entre Castellplatja d'Aro i Santa Cristina d'Aro, i més endavant la C65 també, lenta amb aturades entre Santa Cristina d'Aro i Llagostera, anant a buscar l'autopista AP7. Un tram nord de l'autopista AP7 que va lent amb aturades, ara sobretot entre Llinars del Vallès i la Roca del Vallès. Aquest tram de l'autopista AP7 nord, un pèl complicat en sentit Barcelona. També aturades a l'autopista del Maresme, C32, entre Arenys de Mar i Mataró, i un parell de quilòmetres a Tallà, sempre en sentit Barcelona. A més, tenim aquesta manifestació que ens acaba d'entrar i que talla la C17 a la zona de Gurb-Vic, en sentit sud, en sentit Barcelona. Mirem les vies del sud, de Tarragona, Nacional 340, lenta amb aturades, entre Roda de Barà i el Vendrell, uns 4 quilòmetres. També parlem de molta lentitud, per exemple, a la C31, entre la zona de Cubelles, Vilanova i la Geltrú, i pel que fa al tram sud de l'autopista AP7, aquí hi ha aturades sobretot uns 2-3 quilòmetres a Vilafranca del Penedès. Acabem repassant algunes vies properes a Barcelona, per exemple, la C32, amb trànsit lent, aturades i intermitents, uns 4 quilòmetres entre Gavà i Sant Boi de Llobregat, en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: I en Cultura Literàrium, la Fira d'Espectacles Literaris tanca l'edició amb més diversitat geogràfica i de disciplines. El programa s'ha nodrit durant 5 dies de propostes de poesia, narrativa, teatre, música i circa a Móra d'Ebre. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: bona nit, mainada.
1: Bona nit, Moisès!
0: Som a la Moxiganga. Doncs sí, amics i amigues, ja comença el programa familiar, el programa infantil que pots escoltar per la teva emissora municipal un cop per setmana i que dura un total de 30 minuts. També ens podeu escoltar, si voleu, des de la nostra pàgina web, lamoxiganga.cat, que allà hi trobareu un munt de coses. A lamoxiganga.cat hi trobareu totes les moxigangues que hem fet fins al dia d'avui, però també hi trobareu els nostres contes. Si teniu ganes d'escoltar contes, hi trobareu el gegant Avioio, l'Arissó Bru, la rateta que escombrava l'escaleta i en Patufet, però també hi trobareu, per exemple, versos perversos, contes de Roald Dahl que trobareu també narrats aquí a la Moxiganga. I a la dreta, a dalt de tot, hi trobareu els contes d'en Xesco Boix que estan narrats per en Pep Tor. Així que ja us veu la nostra pàgina web, molt xula i moltes ganes de visitar-la. Vinga, va, que us explicarem una miqueta què farem avui, perquè avui, amics i amigues, ens visita el Pauet. El Pauet que m'ha dit que avui ens farà una barca de paper. Ai, en fi, ja sabeu que el Pauet ens fa aquella secció que es diu Petits Científics i que sempre en fa una que l'altra de les seves. En fi, amics i amigues, ja veurem. A veure què ens farà. Després, escoltarem una cançó, atenció, perquè és novetat aquí a la Moxiganga, una nova cançó de la Tresca i la Verdesca que es titula Rau Rau, que és un concert familiar amb text i direcció de Jordi Palet, una col·lecció dels sons que fa el nostre cos. Tal com diu la Tresca i la Verdesca, si estem vius, per tant, sonem. Trobareu més informació sobre aquest espectacle a latresca.cat, a la seva pàgina web. Després d'en Pauet podreu escoltar aquesta fantàstica cançó. Després, sabeu que es vindrà després un nou capítol de Circ Petit. Atenció, perquè avui es titula El futur del Circ Petit. I acabarem la Moxiganga, com sempre, amb una cançó de bressol que voldrà dir que és el moment d'anar-nos en tots i totes cap al llit a dormir. Ja sabeu que mentre escolteu la Moxiganga, doncs és el moment d'anar-vos preparant per anar a dormir. Aneu sopant, eh? Us acabeu de dutxar i us poseu el pijama. Tot ben preparat, perquè quan nosaltres us diguem bona nit, aviseu el pare i la mare que vinguin i us faiguin l'últim petó de la nit. Doncs, amics i amigues, això és la nostra Moxiganga, el nostre programa de cada setmana que us fem a la vostra emissora municipal. I sempre que vulgueu, a la nostra pàgina web, lamoxiganga.cat. Amics i amigues, si esteu preparades, apugem el volum de la ràdio, obrim bé les orelles, perquè ara mateix comença la Moxiganga. Per cert, nois i noies, el meu nom, Moisès Bruc. Si esteu preparades i preparades, comencem amb la primera cançó i després amb tot això que us he explicat. El Pauet, la Tresca, Circ Petit i la cançó de bressol, aquí, a la Moxiganga. Vinga, no tanqueu la ràdio, que aquí estem. Som-hi!

0: Bona nit, Pauet.
1: Bona nit.
0: Què, com va tot?
1: Ui, que així me faig mal, eh?
0: Per què? Què ha passat?
1: Perquè m'he donat un cop amb el micro.
0: T'has donat un cop amb el micro?
1: Sí.
0: A veure si ens l'espatllaràs, el micro. Que aquí sí. A la ràdio en tenim pocs.

0: Bem, sim, antes eu faço nota de dia,
1: mas quero. Mas já te explicarei, sim, porque... não deixes nada surpresa.
0: Val, val, não deixo nada surpresas. Val, petits científics és la teva secció, oi?
1: Petits científics.
0: Molt bé, què vas fer el cap de setmana passat?
1: Pues me vaig anar al Canal Olímpic.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Ah,
1: i que saps on està?
0: Sí, cap a Castelldefels, no?
1: Sí.
0: Allà tocant al mar.
1: Sí.
0: I què vas fer allà?
1: És de les Olimpiades, eh?
0: Ho van fer de les Olimpiades, sí. Allà sí. Hi corria, bueno, hi nedaven i feien moltes coses.
1: I com vaig a gastar molts diners...
0: Sí.
1: Pues ara ho llogo.
0: Ah, que és teu. És teu també?
1: Sí.
0: I què fas? Que ho llogues...
1: Com la ràdio.
0: Ah, com la ràdio també. Vaja, sí que tens, sí, coses.
1: I l'antena.
0: L'antena també és teva?
1: Sí.
0: Home, però sabrem si li poses...
1: I l'antena de la policia.
0: Aquella també?
1: Sí.
0: I què diuen per aquella? Digues, digues, què diuen?
1: Diuen coses.
0: I no es poden saber?
1: No.
0: Val.
1: Només jo.
0: Ah, només tu.
1: Per la nit.
0: A la nit te'ls escoltes?
1: Me'ls escolto, sí.
0: Carai, molt bé, molt bé. Bueno, i què m'explicaves del Canal Olímpic?
1: Pues que vaig anar, i vaig anar amb la nani.
0: Ah, vas anar amb la nani, carai.
1: I amb una amiga de la nani.
0: Ah, mira que bé.
1: I amb una amiga meva.
0: Carai, sí que era gent.
1: Sí, quatre.
0: Quatre, molt bé.
1: I vam menjar truita.
0: Truita de riu?
1: De patates.
0: Ah, truita de patates, vau menjar?
1: Sí, ostres, que va fer la nani.
0: Carai, estava bona o què?
1: Sí, la vam portar amb una camanyola.
0: Ah, molt bé. I demà es va pujar una barca o no?
1: Sí.
0: Veus que bé?
1: Sí. Però a mi no m'agrada molt, eh?
0: No t'agrada anar amb barca?
1: Sí. Anar amb barca sí m'agrada, que no m'agrada és haver de demà.
0: Ah, tu ets molt comodon, vaja.
1: Per això li vaig dir a la nani que ho fes ella.
0: Home, en sèrio?
1: Sí.
0: I tu et vas posar allà sense fer res, prenent el sol?
1: Sí.
0: I la nani,
1: sí,
0: va dir que sí?
1: Jo amb les ulleres de sol.
0: Ah, anaves de riquet, no?
1: Sí.
0: Molt bé. I què? Va funcionar l'invent o no?
1: No.
0: No.
1: No, perquè saps què passa?
0: Què passa?
1: Que si un gira per una banda i per l'altra banda no gira, pues la barca dona voltes.
0: Clar, és que s'ha de remar per les dues bandes, clar.
1: Sí.
0: Clar. Així és que no veu fer res, no? Més veu donar voltes.
1: No, al final vaig posar-me demà.
0: Ah, molt bé. Bueno, et vas cansar molt?
1: Sí, una mica.
0: Bueno, escolta'm, fer-nos un petit científic, que ens acaba el temps.
1: Ah, vale. Pues parlarem d'una barca.
0: Ah, faràs una barca
1: de
0: avui?
1: De com fer una barca, sí.
0: Ah, molt bé.
1: Mira, tu agafes una safata d'aquesta de Poderpan.
0: Sí.
1: Saps d'aquestes que hi ha el tall?
0: Que hi ha al supermercat.
1: Que hi ha l'embotit?
0: Sí.
1: Pues amb unes tisores. I tu agafes i la talles com si fos una fetxa.
0: Ah, val.
1: Vale.
0: Així és grossa.
1: Com si fos una B baixa.
0: Com si fos una fletxa en forma de B baixa, val.
1: Sí, com una B baixa.
0: Vale, ja t'entenc.
1: Vale.
0: Sí.
1: I llavors agafes un cubell amb aigua.
0: Val.
1: I necessites també un contagotes.
0: Un contagotes?
1: D'aquesta que te poses gotes als ulls.
0: Ah, i a l'orella també.
1: Sí.
0: Val.
1: I llavors a dintre del contagotes poses aigua i sabó.
0: Caramba, sí que hem de posar-hi coses. Val?
1: I llavors poses el vaixell a dintre del cubell amb aigua.
0: Vale, ho posem a dins, sí.
1: I llavors xura.
0: Xura el vaixell?
1: Sí.
0: Val.
1: Home, clar, no xurarà el cubell.
0: No, el cubell el tens a terra, clar, és veritat. Clar. Sí, sí, sí. I llavors... El contagotes...
1: El vaixell no se mou.
0: No es mou, no?
1: No, com quan estàvem amb la nani.
0: Que tampoc es movia, eh? Val.
1: I llavors, tu agafes el contagotes i li poses una gota al darrere.
0: Sí.
1: Al darrere.
0: Al darrere del vaixell.
1: Sí, i surt dispara cap endavant.
0: I surt dispara cap endavant?
1: Sí.
0: Caram, quina cosa més estranya, no?
1: Has donat un altre cop al micro, eh?
0: És que al final ens l'espatllaràs, eh?
1: Sí, i s'ho dispara cap endavant, perquè, clar, perquè el sabó amb l'aigua fa que es floti i fa que tiri endavant.
0: És una reacció.
1: Sí.
0: Ah.
1: Són les molècules que s'escapen.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: I fa com si fos una membrana elàstica.
1: Com si l'empenyessis.
0: Vale. Caram, que xulo, no? Haguessis necessitat un contagotes molt gran, tu, allà, per això.
1: No, un contagotes de la xuxa.

0: Digues.
1: No, dic per fer-ho a tu, allà al Canal Olímpic.
0: Allà sí.
1: Allà sí, eh? No sé si
0: tenies... Però vaig treure la força del braç i vaig començar demà, i vam anar corrents cap endavant.
1: Molt bé. Després de menjar la truita, això, no?
0: Després de menjar la truita, sí.
1: Clar. Molt bé, Pauet. Doncs m'ha agradat molt la secció d'avui, eh?
0: T'ha agradat?
1: Sí. Voldràs tornar d'aquí un mes?
0: Vale.
1: Vale, doncs t'esperem aquí a la Moixiganga, eh?
0: Molt bé.
1: No hi faltis, eh?
0: Apa, adéu.
1: Adéu.
2: La Moixiganga.
3: Sempre que vulguis, a lamoixiganga.cat.
4: Hola, som la Tres Clavardesca i volem saludar a tota la Moixiganga. Us dediquem a aquesta cançó. És nova i es diu Rau Rau. I estem segurs que tota la Moixiganga també té un bon Rau Rau a dins. Esperem que us agradi. Una abraçada forta i fins aviat.

0: Banderes i banderoles de tots colors, un cercle de carruatges tronats i al vell mig una gran carpa tota ratllada de blanc i vermell. Benvinguts al Circ Petit.
1: El futur del Circ Petit.
2: Voleu conèixer aquest petit circ? Doncs veniu, apropem-nos-hi. Caram, la Sibila és al mig de la pista amb la seva bola de vidre. Escoltem a veure què diu.

0: sí, estimadíssim públic. Jo, Sibil·la Picamoixons, sóc capaç d'endevinar el futur a tothom. I saben quin és el futur més difícil d'endevinar? El dels infants, ja que tenen tota una vida per davant. Així doncs, em faria falta un voluntari.
1: Jo, senyora bruixa, jo, senyora dels moixernons, jo puc sortir, jo, sí, a que sí? Sí, sisplau, per favor, venga, va, que em fa molta il·lu.
0: A veure, i qui ets tu? La teva cara em sona.
1: Jo sóc el Pauet, que no te'n recordes. Jo sóc... és que a mi mare era molt èrcid i el meu pare, doncs, m'aporta moltes vegades a veure'l.
0: D'acord, va, vinga, maco, acosta't. A veure, dóna'm les mans. Tanco els ulls. Esperit del cir petit. Quin és el futur que li espera a aquest mal andando?
1: Escolti, senyora, si no obre els ulls, no veurà què diu la bola, eh?
0: Vols callar, Marrec? M'estic concentrant.
1: Ai, sí, perdoni, eh? És que com la veia amb els ulls tancats.
0: Ara sí, esperit del cir petit, mostra'm el futur d'aquest bailet. I ara sí, miro la bola, eh? I veig... Oh, no pot ser!
1: Què passa? Què és el que està veient? Què seré jo quan sigui gran? Què faré? Que seré futbolista?
0: Ai, em temo que no.
1: Ja ho sé. La bola aquesta diu que seré bomber.
0: No, tampoc. Tot i que les idees ja les hi tens, ja, maco.
1: Doncs vinga, aviam, què és el que seré? Per què fa aquesta cara? Com si hagués vist un fantasma. No em digui que seré banquer, eh? O encara pitjor, em dedicaré a fer política. El meu pare...
0: No, res d'això.
1: A veure, aviam, deixa'm mirar la bola, doncs.
0: No, deixa'm estar la meva bola. No la toquis.
1: A veure què diu.
0: Estigues quiet, que la trencaràs.

0: Sóc lliure!
1: Ai, ara sí que l'hem feta bona! S'ha tornat a escapar l'esperit!
2: Esperit? Quin esperit?
1: Ai, l'esperit del Sir Petit!
3: D'això, potser és millor que deixem això per un altre dia. Amb la bola trencada, sí que no farem pas res de bo. Moltes gràcies, Sibila! Un fort aplaudiment!
4: Doncs aquesta sí que ha estat una actuació ben accidentada. Després, la Sibila, en Pauet i l'Esperit entren cap dins de les cortines. Allà els esperen la resta d'artistes del Sir Petit.
5: Ostres, Sibila, avui t'has superat. Quin número!
1: Sí, has estat fantàstica.
0: Però es pot saber qui fa aquest nen aquí?
2: Jo vull saber que ha vist aquesta amb la seva bola.
1: Ai, mare meva, quin desastre!
6: Sí, oi? Com ho farà sense la bola? I a sobres, amb aquest esperit, per aquí rondant.
1: El problema de la bola, rai! I l'esperit tampoc és un problema. Quan la tingui arreglada de nou, l'esperit anirà dins de pet. El problema és el que pugui xerrar.
2: Per què? Per què?
0: Jo sóc el teu futur, petit. I crec que t'agradarà de saber-ho.
2: Ah, sí? Quin és? Digues. Què faré quan sigui gran?
1: Fes el favor de callar, esperit de la punyeta.
5: Sibila, com et poses? Només és un nen que vol saber què serà quan sigui gran.
0: Quan siguis gran, Pauet, seràs artista. Artista del Sir Petit.
2: Uau! Això és fantàstic!
5: Això vol dir que aquest nano es quedarà aquí per sempre?
1: De moment no, perquè encara és un marrec. Però em temo que el veurem més sovint del que ens pensem.
2: Això és fantàstic! I on és aquella noieta que és tan guapa i que fa poemes?

0: Vaja, Marta, em sembla que aquest noiet parlava de tu.
1: Uf, si no me'n parlis, que no ens passi res.
0: Així sembla que tard o d'hora el Pauet s'acabarà incorporant a la família del Circ Petit, oi?
1: Si l'Esperit no s'equivoca, sembla que sí.
0: Doncs que no us passi res. Per cert, ja saps com ho escriuràs això al teu diari?
1: Uf, doncs no sé ni per on començar. A veure, provem. Futur. Saber el resultat d'un equip pot semblar divertit. On viuré més endavant? Què faré quan sigui gran? Saber el futur ben mirat pot ser un xic delicat.

Circ Petit és una idea original de Moisès Bruch i Joan Cirera. Guió i direcció, Joan Cirera. Amb les veus de Moisès Bruch, Jordi Canal, Joan Cirera, Mònica Torra i Jordi Terrades. Muntatge musical, Moisès Bruch. El control, Carles Cerqueda. Amb els equips tècnics de Ràdio Sant Quirze.

Arribats a aquest punt de la Moxiganga, ara sí que és el moment d'anar-nos-en a dormir. Arriba la cançó de bressol i avui porta aquest mateix nom, cançó de bressol. Una cançó que ens diu que dormim tranquils i feliç. I guaita el paradís. El paradís són els somnis, eh? Vinga, va, tots cap al llit.

Molt xula aquesta cançó de Bressol, i ara sí, amics i amigues, és l'hora d'acabar la moixiganga, és l'hora d'anar-nos-en tots i totes cap al llit, cap a dormir. La setmana que ve tornarem amb una nova moixiganga i moltes, moltes ganes de passar-nos-ho molt bé escoltant la ràdio. Avui hem pogut escoltar el Pauet, que ens ha fet un invent amb una barca de paper o de Porespan, i hem seguit també un nou capítol de Circ Petit. El futur del Circ Petit es titulava avui. Amics i amigues, si us ha agradat aquesta moixiganga, la podeu tornar a escoltar a la nostra pàgina web, lamoixiganga.cat. La podeu escoltar tantes vegades com vulgueu.

I ara sí, doncs, que nosaltres ens anirem, ens direm bona nit i, sobretot, la setmana que ve no hi falteu aquí a la Moixiganga, perquè ja ho sabeu, que sí? Sabeu que aquí a la Moixiganga passem llista? Doncs apa, bona nit a tothom i molt bona setmana. Adeu!

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Gràcies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Els treballadors de Llet Pasqual han tallat la C-17 a l'altura de la planta lletera a Gurb, a Osona, per protestar contra la situació d'incertesa laboral que viuen en el marc de la crisi generada per la venda de la fàbrica a casa, a Tarradellas. Els empleats han interromput la circulació dels carrils en sentit nord en protesta pel silenci que manté l'empresa i per la manca de resposta a negociar el seu futur, davant l'inici del desmantellament de la unitat productiva. Segons els treballadors, ara mateix suposa reduir un 50% la capacitat productiva. Precisament per aquest tall, moment de revisar les carreteres del país. Contactem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Comencem parlant d'aquest accident que s'ha produït a la C-32, a l'autopista del Maresme, al túnel de Mataró-Argentona. En sentit Barcelona, només hi ha un carril obert al trànsit i aturades de més d'11 quilòmetres entre Arenys de Mar i Mataró. Per tant, cua d'11 quilòmetres a l'autopista del Maresme, C-32, en sentit Barcelona, com us dèiem, a causa d'un accident al tram de Mataró, al túnel de Mataró. En aquesta zona, Nacional 2, aturades ara entre Sant Andreu de Llavaneres i Mataró, i al tram nord de l'AP-7, la zona més carregada és la de la Roca del Vallès, també aturades intermitents d'uns 4 quilòmetres en sentit Barcelona. S'ha complicat el trànsit al tram sud de l'autopista AP-7. Bàsicament parlem de molta lentitud, però també aturades intermitents, uns 6 quilòmetres a Castellví de la Marca i més endavant 6 més a Vilafranca del Penedès, sempre en sentit Barcelona. Això, com us dèiem, al tram sud de l'autopista AP-7, que s'ha complicat. Nacional 340 a Tarragona, per cert, aturades d'un parell de quilòmetres al tram del Vendrell, en sentit Barcelona, i també parlem d'aturades a la Nacional 240, a Montblanc, uns 4 quilòmetres ben bons per enllaçar amb la C-14 i amb l'AP-2. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
2: I els sindicats ja tenen pregunta pels docents. Consisteix en si accepten el preacord tancat amb el Departament d'Educació divendres passat o, en cas contrari, es comprometen, segons posaran els sindicats a la consulta, a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consulta està impulsada per USTEC, CGT, Intersindical i COS. La votació es dirigirà a tot el col·lectiu educatiu i estarà oberta entre el dilluns i el dijous. I anem a Girona, on més de 300 docents s'han concentrat precisament avui davant la seu de la Generalitat, en el que han batejat com les últimes colònies. Els professors asseguren que el preacord entre els sindicats i el Departament d'Educació és de mínims i que no inclou demandes com ara la climatització a les aules, la cobertura legal dels professors o millores per al col·lectiu de 0 a 3 anys. I passem ara en un avís de protecció civil per temps violent. Durant les properes hores es pot produir localment pedra i ratxes de vent inferior als 90 km/h i esclafits al Solsonès, al Berguedà, a l'Urgell i a la Cerdanya. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
4: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges del vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Jordi Cochran a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, saludem l'Eric López. Eric, com estàs? Bona tarda.
1: Molt bé, Ignasi, què tal? Bona tarda.
0: Molt bé, repassem el més destacat de la jornada dels titulars. I la primera notícia no és massa bona, i és que les lligues d'hoquei i herba s'han escapat per als equips catalans.
1: El Polo ha perdut la final masculina a la tanda de penals, un partit que havia acabat amb empat a un gràcies a un gol als últims instants de partit de Nico Laplaza. A la final femenina, l'Atlètic Terrassa no ha tingut opcions i ha caigut clarament davant el club de Campo 4-1.
0: En futbol, l'Europa se la jugarà a Balaïdos.
1: Els de la Vila de Gràcia han empatat a 1-1 davant el Celta Fortuna en l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió. Jordi Cano ha avançat l'Europa just abans del descans, però els gallecs han empatat en una acció desafortunada al minut 97. Diumenge vinent, a Balaïdos, els escapulats hauran de guanyar per aconseguir l'accés a la final dels play-offs.
0: I adeu a la Lliga F i a la temporada.
1: El Barça ha acomiadat una temporada perfecta en què ha guanyat Champions, Lliga, Copa i Supercopa amb un triomf al camp del Madrid Club de Futbol per 0-4 amb hat-trick de Hansen i una altra diana de Vicky. Per la seva banda, el Badalona Women posa punt i final al curs amb una victòria al camp del Llevant per 0-1 que el deixa en la desena plaça. I just per sota queda l'Espanyol, que ha tancat la Lliga amb un empat sense gols davant el Sevilla.
0: I primer assalt a hores d'ara entre Cornellà i Badalona.
1: Els verds i els escapulats juguen a aquesta hora l'anada de la final catalana per pujar a segona federació en un partit que podem seguir a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. De moment, el partit, minut 82 de partit, els Cornellà, que guanya 3-0.
0: Vuit i cinc, marxem de ronda.

0: Vinga, anem a repassar marcadors aquesta hora de diumenge, 31 de maig de 2026, volem dir. Comencem pel futbol, pel play-off d'ascens a segona federació masculina, partit d'anada de la segona eliminatòria. N'hi ha 3, aquesta és la final catalana i després el campió català haurà de jugar contra un equip gallec. De moment juguen Cornellà i Badalona i les coses s'estan decantant, Eric, cap al costat local.
1: Doncs sí, si feia uns instants us comentaven que el Cornellà guanyava 3-0, el Badalona acaba de fer el 3-1 al marcador. Els gols per part del Cornellà els ha fet Marc Esteban al minut 49 i Leo Dos Reis al 52 i també al 66. I aquest últim gol del Badalona al minut 83 l'ha fet Asso. De moment el partit minut 84 gairebé, Cornellà 3, Badalona 1.
0: I a tot això, el play-off d'ascens a tercera divisió masculina, semifinals tornada, al partit a la pròrroga entre Prat i Sant Mauro, el Prat Ràdio. Ivan Conde, bona tarda. Crec que no ens ha escoltat l'Ivan Conde en aquest partit entre Prat i Sant Mauro. Com dèiem, partit de play-off d'ascens a tercera federació masculina, semifinals tornada. Havia guanyat el Prat 0-1. El partit ha acabat amb 1-2 a favor del Sant Mauro i ara mateix es troba a la pròrroga. El play-off d'ascens a Lliga Elit ha acabat ja la tornada de les semifinals, Eric.
1: Doncs sí, ha acabat el partit i el Viladecans és l'equip que ha passat a les finals del play-off per un global de 4-2. El partit avui que enfrontava el Viladecans i el Palamós, els visitants, el Palamós s'ha avançat al minut 57 i el Viladecans ha empatat el partit al minut 72 per acabar el partit 1-1 i donant la classificació als locals, al Viladecans.
0: Doncs el Viladecans que passa i s'enfrontarà a l'Igualada a la gran final. I en bàsquet, Lliga ACB, estava jugant al Barça aquell partit pendent a la jornada 33 davant del València, últim partit ja de la Lliga regular.
1: Resta un minutet i 40 segons per acabar el tercer quart. De moment, el Barça que perd de 20 punts, 51-71.

0: Vinga, són les 8 i 8 minuts, som els de l'Enjoc, cada dissabte i diumenge de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local, amb el bo i millor de l'esport català. Comencem parlant avui de futbol i d'aquest play-off d'ascens a segona divisió masculina. Partits d'anades de les semifinals. Divendres, el Sabadell ens va deixar mal regust de boca en la derrota 2-0 al camp del Real Madrid-Castilla. I aquesta tarda, Eric, ha jugat l'Europa.
1: Doncs sí, i un partit que ha acabat en empat a una Europa 1, Celta Fortuna 1.
0: S'havia avançat el conjunt local amb un gol de, qui si no, Jordi Cano, el 23è, la Lliga 25è de la temporada, al minut 44 amb una assistència màgica de Nane, i al 97, Gerdo Aiguafreda ha empatat el Celta Fortuna en una jugada, podríem dir, desafortunada, en una mala sortida de Flere, que abans havia fet una gran aturada per salvar l'empat, però en qualsevol cas 1-1 i tot es decidirà a Balaïdos. 8 i 9 minuts, anem a saludar al capi de l'Europa, l'Àlex Cano. Àlex, com estàs? Bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda, Ignasi.
0: Com et queda el regust després d'aquest empat? Suposo que una miqueta agradols.
2: Sí, totalment, totalment, perquè a més ha vingut al minut 97, quan teníem el partit controlat, no estàvem passant problemes, de fet estava potser més a prop al 2-0 amb alguna contra, perquè és que ja estàvem allà amb el partit completament controlat. I una llàstima, una gerra d'aigua freda, perquè anava a la I2 amb una victòria, ens apropava molt a la final, però bé, ara ens toca fer una gesta un cop més, com tantes que hem fet, i l'equip, doncs, amb confiança de que passarem a la final.
0: A una Europa avui una mica diferent, potser més pràctic, més intel·ligent, no tan esbojarrat com altres dies, però estàveu fent un partit pràcticament rodó, llàstima aquesta acció el 97.
2: Sí, no, amb els partits de play-off el que has de fer sobretot és no concedir errors tontos en defensa contra un filial que a la mínima ho aprofita. De fet, ha estat així, que a la mínima que li hem concedit doncs, ha marcat aquest gol a les acaballes del partit. Una llàstima perquè crec que hem fet mèrits per guanyar aquí a Can Dragó amb una afició que s'ha volcat amb el seu equip. Però ara ens toca anar a Balaïdos, només hem de fer un gol més que el Celta, llavors estem ficats de ple a l'eliminatòria i per què no encara seguir confiant.
0: Què us ha dit Adai després del partit?
2: Bé, a vegades si vas guanyant el partit de tornada doncs tens una mica de por a perdre el que ja tens, en aquest cas és el Celta el que ara mateix amb l'empat es classifica, llavors potser doncs, hem d'aprofitar aquesta por, no?, que pot fer aquesta pressió i ell com se'ns escapi quan ja ho teníem fet, llavors nosaltres com entre cometes ja ho tenim tot perdut, doncs anirem a per la victòria com hem fet sempre.
0: A més, jugant a Balaïdos, que ja s'ha confirmat oficialment que el partit de tornada serà a Balaïdos, déu-n'hi-do, bon al·licient, eh?
2: No, és una èpica més que ha fet aquest equip en els darrers anys. I si ho aconseguim, doncs imagina't tornar a Vigo amb una victòria, seria el més gran.
0: Avui el públic

0: Europa és capaç de fer una de grossa un altre cop, perquè aquesta temporada ja ens esteu acostumant molt bé, Àlex, i a veure si d'aquí una setmaneta podem parlar d'una gran gesta de l'Europa. Moltíssima sort a Vigo i moltíssimes felicitats per la temporada que esteu fent.
1: Moltíssimes gràcies. Bona tarda.
0: Vuit i 12 minuts, i compte, perquè hi ha novetats en alguns partits. Eric, marca el quart al Cornellà.
2: Marca el quart al Cornellà, Marc Fernández, si no m'equivoco, el sí. Número 11 del Cornellà. Falta directa, al enmig de la porteria, podríem dir, pràcticament, el porter que ha fet un pas a la dreta, un pas a l'esquerra, no ha pogut parar la pilota, i el Cornellà que torna a ampliar la diferència. 4-1, minut 90 de partit.
0: Se li està posant molt bé l'eliminatòria al Cornellà amb aquest 4-1. Efectivament, no ha acabat de veure Carlos Azona, el porter del Badalona, com venia aquesta pilota lateral, i Marc Fernández que posa el 4-1 ja al 90. Per tant, déu-n'hi-do, molt bon resultat pel Cornellà de cara a la tornada. I a tot això, volíem passar també pel Prat per actualitzar com estava aquest play-off d'ascens a Lliga Elite, a tercera divisió, perdó, entre el Prat i el Sant Maura, que el teníem a la pròrroga, al Prat Ràdio. Ivan Conde.
3: Molt bon vespre, Ignasi. Doncs sí, pròrroga ara mateix al Municipal Senyés. Hem de fet el minut 26 ja de la pròrroga, per tant, 116 de partit en una encontre en què de moment el Sant Mauro vens provisionalment 1-2. Recordem, 0-1 a l'anada, 1-2 a la tornada, els 3 gols en 10 minuts de la primera meitat, en 14 de fet, al minut 34, Benito avançat des dels 11 metres. El Sant Mauro ha empatat 4 minuts després, Riqui Vidal, i novament Benito, al 3 de l'afegit de la primera, ha situat un 1-2 que de moment no s'ha mogut, ja us podeu imaginar, però nervis, el flor de pell, em passa a mi fins i tot, i per tant queden 3 minuts per arribar als 120, de moment, eliminatòria completament empatada.
0: Vinga, 8 i 14 minuts, doncs començàvem el programa amb l'empat de l'Europa 1-1 davant del Celta Fortuna. Diumenge a 4:15 a Balaïdos, tros d'estadi, doncs el partit de tornada d'aquestes semifinals, anada del play-off d'ascens a segona divisió. Divendres, el Sabadell, no li van anar massa bé les coses al camp del Real Madrid Castilla. En aquest cas, amb la derrota per 2-0, que fan que a la nova Creu Alta el pròxim divendres el Sabadell, a partir de les 9, hagi de remuntar el 2-0. Això sí, en cas d'aconseguir un 2-0, que el partit se'n vagi a la pròrroga, si mantingués aquest resultat, el Sabadell li serviria, perquè és segon classificat en Lliga Regular, el Real Madrid Castilla 5, per tant, li podria arribar a servir. En qualsevol cas, des de Sabadell ja estan començant a preparar l'operació remuntada. El tècnic Ferran Costa té claríssim que aquest equip no es dona per vençut.
4: Bueno, és que nosaltres som el Sabadell, som el nou Sabadell. Nosaltres no tenim una mentalitat derrotista. Nosaltres hem vingut a jugar una anada sabent que hi ha una tornada. I aquest equip ha demostrat durant tota la temporada el caràcter que té i com fa les coses. Llavors, el que hem de fer és generar un context la setmana que ve on tothom sumi, tothom empenti, i on les 12.000 persones que hi hauran, perquè sé que estarà ple el camp, perquè m'he inflat de veure gent fent cua aquesta setmana, empentarà. I per qualsevol equip que hi hagi, vindrà a jugar a la nova Creu Alta és un suplici, perquè és el que ens hem guanyat i és la mentalitat que té ara aquest escut. Llavors, el que hem de fer és preparar-nos per aquest escenari que tenim. És el partit d'anada. Si el partit hagués acabat 0-2, el meu discurs seria el mateix, perquè no és un partit de Lliga, no és dia de celebrar ni de lamentar-se, és dia de viure i preparar el partit que tenim per endavant. I aquí tothom ha d'agafar la seva llança i anar a la guerra.
0: Doncs a la guerra, Ferran Costa, el míster d'un Sabadell, que és veritat que el divendres segurament va ser massa defensiu, li va faltar potser una mica d'ambició. Té clar Ferran Costa que la remuntada d'aquest 2-0 en contra ha d'arribar a través del futbol.
4: Ho hem de fer des del futbol, des del joc, des de l'actitud, des de la determinació, des del caràcter, i anar pas a pas dins del partit. O sigui, el que hem de fer és preparar-lo bé, al final anar a ficar el primer gol, i estem preparats per tot. O sigui, l'equip ja està en el cap, amb el cap al partit de divendres que ve. Llavors, som al centre d'Esport Sabadell i aquí per matar-nos s'ha de suar sang. Queden 90.

0: 90 minuts d'entrada a la nova Creu Alta i 90 minuts a la nova Creu Alta són molt, molt llargs. Llavors, això és el que hem de fer, que sigui un partit on ells ho passin malament, on pateixin, on sentin la força de la nostra afició, la força del nostre equip anant endavant, i no és qüestió de percentatges. Tinc total confiança en aquest equip. La tenia a principi de temporada, quan ningú o poca gent la tenia. Ara que amb la temporada que portem, doncs la tinc encara més forta, i el que sé és que la mentalitat de nostra, la mentalitat de la nostra gent, la mentalitat d'aquest equip és per aquestes lluites. Estem preparats, sabem el que hem de fer, sabem el que volem, sabem el que estem disposats a donar, i ara el que hem de fer és preparar-nos i lluitar-ho a mort.
1: Vinga, 8 i 18 minuts, parlem de la Lliga F. Aquesta tarda ha acabat, última jornada de la Lliga regular, amb aquests marcadors per als equips catalans.
2: Madrid, Club de Futbol 0, Barça 4, Espanyol 0, Sevilla 0, Llevant 0, Badalona Women 1.
1: Doncs el Barça, que ha tancat aquesta temporada perfecta amb 4 títols, amb el títol de la Champions, la quarta Champions de la història del club, la Lliga, la Copa i la Supercopa, i ho ha acabat fent, ha acabat aquesta Lliga amb un 0-4 contundent al camp del Madrid Club de Futbol, amb un hat-trick de Caroline Graham Hansen i un altre gol també de Vicky López per signar un final de temporada que deixa aquestes sensacions al tècnic Pere Romeu.
3: Crec que era molt difícil jugar avui amb la calor que feia, amb l'estat del terreny de joc, amb la temporada ja fet a nivell de títols, de distància respecte al segon classificat, i venir aquí i fer la primera part que hem fet. Potser els 35 primers minuts, els últims 10 sí que hem perdut una mica el control, i la segona part també de molt bona, sabent que no et juga res. Fer-ho amb la voluntat que ho hem fet crec que té molt mèrit. I entre d'altres coses, això és un motiu d'orgull, penso jo. Crec que hem arribat molt bé el tram més important de la temporada, que crec que és algo superpositiu i superbo. Em quedo amb com ens hem refet de totes les situacions durant tota la temporada, em quedo amb el joc de l'equip, em quedo amb el nivell individual de totes les jugadores, jugadores amb més experiència i jugadores més joves. Avui la Caro ha jugat 90 minuts i ha fet un partit d'un nivell altíssim, sabent que no tens res en joc. Això parla molt bé de la gana competitiva d'aquest equip i de totes aquestes jugadores.
1: Doncs victòria del Barça 0-4. De la seva banda, l'Espanyol ha acabat empatant sense gols davant del Sevilla en el comiat de la Lliga a casa. Un Espanyol que acaba en la 11a plaça amb 31 punts. Sara Monforte, entrenadora blanc i blava, deia això després del partit.
4: L'important és que l'equip, que jo crec que ha donat la cara en tot moment, que ha fet avui també un bon partit, una llàstima no poder guanyar. Bueno, que de menys és la posició, jo crec que si us haguéssim preguntat al principi de temporada ho haguéssim firmat. Sí que és veritat que sóc una persona ambiciosa i m'hauria agradat quedar més amunt encara. Jo crec que si haguéssim estat més encertats en les àrees en general tota la temporada haguéssim pogut estar una mica més amunt. I bueno, ara descansar, però de cara a la temporada que ve penso amb ambició i vull estar més a dalt.
1: I a tot això, avui en aquest Espanyol-Sevilla, un partit doncs, també especial per una de les jugadores blanquiblaves, Judit Pablos, que deia adeu i després del partit mostrava tota la seva emoció després de tots aquests anys com a blanquiblava.
5: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre. I és algo que portaré amb mi tota la vida. Una persona només ho pot entendre si ho viu. I li explicaré que ha sigut molt màgic, que he tingut una gran sort, que em sento molt afortunada de poder haver arribat aquí, acompanyada de gent meravellosa, que el camí ha estat fantàstic. Però crec que explicar-li tot al 100% no ho podré fer. Sí, a veure, moments infinits, però si et digués un moment, o sigui, l'ascens. Al final, aquell dia vaig complir el somni de la meva vida, que era tornar a l'equip on es mereixia, al club de la meva vida, i va ser un dia sí, que si m'hagués de quedar en un moment seria aquell.
1: I victòria final del Badalona 0-1 al camp del Llevant per acabar la desena plaça. També en un partit especial per Estefania Manini, la jugadora argentina del Badalona Women, que deia això després del partit un cop s'acomiadava de l'equip.
6: Los comienzos siempre son difíciles, muchos cambios. Nos tocó adaptarnos a muchas cosas, pero estoy segura que va a crecer, porque esto va creciendo año tras año. El primer año estuvimos en una zona peleando ahí por no descender. El segundo, semifinal de Copa de la Reina. Tranquilidad ya después de los últimos 5 partidos. Creo que el club está creciendo y se va a notar. Hay un talento increíble.
1: Vuit i 22 minuts, vinga, i parlem del play-off d'ascens a segona federació masculina. Acaba el partit d'anada de la segona eliminatòria de la final catalana.
2: Cornellà 4, Badalona 1.
1: Doncs quin tros de resultat pel Cornellà 4-1. Tindrà 3 gols de marge en el partit de tornada de la pròxima setmana, en un partit que hem pogut seguir a través de la plataforma La Xarxa Més i de les televisions locals, i on ara mateix podem escoltar un dels grans protagonistes, avui vigolejador amb el Cornellà, Leodor Reis.
7: Que continuemos con el trabajo, que el gol llegaría. He tenido antes una muy clara ahí en la primera parte. Y eso, hemos seguido con el plan de partido que le había dicho el míster y ha salido todo bien.
8: I ara el camp del Badalona, suposo que a aguantar el resultat o a sortir per totes?
7: A por todas, siempre vamos a ganar el partido también por la afición que se va a desplazar hasta ahí. Pero bueno, lo que te digo, el trabajo no está terminado, así que iremos a hacer un gran partido sobre todo.
8: Muchas gracias, Leo. Enhorabuena.
1: Doncs a Leo Dos Reis, el jugador del Cornellà, que avui ha fet 2 gols i, per tant, ha estat decisiu en aquesta victòria per 4 gols a 1 davant del Badalona, que deixa de moment la final catalana molt encarada per al conjunt de Cornellà. Crec que podem escoltar ja també a Tom Diawara, el jugador del Badalona, que també fa declaracions després del partit als companys de La Xarxa Més.
8: Aquesta situació de que en cas d'empat serien ells els que passarien d'eliminatòria.
9: Doncs Ferran Rovira, company de ETV, moltes gràcies pels teus comentaris. També al llarg d'aquesta retransmissió.
1: Doncs era Tom Diawara, el jugador del Badalona, després d'aquest partit, on us dèiem el Cornellà ha acabat guanyant per 4 gols a 1 davant del Badalona i ha aconseguit aquesta victòria que deixa molt encarada la classificació del Cornellà per la gran final. Aquesta és la final catalana, però en aquest cas el Cornellà, després, si supera, o el Cornellà, el Badalona, qui superi l'eliminatòria el pròxim diumenge, hauria de superar una altra eliminatòria, en aquest cas davant d'un dels campions de l'estat espanyol, en aquest cas el campió gallec, amb tornada en aquest cas a camp català. Per tant, així queden les coses ara mateix. Són les 8:24. Continuem endavant.

0: 8 i 25, vinga, ara sí. Podem escoltar Tom Diawara, el jugador del Badalona, després d'aquesta derrota, 4-1 a Cornellà.
1: Ens han ficat dos gols i llavors ens ha costat molt, i quan semblava que ens ficava a l'eliminatori ens han ficat al quart, però bueno, queda la tornada i ho donarem tot per passar.
2: Vosaltres confieu davant de la vostra gent?
1: Bueno, queden 90 minuts, que seran molt llargs, i ho donarem tot per passar. Que no es pensin que ho han guanyat, perquè queda 90 minuts encara.
2: Moltes gràcies, Tom.
0: Doncs així estan les coses. El Badalona, que ha caigut 4-1 a Cornellà, i ara haurà de defensar, o ara en aquest cas haurà d'intentar remuntar la pròxima setmana aquest marcador tan advers, si vol jugar la final estatal. I a tot això, Prat Sant Mauro, se'n van als penals, eh? Ha acabat el partit en aquest play-off d'ascens a tercera divisió, en aquest cas, partit de tornada de les semifinals, i se'n van als penals. Per tant, estarà emocionant aquesta tanda de penals per decidir si Prat o Sant Mauro, doncs en aquest cas, acompanyen a l'Igualada, que hi va superar el turó de la Peira. Vinga, ens aturarem 3 minutets i ara us expliquem com estan totes les coses, les posem a lloc i ordenem com està la jornada en aquest diumenge 31 de maig de 2026 aquí a l'Enjoc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ens treuen treball.
3: Com a trans et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest amb un trastorn mental és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Paràcit. Marimatxo.
9: Però si estic solo.
10: Puto mono.
11: Terroristes.
12: Ve a menjar plàtan.
13: Monstre. Tot això és odi.
14: Aturem-lo. Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
15: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
16: Fisioteràpia i esport de muntanya.
17: La fisioteràpia és essencial per als esportistes de muntanya, ja que ajuda a prevenir lesions mitjançant la identificació i correcció de desequilibris musculars i patrons de moviment incorrectes. En cas de lesió, els fisioterapeutes acceleren la recuperació amb tècniques com la teràpia manual i exercicis terapèutics, assegurant així una rehabilitació segura i efectiva. A més, optimitzen el rendiment avaluant la biomecànica i proposant ajustaments en les tècniques de moviment. També proporcionen educació i consells sobre prevenció de lesions, autocura i entrenament adequat, garantint una pràctica esportiva segura i sostenible.
15: Salut activa.
18: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
19: Tots sabem que anar a la muntanya és molt recomanable, molt saludable, estem a la natura i això ens va molt bé a tots. Hem de ser conscients de les nostres condicions físiques. És molt important portar roba adequada, un bon calçat, una bona roba que ens protegeixi de possibles canvis de temps o zones més perilloses, relliscoses o de més. Com sabem, la muntanya és un lloc on canvia molt el temps. Llavors, sempre hem d'estar pendents dels riscos meteorològics que hi poden haver. Mirar la previsió, mirar allà on anem i saber si hi ha de fer fred, calor o quina meteorologia hi ha d'haver. Recordem, sobretot, anar acompanyats i anar ben calçats. Més que res, perquè tot això és el que ens pot evitar de tenir una possible lesió que ens pugui fer anar malament durant el dia o que ens hagi d'intervenir algú més. Llavors, sempre davant d'una lesió, truquem al 112, ells ens aconsellaran del que hem de fer i el que no hem de fer i mantenir la calma, sobretot.
15: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

en joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapero.

0: Dos quarts de nou del vespre, som els de l'Enjoc. Vinga, anem a repassar doncs marcadors ara mateix. En aquest cas, el play-off d'ascens a tercera federació masculina, tornada de les semifinals, Prat i Sant Mauro, que ho decidiran els penals. El Prat Ràdio, Ivan Conde.
1: Sí, ja porten 3 penals per cada equip. Dos equips han anotat els 3 penals que han llançat. Acaba de transformar el seu Abel Cortina. Per tant, empat a 3, han llançat i llença. Primer el Sant Mauro ha escollit porteria al Prat. Per tant, recapitulem, queden 2 llançaments de penal per cada equip. Dos equips han anotat els 3 penals que han llançat. Ara va Jairon, oportunitat per al Sant Mauro per tornar a avançar-se, però com diem, tot empatat 3-3 en aquesta tanda de penals, a falta de 2 llançaments per cadascun dels 2 equips.
0: Doncs així estan les coses. De seguida tornarem per veure com es resol aquesta tanda de penals entre Prat i Sant Mauro. I en bàsquet, Lliga ACB, què fa el Barça, Eric?
2: Doncs últim quart de partit, resten 2 minutets perquè acabi l'enfrontament entre el Barça i el València. De moment el resultat no és favorable al Barça. 69, València Bàsquet 93.

0: En Joc, el programa de l'esport català, amb Ignasi Trapero.
1: 8:32, doncs ben pendents d'aquesta tanda de penals entre Prat i Sant Mauro en una play-off d'ascens a tercera divisió, on ahir la Pobla de Mafumet va aconseguir classificar-se superant el Rubí, remuntant un 0-2. Què va passar, Ràdio Rubí, Siscolara?
2: L'alegria va per barris i en el món de l'esport i en concret del futbol hi ha una distància justament proporcional amb respecte a la tristor. És el que es va viure en la cita entre Pobla de Mafumet i Unió Esportiva Rubí amb la part positiva que se la va quedar al conjunt tarragoní que jugava la promoció d'ascens en semifinal de tornada com a local i va fer valdre aquest factor camp davant de la Unió Esportiva Rubí. Part positiva d'un equip que confiava en la remuntada d'un partit que al descans perdien 0-2 i amb un protagonista, Joel Garrofé, que va fer l'empat a 2 i el 3-2 a la pròrroga. Partit molt igualat, amb domini dels locals, bones ocasions, però la Unió Esportiva Rubí que aprofitava, diguem-ne, que un moment de jampec en els 5 últims minuts de la primera meitat per col·locar-se 0-2. 1-2 just arrencar la segona, empat per arribar al final i pròrroga amb el gol de Joel Garrofé, en el qual es notava també l'aspecte físic d'una Unió Esportiva Rubí que acabava trist però orgullós del que havia fet. Escoltem el seu capità Aitor Torres.
3: Una pena perquè ho hem tingut molt a prop i ens ha escapat. Pues, hem arribat molt justos de forces contra un equipàs per mi i ens han remuntat.
2: En qualsevol cas, bon camí de la Unió Esportiva Rubí amb l'objectiu de la permanència assolit i pel que fa a la Pobla de Mafumet a seguir somiant amb l'ascens a la tercera ref.
1: Doncs sí, i gràcies, com deia el Siscu, amb els gols de Joel Garrofé.
4: Bueno, sí que és veritat que hem començat perdent, però després ho hem parlat, hem sabut reaccionar bé i això és la Pobla fins al final. I mira, la setmana que ve contra el qui guanyi demà. Vinc d'un any complicat, sapiguent pues, d'on venia, de com vaig començar aquesta temporada i com s'ha portat la Pobla de bé amb jo. Jo sabia que un dia arribaria així, tenir la mentalitat forta de seguir creient, de creure, d'aprofitar els minuts que puc. I mira, avui he tingut la sort d'ajudar l'equip amb dos gols i supercontent per mi i per l'equip.
1: I molt content a la Pobla i, mare meva, no falla ningú a Prat Sant Mauro. Ivan Conde, com es resol això?
5: Doncs ja estem a l'amor súbita i per súbita l'episodi segurament d'algun cor, dels aficionats a la Prat, perquè amb el 6-5 acaba de llançar fora el de Volk, Adef ha tocat la bola i ha anat ben a prop del travessé, ha entrat in extremis, per tant, recapitulem, 6-6, mort súbita, cap equip ha amarrat un penal, 12 penals, 12 cap a dins, ara té el torn al Sant Mauro, per tant, doncs la tanda de penals que més emocionant no pot estar, i sobretot això, efectivitat màxima del 100%, 12 llançaments, 12 cap a dins, ara té l'oportunitat al Sant Mauro i gol, per tant, 7-6 per al Sant Mauro, es dirigeix Pablo Ufano per llançar, si anota es manté en vida aquesta tanda de penals, si falla o la té Caleb, el Sant Mauro es classificaria.
1: Mare meva, com està ara mateix aquesta tanda de penals? Vinga, anem a escoltar a veure el penal de Pablo Ufano. A veure si es resol d'alguna manera ja aquesta tanda de penals.
5: Doncs ja diposita la pilota sobre el punt de penal Pablo Ufano, l'únic jugador nascut al Prat de Llobregat de la plantilla enguany, que va arribar el mes de novembre sota Pals Càlef, que ha estat a prop, com diem, d'aturar un penal als valencí de l'Ufano. Xuta, Càlef! Tindrem molt bones imatges per determinar-ho, però els jugadors de l'Associació Esportiva Prat molt empipats, apropant-se a la tripleta arbitral, la celebració a l'altre cantó dels més de 250 aficionats que s'han desplaçat des de Santa Margarida de Montbui, això a l'espera de veure imatges gol fantasma en una tanda de penals. Uf. Classificat el Sant Mauro, final Sant Mauro, poble de Mafumet.
1: No m'atreveixo a dir si ha entrat del tot o no ha entrat, perquè realment és una jugada realment estranya, eh? Bueno, amb aquesta aturada, la pilota que fa l'efecte que ens deia l'Ivan, acaba tocant el pal, sembla que entra, però no sé si del tot, l'acaba traient sobre la línia o potser ha entrat, no s'acaba de veure el porter del Sant Mauro, però en qualsevol cas ja ho està celebrant el conjunt visitant i, per tant, els penals amb aquest final tan cruel pel Prat. Ara estem veient una altra repetició, veiem la rematada amb cama dreta, l'aturada del porter del Sant Mauro, aquesta pilota que va amb efecte, toca el pal esquerre i ara veurem en aquesta repetició, jo crec que entra. Costa de veure, evidentment en directe haurà estat molt difícil per l'àrbitre, però jo m'atreviria a dir que acaba entrant del tot, però, en fi, s'haurà de mirar. En qualsevol cas, Ivan, si tens oportunitat de parlar d'aquí uns instants amb algun protagonista, ens ho fa saber.
5: Perfecte, fins ara.

0: Vinga, 8 i 38, déu-n'hi-do, hi haurà polèmica. Anem a aquest penal perquè jo m'atreviria a dir que acaba entrant la pilota, però si ho fa o si no ho fa és per molt poquet. I, per tant, de moment, el Sant Maura que s'ha classificat a la tanda de penals davant de la Prat i, per tant, jugarà contra la Pobla Mafumet la final d'aquest play-off d'ascens a la tercera divisió. Vinga, més play-offs d'ascens. En aquest cas, play-offs d'ascens a la Lliga Elite. Aquesta tarda s'ha jugat la tornada de semifinals entre Viladecans i Palamós.
1: Viladecans 1, Palamós 1.
0: Passa la Viladecans, que havia guanyat a Palamós, i ahir també es va jugar el Turó de la Peira Igualada.
1: Turó Peira 1, Igualada 1.
0: Doncs en aquest cas, el Viladecans, que ha aconseguit classificar-se, tot i no poder superar avui el Palamós, però ho havia fet el partit d'anada. Per tant, el Palamós, que diu adéu a aquest somni de pujar a Lliga Elite. Ràdio Palamós, Joan Aguilar.
2: El Palamós Club de Futbol diu adéu a la promoció d'ascens a la Lliga Elite després d'empatar un gol davant el Viladecans en el segon partit de la semifinal disputat aquest diumenge. Els de Marçal Joanol han viatjat al Baix Llobregat amb la intenció de fer història, però no han pogut remuntar una eliminatòria que ja es presentava complicada després de la derrota de la setmana passada. Marc Lloret dels Palamosins i Gallo del Viladecans han estat els autors dels dos gols de la jornada. Aquestes eren les declaracions de l'entrenador dels palamosins, Marçal Joanola, en finalitzar el partit.
3: Sí, veníem a un camp on només ha perdut un equip en tot l'any. Dels últims 7 o 8 partits crec que només li havien fet un gol aquí a casa. Llavors érem conscients que era un camp molt complicat, que l'eliminatòria se'ns va complicar a casa. Jo crec que de les 4 parts que té aquesta eliminatòria hem fallat a una i ens ha condicionat tota l'eliminatòria. I avui només els hi puc donar l'enhorabona per l'ambició que m'han demostrat, per les ganes que han ficat de l'1 al 90, que és el que els hi demano. I jo així amb ells aniré aquest any, l'any que ve, els que facin falta.
2: Una llàstima per a un Palamós Club de Futbol que ha competit fins al final. Toca refer-se i treballar per tornar-hi la temporada vinent.
4: El reportatge en joc.
0: El Manresa ha estat un dels equips destacats del futbol català aquesta temporada, aconseguint l'ascens i el retorn a Segona Federació 2 anys després. Avui en Jordi Givert, de Ràdio Sallent, ens porta aquest reportatge sobre el conjunt del Bages.

El Congost ha viscut una temporada històrica. No ha estat un camí fàcil, tampoc un camí curt, però el Centre d'Esports Manresa ja pot dir que torna a ser equip de segona federació. Una temporada exigent, de picar pedra, que ha acabat amb la millor recompensa possible, el títol de campions del grup 5 i l'ascens directe. 34 jornades de vertigen, on els blanquivermells han demostrat ser un bloc molt sòlid de la categoria. Sota la batuta de Sergi Trullàs, l'equip ha sabut combinar la paciència amb la constància. Les xifres parlen per si soles. 66 punts, 19 victòries i una solvència defensiva que ha fet de l'estadi manresà un autèntic fortí. La traca final va arribar a la jornada 32. El guió semblava escrit per un amant del suspens, un cara a cara contra el Club Futbol Badalona, el perseguidor més immediat. Un estadi ple a vessar i 90 minuts per la història. Aquell 4-1 final, el millor partit del Manresa aquesta temporada, no només va significar els 3 punts, sinó també la certificació del campionat.

0: I és que el mèrit d'aquest Manresa és doble, si mirem el retrovisor. El grup 5 de la Tercera Federació ha estat una autèntica olla de grills. Els del Bages s'han hagut d'imposar a clubs amb molt més múscul financer i projectes amb un gran focus mediàtic com la Unió Esportiva Cornellà, l'Hospitalet o el mateix Badalona. Lluny dels grans titulars o dels pressupostos més elevats, el Centre d'Esports Manresa ha respost amb identitat i treball. Sergi Trullàs ha estat el tècnic que, amb el seu posat tranquil, ha dut el club a la victòria.
1: I al final és el dia a dia, no? Vam començar, ja et dic, a la pretemporada, vam fer molt bona pretemporada, vam començar la Lliga potser amb una bona línia i a l'època de les lesions ens vam fer molt, molt més forts, no? Van haver moments que teníem 10 baixes i l'equip es va saber sobreposar tot això i penso que això també ha sigut un punt clau, no? Que ens vam fer molt forts, vam generar una base molt sòlida i ara, a la segona volta, s'ha demostrat que l'equip tenia molts jugadors molt competitius, que qualsevol podia jugar i al final, com sempre he dit i ara s'ha fet famós, tots som un i amb aquest tots som un hem aconseguit ser campions.
0: El tècnic va arribar quan faltaven 5 jornades de la temporada passada i a l'estiu va decidir quedar-se. En el seu primer any al club ha sumat un ascens que a més coincidia amb el 120è aniversari del club. Els jugadors han acompanyat. Mateus ha estat un pilar a l'eix de la defensa i a més han tornat a Manresa jugadors de la ciutat com Eric Montes o Aleix Díaz, que han augmentat el nivell competitiu. També jugadors de la casa que mai han marxat com el capità Òscar Pulido han estat uns referents. En aquest cas, el porter va agafar les paraules a la celebració a l'Ajuntament de Manresa.
2: Precisament per això, com a capità del Centre d'Esports Manresa, m'agradaria aprofitar aquest moment per fer una crida a tota la ciutat, a l'Ajuntament, a les entitats, als patrocinadors i a tota la gent que estima aquest club, perquè caminem junts en un moment tan important com aquest.
0: Jugadors i club miren endavant per encarar una nova temporada a la segona federació i en aquest sentit serà important l'arquitecte d'aquesta actual plantilla i que ja està treballant per confeccionar la de la temporada que ve. Es tracta del director esportiu Sergi Benavides, que fa poc ha renovat amb l'entitat.
3: El fet de que aquesta comunió que hem tingut amb l'afició, amb la gent, amb la plantilla, amb la direcció del club i amb el cos tècnic continuï, perquè crec que serà clau, o sigui, ens espera un futur brillant si seguim amb aquesta direcció de humilitat, de ser un equip treballador, de no fer massa soroll, però sí que deixar-nos tots, o sigui, des dels que manen fins als que juguen.
0: Així doncs, encara que hi hagin cares noves i reforços durant aquest estiu, la temporada que ve, la filosofia del Centre d'Esports Manresa serà la mateixa. Treball discret, a picar pedra i continuar lluitant per aconseguir, en aquest cas, una permanència a la segona federació.

0: 8 i gairebé 47 minuts. Acabat ja el partit a la Lliga CB del Barça, Eric.
1: Doncs sí, el partit que ha acabat on el resultat final entre el Barça i el València Bàsquet ha estat de 77 punts pel Barça i 102 al València Bàsquet, un resultat massa avoltat.
0: De dura derrota per a la Barça amb xiulets al Palau Blaugrana i que fa que els blaugranes acabin en la cinquena plaça a la Lliga CB, a la Lliga regular, de manera que doncs tindran el factor pista en contra en els play-offs. Els quarts de final s'enfrontaran a l'UCAM Múrcia, en aquest cas el conjunt blaugrana. I d'aquesta manera, la penya, que ha acabat sisena a la Lliga regular, també amb el factor pista en contra, jugarà contra el Baskonia en aquest play-off. Per tant, Baskonia-Penya i UCAM Múrcia-Barça seran els partits de play-off, de quarts de final, per als dos equips catalans. Vinga, 8 i 47, parlem de futbol sala. A la primera masculina està disputant el play-off pel títol el Barça, doncs que va guanyar el primer partit el divendres davant de Valdepeñas. I demà dilluns a les 9 jugarà precisament a terres de Ciudad Real doncs el segon partit, el millor de 3 d'aquests quarts de final. Si guanya demà el Barça, es classificaria per les semifinals. Si no, hi hauria un tercer partit al Palau Blaugrana aquesta setmana. Javi Rodríguez, el tècnic del Barça, que vol acabar per la via ràpida aquesta sèrie de quarts de final.
2: Todos sabemos lo que nos jugamos, ¿no? Hemos llegado en el momento cumbre de la temporada, lo más importante, y queremos sacarlo como sea. Se notaba el equipo un poquito al principio, no te voy a decir tensionado, pero sí un poquito que no estaba bien a gusto en la primera rotación. A partir del primer gol y el segundo ya pues el equipo se ha soltado y ha sido el equipo de siempre, ¿no? En la segunda parte pues creo que ellos no nos han generado muy poquito, hemos metido 4-1, nos ha dado tranquilidad y creo que al final en el cómputo global creo que hemos sido mejores. Pero bueno, es el primer punto de la eliminatoria, hay que ganar dos, el mejor de tres, es el que pasa a semifinales y ya sabemos cómo está todo. Inter ha ganado en campo de Cartagena, Manzanares ha ganado en campo de Palma, al final va a ser difícil.
0: Vuit i 49 i més futbol sala. La primera femenina, ahir va acabar la Lliga regular.
1: Les Corts, 5, Alcantarilla, 0. Penyesplugues, 1, Alcorcón, 5.
0: Doncs dia de comiats, en aquest cas a Mamut Les Corts, doncs retira, o en aquest cas jugava l'últim partit amb el primer equip de Mamut Les Corts, la portera Àngela, i també se'n va Lucy Gómez, la jugadora gallega que torna cap a les seves terres, i ahir va rebre un homenatge. Avui hem parlat amb ella i això ens deia.
3: Estoy muy bien, muy contenta. Con resaca emocional de ayer, del último partido, de la despedida. Pero bueno, al final me voy contenta porque han sido tres temporadas bonitas, me llevo muchas experiencias, muchas personas que son importantes para mí. Y sobre todo orgullosa porque cuando llegué, bueno, la primera vez que subí a la primera división, ha sido difícil porque... Bueno, era complicado, tenía pistas, las condiciones eran muy diferentes a otros equipos más profesionalizados de primera división, pero he visto el crecimiento y ahora me voy a la Illa, que es como una casa para nosotras, con todas las condiciones que tenemos ahora, el gimnasio, todo. El cambio ha sido enorme en 3 años, entonces me voy feliz por ayudar al equipo a mantenerse en primera y por vivir ese crecimiento. Así que nada, siempre será mi casa y pues bueno, las Mamuts ya lo saben, que siempre las llevaré en el corazón.
0: Doncs ben contenta Lucy Gómez, la jugadora de Mamut Les Corts, que com dèiem, torna a terres gallegues, torna cap a la seva terra. Doncs per motius també professionals. I també hi va haver comiats en el Penyesplugues d'Alcorcón. El Penyesplugues, recordem, havia perdut la categoria ara fa una setmana. Ahir s'acomiadava a casa del seu públic i era també l'últim partit de la capitana, Pilar Ribas, després de molts anys. Una Pilar Ribas que continuarà vinculada al club, però ja no com a jugadora del primer equip i que estava també molt emocionada un cop acabat el partit.
4: Bueno, jo crec que quan era petita no m'hagués imaginat mai arribar aquí. Al final jo vaig començar a jugar perquè m'agradava l'esport, ho feia per il·lusió, i al final quan veus que, doncs, bueno, que et donen aquesta oportunitat de poder jugar amb les millors, doncs vaig decidir aprofitar-la, vaig haver de treballar molt i al final jugar és el que més feliç em fa. Òbviament, deixar-ho és complicat, però a vegades has de saber quan fer un pas al costat. La meva idea és continuar. Jo, molts dels nens que he pogut veure avui per les grades són nens que porto jo i m'agradaria molt seguir formant aquests joves que pugen des de ben petit jugant. O sigui que sí, la meva idea és continuar i poder ajudar en tot el que pugui al club.
0: I de la seva banda, el tècnic del Penyesplugues, Jacob Bustamante, doncs que ha començat a mirar ja en el futur.
5: Ara portem just una setmana amb tot de reunions, de planificacions. És veritat que sí que ens havíem anticipat una mica pensant en l'escenari d'estar a segona divisió un altre cop. I crec que en les següents una setmana, dues setmanes, serà quan es comenci a tancar tot, saber una mica com queda la plantilla. L'objectiu del club és intentar tornar quan abans. Això no és senzill, l'ascensa de la segona divisió és molt, molt complexa. Però la intenció és mantenir bloc al màxim que puguem, reforçar-nos i aconseguir tenir plantilla de jugadores joves, també que ens donin futur, i intentar estar en disposició de barallar-nos per tornar-hi, sabent que és molt complicat, que hi ha una lliga molt llarga, que hi ha un play-off després, però l'objectiu del club és aquest.
0: Doncs el Penyesplugues que baixa i dos equips catalans intenten pujar a primera femenina en el play-off d'ascens. Ahir, a l'anada de les semifinals, van perdre tots dos.
1: San Fernando 5, Linyola 3, Rubí 1, Almagro 2.
0: Doncs el Linyola tindrà la tornada a casa dissabte a la tarda i estan convençudes d'intentar remuntar. Això ens deia ahir la capitana Montse Carles.
6: Aparentment és una derrota, és un cop dur, però queda tot obert a Linyola. Creiem que una diferència de dos gols la podem assumir. Era molt important que, malgrat no triguéssim aquest partit, el resultat fos el més ajustat possible per deixar-ho obert a casa nostra. I les esperem. Hi ha mentalitat pel pròxim cap de setmana. Les esperem a Linyola, amb la nostra afició, la nostra pista, i a punt per treure aquest partit, remuntar-ho i passar a la següent eliminatòria.
0: I el Rubí també haurà de remuntar, però a la pista de l'Almagro. Va perdre 1-2. El tècnic del Rubí és Jordi Archill.
7: Crec que la segona part hem trobat moltes situacions de pivot, molt bé, amb entrades, amb finalitzacions, però ens ha faltat això, el gol. Aquest esport és marcar gols i elles, la portera d'elles, doncs, ha estat molt bé, després els pals, ocasions fallades, bueno, ha sigut un monòleg la segona part, no? I és l'equip que vull veure, no? Però bueno, no, si no fas gols, doncs, en la primera part hem estat una mica toves, ens han fet dos gols de segon pal que no pots encaixar en aquests partits. Però bueno, queda un partit de tornada i si s'ha de perdre, prefereixo perdre com avui.
0: I a tot això, us dèiem, el Badalona ha perdut 4-1 en l'anada de la final catalana del play-off d'ascens a segona federació al camp del Cornellà, Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
8: El Cornellà ha deixat pràcticament resolta l'eliminatòria de les semifinals d'ascens a segona federació en el partit d'anada disputat aquesta tarda al Municipal de Cornellà contra el Badalona. El conjunt del Baix Llobregat ha guanyat ni més ni menys que per 4-1 a l'equip escapulat. La primera part ha estat molt igualada. Hi ha hagut molta igualtat. Aproximacions interessants a les dues porteries, però sense grans ocasions de gol. Però en els 5 primers minuts de la segona part ha arribat la desfeta de l'equip badaloní. Marc Esteban ha inaugurat el marcador després d'aprofitar un refús del porter Carlos Azón. El 2-0 ha estat obra de Durreis. El mateix Durreis ha fet el tercer 15 minuts després, fent el 3-0 i deixant ja l'eliminatòria molt encarrilada pel seu equip. El 3-1, obra d'Antoni Asso, el jugador del juvenil Lliga Nacional que ha ascendit a Divisió d'Honor del Badalona, li ha donat un bri d'esperança a l'equip de Miquel Azparren, però no ha sabut aguantar aquest 3-1 que li podia donar una mica de vida esportiva de cara a la tornada, i Marc Fernández, de llançament de falta lateral directa, ha aconseguit batir davant l'incredulitat de tots els components del Badalona de nou el porter Carles Razón i establir el 4-1 que ha provocat la bogeria al Municipal de Cornellà. Per tant, molt encarrilada l'eliminatòria pel Cornellà, molt difícil pel conjunt escapulat d'aquí a 7 dies a la tornada al Municipal de Badalona.
0: Doncs diumenge vinent a la tarda n'estarem ben pendents d'aquest Badalona-Cornellà amb 4-1 per als verds després del partit d'anada. Després recordem que qui guanyi aquesta ronda haurà de guanyar una tercera ronda contra un equip estatal. Vinga, ens aturem, escoltem les notícies de les 9 i a les 9 i 3 ens hi posem. Amb la segona hora hem de parlar de bàsquet, ja tenim rivals per al Barça i la Penya. Els play-off de la Lliga CB ha pujat al CB Prat a segona FEB. Veurem si es fa efectiu o no aquest ascens. Hem de parlar de waterpolo, d'handbol, d'hoquei herba, de moltes coses aquí a l'Enjoc.
9: La xarxa de comunicació local.
10: L'univers infinit.
11: Les Pioneer i les Voyager, als confins del sistema solar. Hi ha cinc sondes, cinc satèl·lits, que s'han accelerat tant que algun dia sortiran del sistema solar. La que es va enviar més recentment va ser la New Horizons, llançada el 2006 cap a Plutó i més enllà. Però dècades abans ja s'havien llançat les Pioneer 10, Pioneer 11, Voyager 1 i Voyager 2. El 2 de març de 1972 es va llançar la sonda Pioneer 10. Va ser la primera sonda en travessar amb èxit el cinturó d'asteroides i de passar molt a prop de Júpiter el desembre de 1973, planeta que va fotografiar amb detall per primera vegada a la història. 10 anys després, va travessar l'òrbita de Neptú i durant molts anys va ser l'objecte més llunyà. Però el setembre de 2004 va ser superada per la Voyager 1. La darrera senyal d'aquesta sonda va ser rebuda el 23 de gener del 2003, quan estava a 12.000 milions de quilòmetres de la Terra. En l'actualitat, es dirigeix cap a l'estrella Aldebaran, on arribarà d'aquí 1.690.000 anys. Però no ens arriba cap senyal d'ella. Un any després, va ser llançada la Pioneer 11, la seva germana. Aquesta sonda va visitar dos planetes, Júpiter i Saturn. El 4 de desembre del 74 va sobrevolar Júpiter i va obtenir imatges del planeta i d'alguns dels seus satèl·lits. Després es va dirigir cap a Saturn, on va arribar l'1 de setembre del 1979, prenent les primeres fotografies de prop del planeta dels anells. Al febrer de 1990 va travessar també l'òrbita de Neptú i es va perdre el seu contacte el 24 de novembre de 1995, quan estava a més de 6.000 milions de quilòmetres de la Terra. El 5 de setembre de 1977 es va llançar la primera d'una nova generació de naus interplanetàries, la Voyager 1. Els seus objectius van ser Júpiter i Saturn. El 5 de març de 1979 va sobrevolar el planeta més gran, obtenint moltíssima més informació d'ell i dels seus satèl·lits. I el 19 de novembre de 1980 va fer el mateix amb Saturn. Va viatjar cap a l'exterior del sistema solar i el setembre de 2004 va esdevenir l'objecte humà més llunyà, passant per davant de la Pioneer 10. Uns dies abans del llançament de la Voyager 1, es va llançar la seva germana Voyager 2. Tot i que va ser llançada abans, ràpidament va ser adelantada per la Voyager 1. Aquesta sonda va fer un viatge espectacular, ja que va visitar els quatre planetes gegants: Júpiter, Saturn, Urà i Neptú.
9: La xarxa de comunicació local.
12: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
13: Gràcies en xarxa.
14: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Els sindicats ja tenen pregunta pels docents. Consisteix en si accepten el preacord tancat amb el Departament d'Educació divendres passat o en cas contrari es comprometen, segons posaran els sindicats a la consulta, a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consulta està impulsada per USTEC, la CGT Intersindical i Coordinadora Obrera Sindical. I la votació es dirigirà a tot el col·lectiu educatiu i estarà oberta entre dilluns i dijous. I anem a Girona, on precisament més de 300 docents s'han concentrat avui davant la seu de la Generalitat a Girona, en el que han batejat com les últimes colònies. Els professors asseguren que l'acord que han arribat és un acord de mínims i que no inclou demandes com ara la climatització a les aules, la cobertura legal dels professors o millores per al col·lectiu docent de 0 a 3 anys. I parlem dels treballadors de Llet Pasqual que han tallat la C-17 a l'altura de la planta lletera a Gurb, a Osona, per protestar per la situació d'incertesa laboral que viuen en el marc de la crisi generada per la venda de la fàbrica a casa, a Terradellas. Els empleats han interromput la circulació dels dos carrils en sentit nord en protesta pel silenci que manté l'empresa i per la manca de resposta a negociar el seu futur. Els treballadors asseguren que s'ha reduït un 50% la capacitat productiva. Precisament parlant de trànsit, repassem l'estat del trànsit a aquestes hores, que encara és complicat a moltes carreteres catalanes. Començant per la C32 entre Mataró i Arenys Amunt en direcció a Barcelona, on hi ha 8 quilòmetres de circulació amb molta congestió. També la Nacional 2 entre Mataró i Caldes d'Estrac en direcció també Barcelona. Hi ha ara mateix uns 6 quilòmetres de retencions i la que ara mateix té més dificultats és la P7, on hi ha retencions també a 10 quilòmetres entre Santa Margarida dels Monjos i Banyeres del Penedès en direcció també Barcelona. I repassem en successos. Els Mossos d'Esquadra van detenir el divendres 15 de maig un home a Vic amb 17 farcellets de cocaïna. L'individu de 41 anys en va veure el cotxe policial patrullat pel carrer Doctor Celeric, al barri de l'Estadi, i va llançar un paquet dins un cotxe. A l'interior es van localitzar els 17 embolcalls. Només 12 dies després, el dimecres 27 de maig, el mateix home va veure un altre cotxe policial per la zona, es va ocultar rere un pilar i va intentar amagar sense èxit 125 embolcalls de cocaïna en una bústia de Correus. Va tornar a ser arrestat. I parlem en aquest cas del CRAM, on els voluntaris d'aquesta fundació han alliberat 5 exemplars de tortuga marina recuperats al seu centre, un acte celebrat a la platja de la Pineda de Castelldefels i que ha comptat amb un públic molt nombrós. Els animals de l'espècie tortuga careta-careta han caminat cap a la mar acompanyades pels voluntaris de la fundació del CRAM. I fins aquí les notícies en xarxa.
10: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
0: Bona nit, benvinguts a l'En joc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 14 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem l'actualitat del bàsquet, del waterpolo, de l'hoquei patins, de l'hoquei herba i d'altres esports amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local. Jordi Cochran a la producció i Roger Marc al control de so. Avui és diumenge, són les 9 i això és En joc.

0: Vinga, i repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Eric López. Eric, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit, Ignasi, molt bé.
0: Molt bé, doncs comencem parlant de bàsquet, i és que el Barça i la Penya ja tenen rivals al play-off pel títol de la Lliga ACB.
1: Després que els blaugranes hagin perdut davant el València per 77-102 en l'últim partit de Lliga regular, acaben en la cinquena plaça i s'enfrontaran a quarts de final al Camp Murcia amb el factor pista en contra. Pel que fa a la Penya, que acaba sisè i tindrà el factor pista en contra, s'enfrontarà al Baskonia.
0: En hoquei patins, al Calafell, a una derrota de l'eliminació.
1: Els de Guillem Cabestany han tornat a perdre per 4-1 a la pista del Liceu i així caurien eliminats del play-off pel títol de l'Hockey Lliga Masculina si torna a perdre davant els gallecs en una sèrie que ara desplaça a Calafell. Perdoneu, en l'altra semifinal el Barça domina per 1-0 i dilluns torna a rebre l'Igualada al Palau Blaugrana.
0: En handbol, el Granollers jugarà a Europa l'any vinent.
1: Els vallesans han derrotat el Ciudad Real per 38-29, acaben en la tercera plaça de la Lliga Asobal i jugaran competició europea la pròxima temporada. El Barça completa la Lliga perfecta amb la trentena victòria en 30 jornades, 28-41 a la pista del Logroño. A més, ha pulveritzat el rècord de gols marcats a la Lliga, 1.204 amb una mitjana de 40,1 per partit.
0: Déu-n'hi-do. I el Vilassana espera rival a la final de l'Hockey Lliga Femenina.
1: Les lleidatanes van tornar a derrotar el Palau 1-2 i dissabte començaran l'assalt pel títol a casa. El rival sortirà del tercer partit de semifinals entre Fraga i Gijón, que es disputa dimarts a terres aragoneses. Les històriques jugadores del Palau, Berta Busquets i Anna Casarramona, van posar punt i final a les respectives carreres.
0: Vuit i sis minuts. Vinga, comencem a repassar tota l'actualitat de la bàsquet, però abans hem de recuperar encara una entrevista, oh, no una entrevista, una crònica que teníem pendent, i és d'aquest polèmic Prat-Sant Mauro. El play-off d'ascens a tercera federació masculina, semifinals tornada. Recordem, havia guanyat el Prat 0-1, ha guanyat el Sant Mauro la tornada 1-2, s'han anat a la pròrroga, han arribat els penals, ningú fallava un sol penal, i ja en la mort súbita el Prat ha llançat un penal que ha aturat el porter, ha tocat el pal, ha botat la pilota entre la línia i a dins, ha semblat per les imatges televisives doncs que us estàvem oferint a la plataforma a la xarxa Més doncs que la pilota havia entrat, però l'àrbitre ha dit que no i per tant el Sant Mauro s'ha classificat. Déu-n'hi-do com ha estat aquest partit, el Prat Ràdio, Ivan Conde.
2: El Sant Mauro és el finalista del play-off d'ascens a tercera federació en una d'aquelles eliminatòries que demostren que el futbol és absolutament imprevisible. Recordem, el Prat va guanyar 0-1 al partit d'anada, el Sant Mauro s'ha imposat 1-2 al temps reglamentari, el partit ha anat a la pròrroga i als penals. 12 encerts, de fet 13 encerts en els primers 13 penals, vencia el Sant Mauro per 7-6 i Pablo Ufano ha llançat la 14a pena màxima de T. Caleb, la pilota toca en el pal i l'efecte, difícil dir, com a mínim des de la nostra posició, si ha entrat o no a porteria. El que podem dir és que el Sant Mauro celebra una classificació històrica i l'Associació Esportiva Prat sent molt, però que molt perjudicada per no degradar com a gol aquest penal que hagués mantingut en vida l'eliminatòria. Escoltem declaracions sobre la gespa de l'extrem gallec de l'Associació Esportiva Prat, Martín Lamedas.
3: Fuimos mejores en toda la eliminatoria, al final estamos jodidísimos porque es que nos lo estábamos con la miel en los labios y al final creo que es injusto. Tuvimos ocasiones suficientes, yo tuve un par, el larguero de la picada y esta última que me abren por fuera y que le giro demasiado el tobillo. Que la verdad que me siento frustrado.
2: El Sant Mauro que s'enfrontarà a la Pobla de Mafumet en aquesta final del play-off d'ascens, l'anada a Santa Margarida de Montbui, la tornada a la Pobla de Mafumet, el Prat queda descartat de l'ascens per via pròpia, podríem dir, però encara té una opció, necessita això sí, que la Pobla de Mafumet guanyi el play-off i que l'equip català que jugui la final per l'ascens de tercera a segona federació també ho faci. Si es donen aquests dos supòsits, el Prat també pujaria a tercera federació.
4: Joc, el programa de l'esport català, amb Ignasi Trapero.
0: Vinga, són les 9 i gairebé 9 minuts. Parlem de bàsquet, de la Lliga CB. Avui hi havia un partit pendent de la jornada 33 i ha estat una dura derrota pel Barça.
1: Barça 77, València 102.
0: Amb el partit dels de Xavi Pascual hi ha hagut xiulets al final al Palau Blaugrana per aquesta dura derrota. No ha tingut opcions el Barça en cap moment del partit. I d'aquesta manera el Barça acaba cinquè a la classificació i a la play-off tindrà el factor pista en contra. Jugarà, com dèiem, abans de la Desco, abans del Boleto, amb l'UCAM Múrcia. Ja tenim horaris. Dimarts a les 7 de la tarda a Múrcia, primer partit. El dijous a les 7 al Palau Blaugrana, el segon partit a Barcelona, al Palau Blaugrana. I si calgués un tercer partit seria el pròxim dissabte a les 9 a Múrcia. Per tant, factor pista en contra. Xavi Pascual només acaba el partit. Els companys de Zon era autocrític després del mal partit que ha fet avui el Barça.
4: En la rueda de prensa mencionabas que hay momentos en los que las derrotas te duelen. Me imagino que hoy es uno de esos momentos.
5: Bueno, hemos jugado muy mal. No hay excusas. Lo hemos hecho absolutamente todo mal. Entonces, bueno, hay que seguir. Estábamos mejor, pero hoy hemos estado muy mal.
0: Doncs el Barça que acaba cinquè, Xavi Pascual contundent, dient que avui han estat molt malament amb els xiulets de fons del Palau Blaugrana. Com us dèiem, dimarts comença aquest play-off davant de l'UCAM Múrcia, quarts de final, dimarts a les 7 a Múrcia, dijous a les 7 al Palau Blaugrana, el segon partit, i si cal un tercer, dissabte a les 9, novament a Múrcia. I la penya, com us dèiem, s'emparella, en aquest cas ha quedat enquadrat, amb el Baskonia. Començarà la seva sèrie, en aquest cas, dimecres. Dimecres a les 9 a Vitòria. Divendres a les 9 a Badalona, el segon partit. I si calgués un tercer partit, seria diumenge, també a les 9, en aquest cas, a Vitòria. Una joventut que va acabar la Lliga perdent a la pista del Girona. Després del partit, escoltàvem el tècnic Dani Miret fent una mica de balanç del que està sent la temporada, el que ha estat la temporada de la Lliga regular i de com preveu el play-off per al seu equip.
6: Pienso que la fase regular ha sido de un notable alto. Hemos jugado bien, hemos crecido como equipo, hemos sido capaces de ser muy competitivos contra todos los rivales y hemos, creo que, han conectado con nuestra afición. Es una cosa que le doy mucho valor, el tener jugadores que hacen que la gente venga al campo y que vibren con nosotros. Una temporada muy buena, donde el camino y la felicidad de nuestra gente también importa. 22 victorias, muy buen resultado, pero la diferencia de sensación entre las 20 victorias del año pasado, que ya eran muy buenas, y las 22 de este año, pues considero que en el día a día se ha notado y estamos contentos con esta fase regular. Creo que llegamos bien al playoff, hemos tenido una racha de resultados ahora de sumar contra equipos de nivel de playoff y de sumar cuando fuera de casa, que esto es de lo que se trata. Ahora tenemos un playoff con factor cancha en contra y tenemos que devolver, ¿no?

0: de sota la taula són molt bons equips i una vegada més la realitat dic que 34 partits després som un equip del potencial, no? Del Gran Canària, baix a primera fe. Per aquesta raó estic d'acord amb tu, ja que valorar el que hem fet perquè està a la Lliga CB és molt complicat.
1: Doncs valorant la permanència al Girona, com també ho va fer el Manresa i el seu tècnic Diego Ocampo després de guanyar ni més ni menys que el Real Madrid el passat divendres. Diego Ocampo considera que el seu equip ha fet una molt bona temporada.
2: Numèricament és difícil de valorar, però molt bona. Però no valoro els resultats. Els resultats són la conseqüència del bon treball dels jugadors, de l'staff, de lo que és el club i de l'afició. Sobretot en els moments dolents, que hem tingut molts partits. Si tens molts partits, el risc de lesió augmenta. Hem tingut més moments, però hem sabut reaccionar. Els jugadors, sobretot, però també el club, perquè Nadal teníem lesions i hem fitxat en el moment adequat. El que arribem molt bé és amb molts jugadors amb molt bona mentalitat i molt content de la millora de tots els jugadors. I això se refrenda en el bon joc i el bon joc en els resultats. Crec que això és el més important, que hem arribat fins aquí millorant tots i, en conseqüència, l'equip juga millor i, en conseqüència, compites millor.
1: I divendres també va ser dia de comiats a Manresa per a Dani Pérez, que deia això després del partit.
3: Em quedo amb el reconeixement i el carinyo, diguéssim, de la gent, de tota la gent que ha treballat amb mi, de l'equip, l'staff, la junta directiva, l'afició, vull dir, de tots els nanos i nanes que formen part del club. Doncs em quedo amb això, realment, amb el carinyo que m'han demostrat dia a dia i que sempre ho portaré en el cor.
1: I la Lleida, que va acabar la Lliga amb una derrota contundent a Múrcia, era de preveure, perquè el Múrcia més estava jugant també la condició de cap de sèrie de cara als play-off. Gerard Encuentra, malgrat tot, després del partit feia un bon balanç de la temporada del conjunt lleidatà.
4: Jo crec que la nota ha de ser alta. Ens hem salvat a dues jornades per acabar la Lliga, veient els equips que estaven allí implicats. Hem tingut mals moments, hem tingut bons moments. Internament jo crec que farem les nostres reflexions del que creiem que ha funcionat, el que creiem que podem millorar. Llavors, jo crec que li hem de donar valor al fet d'haver-nos salvat a dues jornades del final i veient els equips implicats que estaven en la lluita del descens. I després, doncs, bueno, m'espero un estiu com sempre, no? Amb humilitat, perquè som dels pressupostos més justos de la Lliga. Llavors, primer fitxen els rics, no? I després fitxen els que juguen competició europea i els que no, doncs, som els últims i ens quedem una mica doncs més endarrere i intentant sempre fer una plantilla competitiva, que aquests dos anys així ha estat.
1: A veure si fa una bona plantilla el Lleida també de cara a la pròxima temporada. La bona notícia, continuarem tenint 5 equips catalans a la Lliga ACB. I a tot això ens arriben també declaracions d'aquest Barça-València que ha acabat fa uns instants. En aquest cas, de Joel Parra, des del vestidor, el jugador del Barça, admetent que avui el conjunt blaugrana no ha fet un bon partit.
5: Va ser el nostre pitjor partit dels últims mes i mig, dos mesos. Que no et sabia dir, crec que, com he dit a la mitja part, no ha sigut res tàctic, sinó ha sigut un tema de mentalitat, de caràcter, de voler guanyar, i avui no ha sigut així.
1: 9 i 17, vinga, que encara hem de parlar de més bàsquet, i és que aquest cap de setmana s'ha disputat la fase d'ascens a segona FEB, amb la tercera jornada que ens va deixar ahir l'ascens del Prat, i es van quedar sense opcions Mollerussa i Mollet.
6: Port, segon, 68, Prat, 75, Mollerussa, 81, Badajoz, 83, el Ginet, 79, Mollet, 80.
1: Primera derrota del Mollet en aquesta fase.

0: d'ascens, però evidentment és insuficient per aconseguir l'ascens. Quina llàstima el Mollerussa, que va estar guanyant pràcticament tot el partit davant del Badajoz, que era l'equip anfitrió del grup 1, i al final va acabar perdent de 2 i per tant es va quedar sense ascens. I l'única alegria ens l'ha donat el Prat, que va guanyar per segon, de fet ha guanyat els 3 partits d'aquesta fase d'ascens, i per segon any consecutiu aconsegueix l'ascens a segona FEB. L'any passat hi va renunciar, veurem si aquest any acaba fent-se efectiu aquest ascens que ha aconseguit a la pista el conjunt Pota Blava. Després del partit, el nostre company del Prat Ràdio, Ivan Condé, que parlava amb Mario del Campo.
1: L'encer al principi era brutal, no? Era per, lo normal era haver baixat els braços o dir, ostres, això no ho aixequem, no? Però la veritat és que l'equip ha cregut en tot moment i molt content, la veritat. Estàvem 12 a baix o 10 a baix i des de darrere hem estat junts, hem defensat i hem fet tot el que teníem que fer, sapiguent que l'atac era secundari, no? I que la defensa era per on es tenia que començar tot.
0: I avui a l'Enjoc Televisió, a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, doncs ho podeu seguir cada diumenge. Hem parlat també amb un altre dels jugadors del Prat, en aquest cas el Raimon Carrasco, que ens deia això.
2: L'equip ha portat una molt bona dinàmica durant tot l'any i feia falta consolidar-ho en aquest cap de setmana, així que ho hem aconseguit, no? Tenim la satisfacció d'haver-ho aconseguit. Era una final, ells van començar amb un nivell d'encert desmesurat, però bueno, crec que l'equip va saber mantenir-se concentrat i amb el mono de treball posant, no?, per capgirar la situació. I l'objectiu clarament era pujar, però clar, després s'ha d'aconseguir, no? No és un objectiu gens fàcil. Així que molt contents d'haver-ho pogut fer possible.
0: Vinga, ja a les 9 i pràcticament 20 minuts parlem també de waterpolo, perquè hem tingut molta teca. Començant per la divisió d'honor femenina, el play-off pel títol que es decidirà dimarts, perquè ahir el Mataró va sorprendre el Sant Andreu.
3: Mataró 14, Sant Andreu 11.
0: Doncs si el Sant Andreu guanyava, aconseguia el seu primer títol de Lliga de la història, però el Mataró es va fer valer a la seva piscina i va guanyar amb contundència bona part del partit, però al final el Sant Andreu va acabar posant emoció al partit. Però al final el Mataró, que força el tercer partit. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
4: El desenllaç final de la divisió d'honor femenina d'aquesta temporada s'ha ajornat fins al proper dimarts, dia 2, després de la victòria aquest dissabte de l'Assolim Centre Natació Mataró sobre el Club Natació Sant Andreu, en un partit apassionant i que ha demostrat una vegada més perquè són dels 4 millors equips d'Europa. Les de Dani Ballar han saltat a l'aigua disposades a menjar-se el món. Després d'encaixar un gol inicial de Paula Camus, el corró mataroní ha començat a rotllar de manera espectacular arran de 2 gols de Sílvia Benyo. L'Assolim ha aconseguit endossar-li un contundent parcial de 5-0 el seu rival, que ha condicionat el partit pràcticament fins a l'últim període. Les ràpides transicions de les locals provocaven autèntics estralls en la defensa del Sant Andreu. Al final del primer quart, les mataronines guanyaven per un clar 6-2, un marge de 2 gols al seu favor, que s'ha enfilat fins al 6-8-2, després que Jules Rumer primer i Clara Cambrai després donessin continuïtat a l'exhibició de les locals. El Sant Andreu ha aconseguit tallar l'hemorràgia i amb gols de Caral Anton i d'Aris Williams ha retallat l'avantatge de l'Assolim fins al 8-4, que és el resultat que reflectia l'electrònic en arribar al descans llarg. En el tercer període, nova empenta de les locals que s'enfilaven fins al 12-7 al final del quart, amb Tilly Kearns, Caral Bertran i Martina Claveria com a protagonistes de cara a porteria. Però quan semblava que el partit ja estava dat i beneït, el Sant Andreu ha tret forces d'allà on hi havia en l'últim període. Del 12-7 al 12-11, gràcies a un parcial de 0-4 de les andreuenques liderades una vegada més per unes endolladíssimes Alice Williams i Caral Anton. A les grades de la Joan Serra, els seguidors de l'Assolim començaven a patir d'allò més, però un gol de Clara Espart donava oxigen a les mataronines. Faltaven més de 2 minuts per a la conclusió, però el Mataró ha sabut aguantar les escomeses del Sant Andreu. Un gol de Jules Rumer de penal ha acabat per sentenciar el partit i fixar el que ha estat el resultat definitiu. Assolim Centre Natació Mataró 14, Club Natació Sant Andreu 11. Dimarts que ve, dia 2, a partir de les 9 del vespre, tercer i últim partit a la Pere Serrat.
0: I a la Pere Serrat es van acomiadar i 3 jugadores, l'Anna Gual, la Clara Espart i també la Sílvia Abeño, que deia això al respecte de la victòria aconseguida ahir davant del Sant Andreu.
5: Hem començat molt, molt bé i jo crec que al final, quan el partit és important com avui, també pot passar que també l'altre equip comença que vol aguantar més i intentar, òbviament, anar guanyant. Però nosaltres molt bé, perquè hem mantingut la concentració, la constància de voler anar a guanyar aquest partit, sobretot per anar a dimarts a Sant Andreu i jugar aquesta final.
0: Doncs dimarts a Sant Andreu, jugaran Sant Andreu i Mataró la Lliga a un partit, serà una autèntica finalíssima. Així l'afronten des del Sant Andreu el tècnic Javi Aznar i la jugadora Queralt Anton.
6: Ho han fet molt bé i nosaltres doncs, també tenim un joc molt ràpid, tenim un joc directe, però sí que és cert que ens ha costat molt entrar en el partit i bueno, en aquests nivells en els que estem, doncs elles han agafat un avantatge molt gran, nosaltres hem remat tot el que hem pogut, però bueno, que això no ens afecti sobretot emocionalment de cara a dimarts i anar per totes perquè crec que tenim moltes opcions de guanyar la Lliga i això no ens ha de fer més mal del que toca.
7: Al final anirem a un tercer partit i jo crec que es veu reflexat pues, tot el que els dos equips treballen i tots els dos equips que són uns equips molt grans i pues, ara tot bé fins al final i el dimarts serà la final. Al final ens ho jugarem tot a un partit. I ja està, a tope.
0: Doncs dimarts sabrem si Sant Andreu o Mataró aconsegueixen la Lliga de Divisió d'Honor Femenina de Waterpolo. On ja tenim campió és a la Divisió d'Honor Masculina, perquè ahir el Barceloneta va tornar a guanyar.
3: Sabadell 11, Barceloneta 16.
0: Doncs 26a Lliga, 21a de consecutiva pel conjunt mariner, que des d'aquesta temporada entrena qui havia estat seu jugador i amb qui vam parlar ahir en aquest programa, Fran Fernández.
8: Hombre, quiero pensar que Santi, ¿no?, el director deportivo, sabe lo que hace y cree en lo que ha hecho, ¿no? Al final nosotros el talento lo seguimos teniendo más allá de los jugadores que salgan y era una oportunidad para que los jugadores que ahora forman parte de nuestra plantilla pudieran crecer. Es parte del proyecto, muy contentos de haber evolucionado como equipo y de estar donde estamos. Yo, desde el día uno que me hice cargo incluso de antes, sabía, pues soy consciente de lo que el equipo es capaz de hacer y trabajamos para ello, ¿sí? Contentos. Sinceramente no es el rol. Cada liga tiene su qué. Ha habido algunas como jugador, de las muchas, que son diferentes porque te pillan un momento personal o los cambios o lo que pasa dentro del waterpolo, la institución. Siempre digo, hay que ganar y celebrar todo lo que se gana. Porque todo es especial, todo es importante y luego cuando dentro de unos años miremos atrás veremos todo lo que hemos hecho. Que hoy en día pues es un poco descafeinado porque parece ser que bueno, Barcelona ha vuelto a ganar una liga más. Pero no hay que quitarle valor, como bien habéis dicho, ha sido una transición y volvemos a estar aquí arriba un año más.
0: I en aquest Sabadell-Barceloneta, en aquest cap de setmana d'acomiads, doncs es va acomiadar el tècnic del Sabadell, Quim Colet.
9: Em quedo amb el reconeixement i el carinyo, diguéssim, de la gent, de tota la gent que ha treballat amb mi, de l'equip, l'staff, la junta directiva, l'afició, vull dir, de tots els nanos i nanes que formen part del club, doncs em quedo amb això, realment, amb el carinyo que m'han demostrat dia a dia i que sempre ho portaré en el cor.
0: Doncs ara el Barceloneta, que se centra en la final a 4, la Champions, que es disputarà a partir de l'11 de juny a Malta. També en aquelles dates doncs el Mataró i el Sant Andreu intentaran també que hi hagi una final catalana a la Champions femenina. Vinga, 3 minutets i més en joc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ens treuen treballs.
3: Com a trans et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest amb un trastorn mental és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Paràsit. Marimatxo.
9: Si estic solo.
10: Terroristes.
11: Ve a menjar plàtans.
12: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
13: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
14: Continguts en xarxa.
15: Entre les estrenes de la setmana destaca Corredora, una atleta d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. També la comèdia francesa Conoce a los bárbaros i Robert Pattinson i Zendaya protagonitzen el drama.
16: Guanyaré. Faré història.
17: Sí, sí.
15: Corredora ens explica com la Cris, una corredora d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. No tots al seu voltant podran o sabran com ajudar-la, però la Natàlia, la seva germana, serà un refugi per acceptar la seva condició i redefinir el seu ritme de vida.
16: Has parlat amb ells?
17: Amb qui?
16: Que ho sé tot, que no volen que guanyi, que volen fer mal.
18: En cuanto los rusos invadieron Ucrania, todo el pueblo se movilizó.
19: Es cierto que los ucranianos han sufrido mucho. ¿Yo voté a favor de acogerlos?
18: ¿Herberriu?
19: Sí.
18: Aprobado por unanimidad.
20: Me he ocupado de todos los trámites para la llegada de los refugiados.
18: En realidad, son sirios.
19: ¿Sirios que vienen de Ucrania?
18: No, no, de Síria.
15: La comèdia francesa Conoce a los bárbaros ens explica com un poble bretó decideix per unanimitat acollir refugiats ucraïnesos a canvi de subvencions del govern. Però, en comptes d'ucraïnesos, arribaran migrants sirians, el que desencadena reaccions que oscil·len entre l'hospitalitat forçada i el rebuig, revelant els prejudicis d'una comunitat que es considera exemplar.
21: No sé, que no lo entiendo. No me hable como Macron.
22: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer
23: amor?
22: Sí, primer amor o primer crush.
23: Las dos, creo. Es muy raro.
22: A los 30.
15: Ah, el drama, una parella, interpretada per Zendaya i Robert Pattinson, s'enfronta a una crisi durant els dies previs al seu casament. Unes inesperades revelacions desfan tot el que un d'ells pensava que sabia de l'altre.
24: No lo sé. Un poco de drama.
0: La xarxa de comunicació local.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 2:15, darrera mitja hora de l'En Joc. Estàvem parlant de waterpolo, ja havíem repassat les finals pel títol, tant a la divisió d'honor masculina com a la femenina, però encara hi ha més coses en joc. A la masculina, play-off per plaça europea. Ahir es va disputar la tornada de la final.
2: Mataró 14, Sant Andreu 13.
1: Doncs el Mataró, que ja havia guanyat 11-20, per tant, es fa amb aquesta plaça a la divisió d'honor també masculina, però el play-out de permanència, segon partit, el millor de 3 d'aquesta final, i per tant tot es decidirà el tercer partit després del que va passar ahir a Boadilla.
2: Boadilla 9, Catalunya 8.
1: Doncs va perdre el Catalunya, havia guanyat el primer partit, i per tant hi haurà un tercer partit la setmana vinent a casa per al conjunt gracienc, que entrena Thomas Bruder.
3: La realidad es que hoy no hemos conseguido entrar en el partido en ningún momento. Nos ha faltado fluidez en ataque y en defensa. Hemos cometido errores que les han permitido meterse en el juego y llevarse la victoria. Ahora ya toca pensar en el próximo sábado, ya que es la última oportunidad para salvarse.
1: Doncs a Thomas Bruder, que ens deia això ahir en aquest programa. I a la divisió d'honor femenina, el play-off per la plaça europea, tornada de les semifinals, i ja tenim els equips que jugaran la final.
2: Barceloneta 17, Sant Feliu 19, Catalunya 13, Mediterrani 11.
1: Doncs a Barceloneta i Catalunya, que es tornaran a trobar. De fet, hi haurà uns quants partits entre els dos equips perquè estan disputant la final de la Eurocup. El dimecres el Catalunya va guanyar de 5 i aquest pròxim dimecres es jugarà la tornada, i és possible que el Barceloneta ahir ho pagués. Ja estés focalitzat en la final europea intentant aconseguir el seu primer títol continental, perquè ahir va caure davant del Sant Feliu, però com que havia guanyat en el partit d'anada de 5 gols, intranscendent aquesta derrota. Doncs del conjunt del Barceloneta davant d'un Sant Feliu que entrena bé Espinosa i amb qui hem parlat aquesta tarda fent aquest balanç de la temporada.
4: Yo creo que cada año vamos un poquito más llevando el club a objetivos más competitivos. Este es el segundo año que estoy aquí y bueno, segundas de la Conference, que es la primera competición europea a la compite el Club Natació Sant Feliu. Con lo cual, que por esta parte muy, muy contenta y muy orgullosa del trabajo del año pasado y de este que están haciendo las chicas. También dos años consecutivos en Copa de la Reina, el año pasado en semifinales, que hacía también mucho tiempo que el Sant Feliu no se metía en Copa de la Reina, con lo cual pues muy, muy contenta de la temporada que han hecho, de lo que están consiguiendo, y la idea es intentar cada año un poquito más y seguir creciendo a nivel personal, colectivo y sobre todo a nivel de club.
1: I de la banda del Barceloneta, Xus Martín reconeixia que segurament el seu equip ja està pensant en aquesta final europea, el partit de tornada del pròxim dimecres davant del Catalunya, abans d'enfrontar-se novament, com dèiem, a doble partit en la final per aquest play-off per plaça europea. Això ens deia ahir Xus Martín.
5: Jugarem 3 partits pràcticament en una setmana i es farà difícil. Jo m'imagino que el guanyador de l'Europa Cup pues, sortirà molt reforçat i el que perdi pues, serà molt, molt tocat. Però bueno, nosaltres hem d'intentar-ho al partit de casa, davant de la nostra gent, i a partir d'aquí, si no som capaços de donar la volta, pues, intentar quedar menys cinquenes de la Lliga, perquè a la Lliga regular hem demostrat ser millors i seria el joc que nosaltres creiem que ens mereixem per la classificació final. Però bueno, intentarem fer els millors 3 millors partits possibles d'aquí a final de temporada per tancar aquesta temporada, que ja són els últims partits que ens queden.
1: Doncs els últims partits contra el Catalunya de Javi Belmonte, amb qui també parlàvem ahir després d'aquesta victòria sobre la Mediterrània, i que ja també pensa en aquesta final europea del pròxim dimecres.
6: Ha sigut un partit molt dur, molt intens. El Mediterrani ha començat a una intensitat extrema. Fruit d'això s'han posat 0-3 al marcador, que hem pogut solventar la diferència durant el primer quart. i acabar 4-3, però ens hem hagut de posar de valent per poder contrastar tota la seva força. Finalment, pues, ens hem endut el partit i l'eliminatòria. Això fa que estiguem classificades per la Eurocup la temporada vinent, que era l'objectiu de la temporada, i a partir d'aquí, pues, intentar guanyar el Barceloneta aquesta altra ronda, que, bueno, ens donaria poder passar directament a la fase de grups d'Eurocup.
1: I per acabar el waterpolo, en la divisió d'honor femenina també s'està jugant en la play-out de permanència, i es va jugar de la tornada de les semifinals.
2: Canoe 13, Horta 9.
1: Doncs l'Horta, que haurà de jugar contra l'Irunya en una sèrie a 3 partits, si guanya aquesta sèrie aconseguirà la permanència, si no, perdria la categoria. I a les 9:36 ens posem a parlar també d'hoquei patins, que tenim moltíssima teca. A l'hoquei lliga masculina, play-off pel títol, semifinals, avui el Calafell ha jugat i ha perdut el segon partit.
2: Liceo 4, Calafell 1.
1: Idèntic resultat que en el partit de divendres, i per tant 2-0 a la sèrie per als gallecs, que és el millor de 5. Ara la sèrie es trasllada al Joan Ortoll i per tant el Calafell obligat a guanyar els dos partits a casa i a forçar un cinquè, que seria a terres gallegues. En cas de perdre un partit més, el Liceo estaria ja a la final i el Calafell eliminat. Aquesta tarda, de fet, després de la partit, el tècnic del Calafell, Guillem Cabestany, que convidava ja a l'afició a omplir el seu pavelló per intentar forçar i allargar aquesta sèrie.
7: Han tornat a repetir el resultat, 4-1, que ens deixa un viatge tristot, però amb la satisfacció d'haver donat una altra bona imatge ja a la segona part del primer partit, però aquest partit penso que ha estat més que bo, i ara passarem una miqueta al dol durant el viatge, però carregarem piles, tot i les sotregades, l'equip està sencer, està competint bé, estem il·lusionats per poder allargar al màxim aquesta temporada, que està sent molt bona, que estem en moments millors i pitjors disfrutant-la, i volem que no s'acabi i volem tornar a jugar diumenge. Per tant, ara pensar només en el divendres. Necessitarem refer-nos físicament, tornar a millorar, a intentar mirar què podem millorar per fer-ho encara millor, i estarem el divendres, esperem que amb el Joan Ortoll ple per poder tornar diumenge i complicar-los la vida al Liceu, enfocats en guanyar el divendres.
1: I a l'altra sèrie de semifinals, el Barça que va guanyar 4-1 a l'Igualada. De moment domina 1-0 la sèrie. Demà segon partit al Palau Blaugrana a partir de les 7. Ricard Ares, tècnic del Barça, Ignacio Labart, un dels seus jugadors claus, ho veuen així.
8: Demà tornem a enfrontar l'Igualada, el segon partit. En l'anàlisi de vídeo, situacions que ja les havíem analitzat i que les hem patit, les corregirem. Mirarem què és el que ens ha anat bé per fer-los mal i crear més dificultats amb ells, però bé, al final afrontar el partit amb molta concentració. És vital que demà aconseguim la victòria per certificar el 2-0 en l'eliminatòria i així fer bo el factor casa.
9: El segundo también es fundamental para encarar la eliminatoria con cierta tranquilidad, sin relajarnos, pero teniendo claro que un 2-0 es un resultado muy favorable para ir a Igualada e intentar cerrar la serie. Tenemos que descansar, alimentarnos bien y focalizarnos en que el lunes será otro partido muy duro y mentalizados para sacar el segundo punto delante de nuestra gente y seguir con esta dinámica buena de sensaciones, de juego y de confianza que creo que nos va a llevar muy lejos.
1: I de la banda de l'Igualada, això deia després del partit d'ahir al Palau Blaugrana, als companys d'Esport 3, Biel Llanes.
10: No ens han entrat, però ells tampoc. Però no crec que el marcador hagi sigut per la bola parada. Al final, els gols que ens fan són tots evitables. Han sigut errors que no els podem fer, i menys aquí, perquè amb no res et maten. I al final, amb un 4-0 és difícil d'agafar-los, però bueno, ho hem intentat i dilluns ho tornarem a intentar. Més intensitat, perquè hi ha hagut moments que no ha estat gens bé, però bueno, dilluns ho tornarem a intentar.
1: I a l'hoquei lliga femenina, play-off pel títol, semifinal, segon partit, el Vila-sana, que ja és a la final perquè va guanyar ahir a domicili.
2: Palau 1, Vilassana 2.
1: Ja havia guanyat a Terres Lleidatanes i, per tant, ja és a la final del conjunt lleidatà que espera rival. Sortirà de la partit entre el Fraga i el Telecable, que han de jugar el tercer partit. La sèrie està empatada un, en aquest cas, i per tant hauran de jugar el tercer partit el pròxim dimarts. Per tant, el rival del Vilassana arribarà més castigat, més cansat segurament, al primer partit de la final, que serà el pròxim dissabte a Terres Lleidatanes. Després del partit ahir entre Palau i Vilassana, això ens deia la jugadora del Vilassana, Victòria Porta.
11: Sí, al final tots els títols i tots els partits són importants. Llàstima de la Champions, que potser hauria sigut la sèrie final de començar la temporada, però res, molt contentes, lluitem per un títol i depèn de nosaltres i a casa nostra, com aquell que diu més o menys. Així que molt satisfetes i a lluitar. Sí, la veritat és que al final, bueno, retiré, no? La meva germana retiré. També hem viscut ara un previ homenatge aquí, però res, molt satisfeta de que sigui a casa, de que es pugui despedir amb la seva gent i sobretot orgullosa també de la trajectòria i tot, i esperem que ens puguem disfrutar de l'homenatge i puguem disfrutar també d'aixecar la copa.
1: Doncs un Palau Vilassana que a més va ser un partit especial perquè es van acomiadar dues grans jugadores històriques de l'hoquei patins català, com són la Berta Busquets i l'Anna Casarramona, després de molts anys i de molts títols aconseguits. Després del partit, l'Anna Freixa, que parlava amb totes dues.
12: S'han retirat dues de les grans de l'hoquei patins a nivell mundial, l'Anna Casarramona i Berta Busquets. Les dues s'acomiaden en un sentit homenatge al mig de la pista de la Maria Víctora, Palau Solità i Plegamans, en el segon partit de les semifinals del play-off pel títol. I estem amb totes dues, amb Anna Casarramona i amb Berta Busquets. Noies, s'ha acabat?
13: Sí, això sembla que s'ha acabat.
12: No sé si ha estat molt difícil al llarg del dia d'avui pensar que arribava l'últim partit, quan sortiríeu a la pista, que era l'últim moment que anàveu al vestidor, que us vestíeu de jugadores. Tot això us ha anat passant pel cap en el dia d'avui? O heu intentat doncs, abstreure-us una miqueta de tot plegat i viure el moment?
14: Sí que jo crec que hem viscut el moment i jo ho he viscut bé, però sí que amb nervis i en cada moment sabia que podria ser l'últim. I ja des de fa ja setmanes, no? Des del moment que ho vaig anunciar, cada entreno tenia aquella sensació de dir, uah, queda poc. I evidentment aquesta setmana ha estat molt més intensa i dura emocionalment.
12: Com ho has viscut, Berta?
13: Jo crec que ho he viscut bastant des de la tranquil·litat, des de la calma. Tenia moltes ganes de gaudir del dia, del moment, perquè comiat només n'hi ha un. Però sí que en algun moment durant la setmana he pensat, uau, Berta, és que això no ho tindràs, no? El dimecres, quan estava estirant aquí, vaig pensar, uau. I sí que en algun moment he pensat, però bueno, també crec que ha sigut un dia molt maco i crec que hem gaudit, no?
14: Sí. Molt, jo vaig gaudir moltíssim. Sí.
12: No sé si és potser una mica el comiat desitjat, perquè podia passar que arribéssiu al tercer partit de l'eliminatòria i, en canvi, doncs, el comiat no hagués estat potser el mateix que acabar aquí d'aquesta manera, tenir el comiat a casa en l'últim dia que jugàveu, perquè, si no, el tercer partit hagués estat a Vilassana, hagués estat el vostre últim partit, i, en canvi, doncs, avui l'heu pogut viure aquí a casa amb la vostra afició.
14: Sí, sempre vols guanyar, és evident, no? Però sí que amb la Berta, just abans de sortir pel passadís que ens han fet, m'ha dit, hòstia, Anna, és el comiat desitjat, no? Que sempre hauríem volgut, no? I crec que l'hem tingut, ha vingut molta gent, ens hem sentit molt estimades, com deia la Berta en el discurs, i jo també ho he viscut amb molta felicitat.
13: Sí, la veritat que sí. Jo, personalment, jo volia guanyar i, de fet, estava convençuda que avui guanyàvem, però sí que necessitava tenir un últim, no? Pensar, dic, bueno, aquest és el meu últim. Si jo aquí doncs, em despedeixo, sé que aquest dia s'acaba, doncs, no? Que tanco això, i si n'hi ha un altre, ell serà un regal, serà benvingut i el vull, saps? Però sí que emocionalment pensant de, bueno, jo necessito aquest últim. Després, si hi ha un altre últim, millor, però prefereixo tenir-ne diversos, no? Que no pensar que passaré i després quedar-me sense poder-me acomiadar com de les petites coses, no? Sí.
12: No sé si teniu una mica la sensació com un pèl d'olgudes amb l'hoquei, perquè heu donat moltíssim aquest esport i potser que us heu d'acabar retirant sense poder acabar sent professional com us haguéssiu merescut i haver pogut aguantar més anys, perquè potser també una mica la retirada és allò de dir m'he de retirar abans d'hora perquè no puc compaginar l'esport d'elit amb la meva professió, amb el que m'he de guanyar la vida, perquè en el fons t'has d'acabar guanyant la vida en una altra professió. No sé si us aneu una miqueta amb aquesta sensació.
14: Jo em vaig molt tranquil·la i orgullosa de tot el que he viscut. També crec que la Carla, totes les que jo havia jugat a Sant Hipòlit, no, l'altra generació, havien viscut encara situacions més precàries que nosaltres, no? I hem seguit el relleu, hem tirat endavant, el hockey ha anat pujant i ens ha tocat viure aquesta època. També a mi m'ha agradat poder haver coincidit amb aquella generació, veure la que hi ha ara, i me'n vaig molt agraïda de tot. Evidentment que si et centres en el que s'està començant a cobrar amb contractes i doncs hi ha cert punt que dius de ràbia de dir, ostres, com m'agradaria viure això, no? Però també me'n vaig amb el cap alt i molt orgullosa del que he viscut i també penso que ho han d'aprofitar molt les joves que venen ara i la nova generació.
13: Sí, a mi em passa una mica el mateix. Evidentment sempre penses, he nascut massa d'hora, no? Però sí que hi ha aquest punt d'enveja de dir, hòstia, ojalà jo també hagués pogut, no? Però bueno, jo he viscut altres coses i ostres, és que penso amb el meu pas, amb el hockey, i amb l'últim que penso és això, la veritat. Llavors, bueno, espero pues, haver contribuït a que el hockey femení pues, sigui més gran, més bo, més professional, de més qualitat, que més gent puguin, que més nenes puguin jugar i em quedo amb això, la veritat, que és per lo que sempre he jugat.
12: En el teu cas, Berta, has fet créixer al Palau, no sé si n'ets plenament conscient. Veu començar a escalar tot de categories fins a arribar on heu arribat a portar al Palau, que és a nivell mundial, sent el millor club a nivell mundial durant molts anys, estant entre els millors i competint per tots els títols, i tot això ho has viscut acompanyada del teu pare a l'inici, de la Laura Puigduet, de la Laura Vicente. Suposo que la valoració que fas de tot plegat, a banda dels títols, és tot el que heu aconseguit al llarg de tots aquests anys, perquè de títols ho heu aconseguit tot. Al final, la Copa de la Reina aquella que quedava, finalment es va acabar aconseguint i, per tant, heu pogut aconseguir tots els títols desitjats.
13: Sí, sí, sí, és que penso en el meu pas pel hockey i dic, ostres, és que t'has buidat, és que ho he donat tot. Però després també penso, és que ha sigut molt recíproc, perquè el hockey m'ho ha donat tot, no? En plan, ostres, és que estic segura que el 90% de la gent que avui hi havia al pavelló jo la coneixia, saps? I he parlat i he tingut contacte i això és supermaco, fa no sentir-te part d'algú més gran i crec que aquest sentiment, almenys per mi, m'omple molt. Per tant, sí, ho he donat tot, però és que també el hockey m'ho ha donat tot.
12: En el teu cas, Anna, Manlleu, Voltregà, el Gijón amb la Peque liderant aquella etapa històrica també del Gijón, tot el que heu aconseguit amb la selecció espanyola a nivell mundial, d'europeus, tens la sensació que has aconseguit tots els teus objectius, fins i tot potser superant-los, arribant a aconseguir més coses de les que mai t'hauries pogut imaginar?
14: Sí, em sento molt, molt orgullosa de cada etapa que he viscut i de cada etapa me n'enduc alguna cosa diferent. El Voltregà va ser la meva primera etapa com a jugadora de l'Hockey Lliga i allà era una nena envoltada de jugadores que en aquells moments eren les meves ídols, no? I després tenia l'oportunitat de marxar a Quicón, bueno, de viure una altra manera de fer, fora de casa, i l'etapa de Manlleu i d'aquí Palau, o sigui, que va aquí Palau per mi ha estat un regal. I a més després d'haver passat tot per una operació d'esquena. Ara ja he pensat que potser no... La Berta l'altre dia li deia, ai Berta, quina cosa despedir-me. I em deia, ja, Anna, però és que et pots despedir, que arribava un punt que potser pensaves que no podies despedir, no? I penso que ha sigut maco poder-ho fer aquí.
12: I poder-te acabar acomiadant a la pista com a jugadora. Suposo que també això era el que volíeu les dues, poder acabar al nivell que heu acabat disputant l'últim partit, que ha estat un nivell altíssim, com a jugadores i exhibint el vostre màxim.
13: Sí, sí, sí, ha sigut un partit molt disputat contra un gran equip. M'agradaria haver guanyat, la veritat. Crec que en algun punt hi ha algunes decisions que no ens han afavorit gens, però bueno, el Vila-sana és un gran equip i no tenim res a dir, vull dir, ha sigut un partit competit, hem intentat donar la nostra millor versió, hem tingut algunes oportunitats per fer mal i això és el que queda.
12: I el que queda també és tot el que heu donat a l'hoquei. No sé si heu pogut veure tota la gent emocionada al pavelló, plorant, perquè evidentment és que heu donat moltíssim al pavelló. No sé si fins a quin cert punt sou conscients de que totes les nenes que hi ha aquí s'han emmirallat amb vosaltres, volen ser com vosaltres, i sobretot la importància, no?, que anem parlant al llarg d'aquests dies quan parlàvem dels vostres comiats, que sou dues jugadores que teniu aquella essència de jugadora, de guanyadora i d'esportista com ha de ser, que transmet aquests valors tant dins com fora de la pista. N'heu estat plenament conscients de tot això que transmetíeu, d'aquesta manera de fer tant dins com fora de la pista, que totes les jugadores volen ser com vosaltres? N'heu estat conscients?
13: La veritat que no ho sé. Jo jugo a hoquei perquè m'agrada i m'encantaria, ja ho he dit, el meu desig és que el hoquei femení segueixi creixent, si pot ser al Palau millor, i sí que intento fer-ho el millor per contribuir a això, no? Crec que és la nostra manera de fer, però tampoc m'ho sento com una pressió. Ha sigut, doncs, com ho he dit, una responsabilitat molt maca.
12: És que a part d'aquests valors i això, també hi implica la humilitat, que teniu les dues, de guanyar-ho tot i, en canvi, no tenir ni egos ni tenir res i ser tan humils. Tu n'ets conscient, Anna, de tot el que arrossegues darrere del que has aconseguit?
14: Potser amb el pas dels anys cada vegada van més, no? I perquè cada vegada també hi ha més nenes i sí que te'n vas adonant, perquè portes molts anys a l'hoquei lliga, veus que ha anat creixent molt, i en fem 13, fem 17... molts campionats que dius, ostres, això quan jo tenia aquesta edat no existia, no? I sí que en sóc conscient, i també jo també en un moment tenia uns referents, no? I crec que ara en són moltes més que poden tenir molts referents, i això crec que és molt maco, i crec que cada vegada n'hi haurà més si es va cuidant el hoquei i segueix pujant d'aquesta manera.
12: Acabeu aquí la vostra trajectòria professional, però un desig, deixeu l'hoquei i com el voleu veure d'aquí uns anys?
13: El vull veure tranquil·la i gaudint i recordant, doncs, que va ser una etapa molt maca.
14: Sí, la veritat és que jo penso el mateix. Tinc ganes de sentir-me tranquil·la, de sentir-me molt afortunada de tot el que hem viscut. Crec que no viuré mai res igual. Ha estat una experiència, tot és que ha estat tota una vida, que me l'enduc, i ara hauré d'aprendre a viure d'una altra manera.
12: Doncs moltes gràcies a les dues, sobretot pel que heu fet per l'esport. Ja no dic hoquei patint, sinó per l'esport. I gràcies per tot el que heu transmès. Felicitats per la vostra trajectòria esportiva.
13: Gràcies.
14: Moltes gràcies.
1: Berta Busquets i Anna Casarramona, felicitats per la vostra trajectòria absolutament brutal. Vinga, acabem l'hoquei patins amb altres competicions. A la promoció d'ascens de l'hoquei lliga masculina, ahir es va jugar el partit d'anada entre Manlleu i Vilafranca.
2: Manlleu 2, Vilafranca 3.
1: Doncs el Vilafranca que s'avança. Després del partit escoltàvem el jugador del Manlleu, Bernat Picanyol, i el del Vilafranca, Roger Montserrat.
15: Sí, crec que hem fet un bon inici. Hem tingut la sort que hem pogut fer el gol i avançar-nos al marcador. I crec que hem treballat una bona primera part, però sí que és veritat que l'inici de la segona hem provocat aquesta blava que ens ha fet mal, perquè al final ens ha fet un gol de superioritat i després just quan ens ha entrat el quart. I crec que és bo aquest últim gol que hem fet, el 3-2, perquè bueno, un gol, tothom sap que amb el hoquei pot passar qualsevol cosa. I treballarem tota la setmana per anar allà i buscar l'ascens que tant volem. Crec que tenim una setmana per endavant, la treballarem bé, i anirem amb tot per intentar remuntar això allà a Vilafranca.
16: Sí, sabíem que havíem de treballar durant tot el partit. Queda un altre, encara no s'ha acabat, així que seguirem apretant com avui. O sigui, ho hem treballat durant tota la setmana i el treball ha donat el resultat. Sí, com bé he dit, sabíem que era un partit llarg i fins al final l'hem hagut de lluitar per aconseguir aquest primer punt. Esperem que la setmana que ve la poliesportiva s'ompli, com avui s'ha omplert aquest pavelló, i a seguir lluitant.
1: I a la Nacional Catalana Masculina ja tenim final. No hi ha bé Caldes B, comença dissabte al millor de 3. I a la femenina, avui es jugava el tercer partit de semifinals entre Girona i Caldes.
2: Girona 3, Caldes 4.
1: Doncs Caldes i Mataró jugaran la final. El tècnic de la Caldes, Oriol Sapinya, deia això.
17: Ha sigut un partit molt intens. Ja sabíem que veníem aquí a una pista molt complicada, amb un equip, un grandíssim equip, Ens han posat les coses molt difícils, de fet hem començat 2-0 perdent, després hem tingut 4 minuts d'inferioritat, però bé, al final era caixa o faixa i no teníem res a perdre i molt a guanyar. Llavors, al final, quan vas per darrere el marcador, l'únic que queda és prendre riscos, tirar de cor, i és el que han fet les jugadores, tirar de cor. Molt feliç per elles, molt contents. És el primer cop que entrem a una final, era el primer cop que entrava a un play-off d'ascens. Per tant, jo com a entrenador, super orgullós de l'equip i de la feina que estan fent.
1: Vinga, i en hoquei herba, una llàstima, perquè teníem dos equips catalans a les finals de Divisió d'Honor, tant en la masculina com la femenina, i tots dos han perdut a la masculina l'Atlètic Terrassa. Doncs ha acabat perdent, en aquest cas, el Polo, perdó, davant del Club de Campo, després del llançament de penals. Havien quedat 1-1 i l'Atlètic Terrassa ha perdut amb el Club de Campo, també a la femenina, el 4-1. I en handbol, el Granollers ha aconseguit la victòria davant del Ciudad Real i, per tant, es classifica per plaça europea. Ha acabat tercer a la Lliga. El Barça ha acabat completant el 30 de 30 i, a més, amb rècord de gols, 1.204, 40,1 de mitjana, doncs per partit absolutament espectacular. I vinga, abans d'acabar, escoltem, ens arriben declaracions de Dai Benítez, el tècnic de l'Europa, en roda de premsa després d'aquest Europa 1, Celta Fortuna 1.
18: La part positiva de tot això és que som un equip que quan anem amb desavantatge som millors. I ara només es queda una, hi ha una opció només, que és anar per ells, allà, anar per ells i anar a guanyar el partit. I això, bueno, doncs és la part, la lectura positiva del que ha passat. Evidentment, preferiria l'1 a 0 que l'1 a 1, no, tonto no soc.
1: Doncs veurem què és el que passa el diumenge a Balaïdos a partir d'un quart de 5. No hi ha temps per més. Eric López, gràcies, bona nit i bona setmana.
2: Gràcies, Ignasi. Bona nit i bona setmana.
1: Fins aquí l'Enjoc, el programa de l'Esport Català, amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Jordi Cochran a la producció, Roger Marc al control de so, i els que us hem parlat, l'Eric López i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de diumenge i que tingueu bona setmana.

La xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona nit i benvinguts a una nova edició de Ja escoltem jazz. Aquesta nit us proposem un viatge cap al nord peninsular, allà on la mar Cantàbrica dibuixa paisatges intensos, verds profuns i horitzons oberts.
1: Molt bona nit, estimada audiència. Sí, dues comunitats autònomes, dues identitats culturals molt arrelades i una connexió sonora subtil però fascinant. Cantàbria i Astúries.
0: Les hem volgut agermanar perquè comparteixen molt més que geografia. Comparteixen una manera d'entendre la música des de la proximitat, la cura pel detall i una sensibilitat artística que sovint es construeix lluny del soroll mediàtic.
1: Cantàbria, amb espais emblemàtics com el Palacio de Festivales de Santander i el Festival Internacional de Santander.
0: I Astúries, amb places imprescindibles com el Teatro Campoamor de Oviedo, el Festival de Jazz de Gijón i el Centro Niemeyer d'Avilés.
1: Les unim perquè totes dues comparteixen una mateixa elegància atlàntica. Música que respira, que no necessita excessos.
0: Durant la propera hora navegarem entre aquestes dues costes sonores amb propostes de jazz contemporani, smooth jazz i fusions delicades.
1: Així que acomodem-nos i obrim el nostre viatge per Cantàbria.
0: I obrim aquest primer bloc del programa començant des de Cantàbria, terra de boires, elegants i una escena musical discreta però de gran qualitat. Començarem escoltant una peça de l'any 2011, càlida i sofisticada, plena de matisos nocturns. Amb totes i tots vosaltres, The Ballad of Jimmy and Rose, de Jimmy Barnett and the Cocooners.

Seguim avançant en el programa amb una producció elegant que ens transporta a una carretera costanera banyada per la llum del vespre. Beatriz, de l'any 2014, produïda per Moisés P. Sánchez, és el tema que us proposem per aquest vespre. Amb tots vosaltres, Beatriz, de Moisés P. Sánchez.

Juan Carlos Calderón és probablement una de les figures musicals més importants sorgides de Cantàbria. I aquesta peça instrumental té una atmosfera molt més propera al smooth melòdic i cinematogràfic. Una peça de l'any 1974 i remasteritzada l'any 2021, plena de sensibilitat i sofisticació que ens embolcalla amb la serenor i l'elegància sonora del nord. Amb totes i tots vosaltres, Oh My Guitar, Juan Carlos Calderón.

0: La última noche del grup La Sonrisa de Laura, que és el tema que us proposem. Ens situa en aquell instant límit abans del comiat, on el temps sembla aturar-se i tot adquireix un significat especial. Una peça íntima i emotiva que converteix la nit en memòria i en emoció continguda. Amb tots vosaltres, La última noche del grup La Sonrisa de Laura.
1: Oi,

Seguim avançant en el programa i us proposem una cançó de l'any 2014 d'un grup que es diu Medusa Project i la cançó 158, que és una peça de jazz contemporani amb sensibilitat cinematogràfica. Amb totes i tots vosaltres, Medusa Project i el seu tema 158.

Ens endinsem ara en una proposta més intensa i autènticament jazzística, amb una energia moderna que manté viva l'essència improvisada del jazz contemporani del nord. Dahoud Salim lidera un projecte amb molt pes dins el jazz actual, amb connexions directes amb l'escena espanyola del jazz de creació i una sonoritat molt més sòlida i orgànica que el jazz genèric. Amb tots vosaltres, Canción de Ana, de Dahoud Salim Quintet.

0: Amics, hem tancat a Cantàbria amb una última mirada sonora sobre les aigües del nord.
1: I, per tant, deixem enrere Santander, però no abandonem el mar.
0: Només avancem uns quants quilòmetres cap a Ponent.
1: Perquè el mateix Cantàbric banya també Astúries. Vivim en una època que sovint associem el progrés amb grans centres, grans ciutats, capitals culturals, espai on aparentment passen coses. Però la història del jazz ens ensenya una paradoxa preciosa. Moltes de les experiències més autèntiques han nascut lluny del centre, en territoris perifèrics, en espai geogràficament més aïllats. Els territoris envoltats de mar, de pluja, de silenci i d'una forta identitat pròpia fan que tinguin un llenguatge musical propi, unes tradicions orals molt potents, relacions comunitàries més fortes, una sensibilitat molt vinculada a la natura, temps lents de creació. Avui volem parlar dels beneficis creatius de l'aïllament quan no és imposat. El primer és que disminueix el soroll extern, menys pressió per seguir modes o tendències. El segon, obtenim una major connexió a nosaltres mateixos i una trobada de la nostra essència. El tercer, una major profunditat emocional on ens permet sentir més i millor. El quart, no estem imitant a ningú, sols descobrint-nos. I per últim, que augmenta la nostra creativitat. Avui, en aquest programa, us volem invitar a que penseu en els moments que us heu sentit més tancats, més apartats dels altres, o potser que heu tingut la necessitat de més introspecció, de més silenci, de més temps, i que pugueu trobar si en aquests moments us han servit per reflexionar i prendre alguna decisió important, o potser per descansar la ment i sentir-nos amb major salut, o trobar parts de nosaltres mateixos que potser desconeixíem. A través d'aquests moments podem acabar trobant una nova identitat o una nova manera de veure el món i la vida, o una major consciència de qui som, o una millor manera d'estar amb nosaltres mateixos. Qui sap? Potser totes juntes. A vegades, quan l'home es percep lluny dels altres, retroba la seva millor versió i li permet poder reforçar capacitats humanes molt valuoses, com l'escolta, l'empatia i el tenir en compte els altres. Per acabar, volem compartir una reflexió. Potser no hem d'estar al lloc on tothom mira, però sí al lloc on cada un necessita.

Continuem avançant i ens endinsem en la comunitat d'Astúries, terra de profunditat musical, d'improvisació i creativitat viva. Una terra marcada pel caràcter atlàntic, pels paisatges verds i per una sensibilitat artística que sovint transforma la tradició en llenguatge contemporani. I és precisament des d'aquesta mirada moderna i elegant que arriba la veu de Mapi Quintana amb Danza Pimpin, una peça publicada l'any 2023 que combina subtilesa, ritme i una atmosfera delicadament evocadora. Obrim així, doncs, aquest bloc dedicat a Astúries amb una proposta plena de personalitat, refinament i també d'emoció. Amb totes i tots vosaltres, Danza Pimpin, de Mapi Quintana.

I seguim aquest viatge sonor per Astúries amb una proposta que respira clarament essència atlàntica i també una real celta. El grup Gieldu ens presenta l'Ariden, Eus Astúries, una peça de l'any 2025 que connecta tradició, identitat, paisatges del nord a través d'una sonoritat hipnòtica i evocadora.

A Astúries, el jazz sovint dialoga amb la música tradicional i les sonoritats folk del nord. I aquesta fusió d'arrel, creativitat i sensibilitat contemporània la trobem també amb Kikirikiki, una peça de l'any 2020 d'Alicia Álvarez, plena de color, de ritme i d'identitat pròpia. Així doncs, us presentem la cançó Kikirikiki d'Alicia Álvarez.

I continuem amb aquest viatge per Astúries amb una proposta que mira cap a l'arrel sense renunciar a la modernitat. El grup LR ens porta Baseball Bear, una xata a Cangas, una peça de l'any 2021, on la tradició popular asturiana es transforma en un llenguatge sonor actual i profundament atlàntic. Amb tots vosaltres, Baseball Bear, del grup LR.

Ens anem acostant al final del programa d'aquest vespre i ho farem de la mà del David Varela, que ens convida ara a escoltar la musicalitat i la identitat de la llengua asturiana amb el tema Nasturiano, Sumes, una peça delicada i evocadora de l'any 2017, on la tradició, també l'emoció i la sensibilitat contemporània ens donen la mà dins d'aquesta ànima atlàntica tan pròpia d'Astúries. Amb totes i tots vosaltres, Nasturiano, Sumes, de David Varela.

Per anar tancant el programa, entrem ara en una atmosfera més íntima i contemplativa amb Interlude 2, una peça publicada de l'any 2021 pel músic Eladio Díaz. Un tema delicat que mostra una altra de les cares del jazz fet a Astúries, la sutilesa i l'emoció suggerida. Amb tots vosaltres, Interlude 2, Vender el viento, de Eladio Díaz.

0: I així arribem al final d'aquest viatge sonor entre Cantàbria i Astúries.
1: Dues comunitats germanes que comparteixen una mateixa manera d'entendre la música, amb profunditat i autenticitat.
0: Totes les cançons que heu escoltat expliquen aquesta bellesa discreta i elegant, i tots els artistes i grups que us hem presentat són propis de cada comunitat o bé tenen vinculació en elles.
1: Hem triat aquestes peces musicals perquè representen una mirada contemporània al jazz del nord.
0: Gràcies per acompanyar-nos una setmana més a Ja Escoltem Jazz. Qui us parla, Jordi Brito
1: i Ricard Díaz,
0: amb el suport tècnic del Robert Garrigós. Us deixem amb aquesta cançó de l'any 2023 de l'Eric Truffaut, titulada L'Ossó.
1: Us esperem d'aquí a dues setmanes amb més jazz i molt més. I mentrestant,
0: ja escoltem jazz. Bona nit.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Escoltes i cats.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això, aquesta temporada, Nota de Veu es multiplica per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, a les 5 de la tarda, a ICAT.

Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.